0: Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4. Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

on anar amb el gra. Malgrat.

tremolar. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves.

t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicava

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Dos ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 els morts i uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. Espanya ja ha destinat una seixantena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergència al país. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 26 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. 43 persones haurien mort i 250 han hagut de ser ateses en la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. És la primera estimació del sistema del Ministeri de Sanitat que en fa el seguiment. Sigui com sigui, caldran 3 setmanes per confirmar quantes de les defuncions són atribuïbles específicament a les temperatures extremes. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa de places amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio, al temps extra, han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa, en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats dels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. 3 minuts els que passen ara mateix de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb dues incidències actives. Parlem d'un accident a l'A2 que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida, en aquest cas en direcció a Barcelona, on precisament doncs, en aquest tram s'obren desviaments senyalitzats per la sortida 470. Per altra banda, també registrem una avaria des d'ahir a la tarda a la C25, doncs, que a hores d'ara encara talla un carril de circulació a l'altura d'Arbúcies en direcció a Lleida. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, doncs, a hores d'ara, de moment, tranquil·litat arreu de la xarxa viària en aquest sentit, però sí que és cert que de moment doncs, ja trobem lentitud i intensitat als primers trams de les dues rondes de Barcelona des del nus de la Trinitat en direcció a Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara és temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, ens espera una jornada completíssimament assolellada, avui sense tempestes al Pirineu i sempre amb aquesta calor intensa. De fet, una altra vegada al matí desperta idèntic pel que fa a temperatura respecte a ahir, per tant, molt xafogós a la costa i de núvols molt poquets, alguns cap a l'Ebre, d'altres de prims que han de ser molt poc destacables. Així també continuarà aquesta tarda, un cel gairebé ras, una miqueta de polsim en suspensió i 4 núvols al Pirineu per fer bonic. També la temperatura elevada, sobretot on més calor ho farà, és a l'interior de l'Empordà. Cap de setmana calorós, de fet el diumenge més que no pas dissabte. Tornarem a la xifra dels 40 graus a les comarques de Ponent i amb força sol. Només diumenge a la tarda, sobretot al Pirineu, tindrem alguns trons. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Ministeri d'Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. A més, eleva a 80 el nombre d'espanyols que no han pogut ser localitzats. Tot plegat mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien de moment les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60ena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
4: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
1: Una 15ena d'entitats vinculades a Veneçuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats pels dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del Consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela. El propi Collboni i també José Luis Acuña, president de l'Associació Catalano-Venezolana, ASOCAVEN, expliquen que cal esperar a saber quin material és més necessari abans d'enviar els ajuts.
5: Nos hemos reunido unas 14 entidades venezolanas que hacen vida acá en la ciudad de Barcelona para aunar esfuerzos y crear una sola línea de trabajo que nos ayude a ser mucho más efectivos en nuestros aportes, en nuestras ayudas. ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay.
6: La ayuda ha de ser urgente, ha de ser rápida, però ha de tenir sentit, ha d'estar ben coordinat, ha de respondre a les necessitats i a les peticions que faci, en aquest cas, el govern veneçolà i les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny, i per tant és molt important coordinar-se.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat el compromís del govern de desplegar la màxima ajuda a Veneçuela. Ho ha dit aquest dijous durant la presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya 2025, des d'on ha enviat el seu suport i solidaritat al poble veneçolà.
7: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, amb la que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que

0: De 100 efectius, entre els quals hi ha els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupades les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. Malgrat tot, el final de l'onada de calor també ha fet baixar el risc d'incendi a Catalunya. A dia d'avui hi ha 81 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt davant dels gairebé 300 que tenien aquesta consideració a principis de setmana. Els pobles en risc molt alt es troben a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Solsonès, l'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Anoia, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En aquests indrets, per exemple, no es poden cremar rostolls, no es pot fer servir material pirotècnic i tampoc es pot utilitzar maquinària agrícola que pugui generar espurnes. El cos d'agents rurals vol fer un salt de cara a l'any 2030, duplicant la plantilla, i afronta també una renovació integral de la flota de vehicles. L'objectiu del cos és arribar als 1.300 efectius, el doble dels que hi ha actualment. Pel que fa als recursos materials, per ara han incorporat 20 vehicles que per primera vegada estan pensats per a unitats especialitzades, com ara la canina, la de drons o la de testats, que incorporen més mitjans tecnològics. Tot plegat respon a una estratègia per reforçar el cos i dotar-lo de més i millors recursos per ser més eficient sobre el terreny, segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
1: L'objectiu ambiciós no només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també el creixement pel que fa referència a un eix molt important que són els mitjans, incorporant les necessitats tecnològiques.
0: La primera onada de calor hauria deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització de la mortalitat diària del Ministeri de Sanitat. Salut Pública, però, especifica a la xarxa que caldran 3 setmanes per confirmar quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les temperatures extremes. En el mateix període, des de diumenge i fins dimecres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivades de les temperatures extremes. És una informació que ens amplia ara la Maite Polo.
2: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
3: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans, i això també fa que, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
2: A Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en els darrers 6 dies per deshidratació, síncopes i insolació.
0: Tot coincidint amb la primera onada de calor de l'estiu, diverses entitats de Badalona han instat a l'Ajuntament de la ciutat a garantir l'accés a equipaments municipals com a refugis climàtics i evitar el que va passar l'any passat, quan els 14 refugis que hi ha a Badalona van tancar durant les setmanes amb més calor. N'informa Mateo Cachipuendo des de Televisió de Badalona.
4: Les dades de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i del Servei Meteorològic de Catalunya confirmen l'augment de la freqüència i gravetat dels episodis de calor extrema. Per enfrontar-ho, els refugis climàtics es tornen indispensables per prevenir riscos per la salut. A Badalona n'hi ha 14, però bona part d'ells van tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. Una preocupació que enguany creix arribada la primera onada de calor i que des de Declaració de Badalona, recorden, ja se n'havia avisat.
5: Tothom sabíem que viuríem una onada de calor. Bé, ho sabíem, però a Badalona qui hauria d'actuar no actua.
4: Declaració de Badalona ha presentat diferents propostes per assegurar una gestió efectiva dels refugis climàtics, com garantir el seu servei durant l'agost o, com expliquen des de l'entitat, ampliar els acords amb establiments

0: establiments com les farmàcies i que duguin un distintiu de refugi climàtic.
1: Buscar la col·laboració amb la societat civil, la societat que també té recursos on poder, en un moment determinat, que algú es pugui entrar a refrescar o a protegir-se de la calor i fins i tot que tenir accés a líquid.
0: Des de les entitats aclareixen que el consistori no hi ha contactat i demanen a l'Ajuntament decisions immediates per garantir uns recursos mínims de salut pública durant els mesos d'estiu.
2: Un quart de vuit, el ple del Congrés ha aprovat aquest dijous una moció del Partit Popular que insta el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a sotmetre's a una qüestió de confiança. Ho ha fet amb el suport de Junts, Vox i d'Unió del Poble Navarrès. En contra hi ha votat el PSOE, Sumar i els seus socis d'investidura. Els populars havien portat a votació un text calcat el que Junts va registrar el 2024 i que va acabar retirant per obtenir precisament el suport dels de Míriam Nogueres. Junts també ha donat suport a un altre punt del text que reclama a Sánchez que assumeixi responsabilitats per la corrupció en forma de dimissió. Malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa, fonts del grup de Míriam Nogueres han recordat que els motius pels que el PP presenta la moció no són els mateixos que els seus. Catalunya rebrà 567 milions d'euros addicionals del govern espanyol per finançar el nivell mínim de la dependència entre aquest any i el 2027, després que el Consell de Ministres aprovés dimarts el decret llei per ampliar aquestes quanties. Concretament, Catalunya rebrà 189 milions d'euros més al 2026, arribant als 605 en total, i 378 milions d'euros més al 2027, assolint la xifra de 794 milions. Llum verda del Congrés dels Diputats a la proposició de llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i, a més, ha comptat amb el suport dels seus aliats, l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox. En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Víctor Gutiérrez és diputat del PSOE.
3: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos. No necesitamos ser corregidos. No necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
2: Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català per accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, proposant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per a convertir-se únicament en requisit. Els ateneus mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català, però els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de la Plataforma per la Llengua fet a una quinzena d'ateneus del territori. Els proposa definir una programació activament en català i oferir formació als responsables dels tallers. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: Segons l'estudi d'ús i presència del català als ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
5: És una lluita, les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció, però estem treballant i mirarem doncs de anar polint aquestes coses.
4: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
6: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits, i això és important repartir-nos-ho, tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida. Del que es tracta és d'aconseguir que facin tacadoli. i que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
4: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 ateneus que estan federats.
2: Els Mossos d'Esquadra han fet dues detencions en relació amb el tiroteig en un pis del barri del Born de Barcelona durant la revetlla de Sant Joan. Segons la policia catalana, es tracta d'un enfrontament entre dues bandes de narcotraficants. Almenys hi va haver un ferit. La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i va desencadenar el tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscap de la Regió Policial Metropolitana, destaca la importància que Barcelona i Catalunya deixin de ser atractius pel narcotràfic.
7: Tot sembla indicar que possiblement ens trobem en un cas d'enfrontament entre grups rivals pel tema del narcotràfic, que l'objecte de l'atac o l'objecte de l'acció criminal per part de les persones fos que cometa un robatori. El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal, que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
2: Llibertat vigilada i tractament terapèutic per al noi de 17 anys detingut per l'atropellament mortal de l'usuari d'un patinet a l'Horta de Lleida. El succés, recordem-ho, es va produir aquest dimarts al vespre. La causa està oberta pels delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense permís.

0: quarts de vuit, el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo Murcia en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez s'han avançat a la primera part i han situat l'1-4 amb les dianes d'Eric, Touré, Pito i Joao. Amb tres gols en pròpia i un altre de Rivera han portat el duel a la pròrroga. En el temps afegit, de nou, Eric i Antonio han fet pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes tres anys després. El primer, amb Javi Rodríguez a la banqueta.
1: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo. Creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido. Yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga en general. Creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
0: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà i els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat dirigit per als de Marcelo Bielsa. El tècnic no ha aclarit si tornarà a dosificar els minuts de Lamine Yamal.
2: La actuación del otro día de los jugadores me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento, y sobre todo lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. Vamos a valorar con ambos, y tanto con Lamine como con Nico, como con el resto de compañeros, lo que consideremos más importante en esos momentos para el equipo. Eso es la prioridad, que su aportación sea lo mejor que necesita el equipo.
0: Els abonats del Barça ja poden demanar el passi per a la propera temporada. L'abonament inclou els partits de Lliga, Copa i Champions i té un preu que oscil·la entre els 550 i els 1.200 euros en funció de la zona escollida. En aquesta primera fase, el club ha deixat fora els socis no abonats, però assegura que més endavant se n'obrirà una segona on sí que podran accedir a les localitats que quedin disponibles. L'Igualada continua de festa com a campió de l'Hockey Lliga. Dos dies després de la gesta aconseguida a Riazor, l'equip arlequinat ha celebrat el títol amb una rua pels carrers de la capital de l'Anoia. No s'ho han volgut perdre els centenars d'aficionats que han acabat la jornada a la plaça de l'Ajuntament, on l'equip ha fet l'esperada sortida al balcó. Ja hi ha en marxa una nova edició de la Granollers Cup, un dels tornejos internacionals d'handbol base de referència. La competició, que arriba a la 26a edició, compta amb 6.000 jugadors d'un total de 374 equips procedents de 24 països. Fins diumenge competiran entre Granollers, les Franqueses del Vallès i Canovelles en la cita de l'handbol base més important del sud d'Europa. I aquest diumenge es disputa a la vall de Camprodon la Gran Fondo Pirineus, una marxa cicloturística que proposa tres recorreguts de 78, 122 i 144 quilòmetres. L'organització ha adaptat la prova a les elevades temperatures previstes per al cap de setmana. Ens ho amplia la Judit Espert, de Televisió del Ripollès.
3: La Vall de Camprodon acollirà aquest diumenge la tercera edició de la Gran Fondo Pirineus. La marxa cicloturista recorrerà diferents carreteres del Ripollès i la Garrotxa i reunirà més de 550 participants, una xifra superior a la de l'any passat. L'organització ha preparat tres recorreguts i ha activat mesures especials per fer front a les altes temperatures previstes. L'organització destaca que són itineraris especialment valorats pels aficionats al cicloturisme.
4: La zona de Oix-Beget pues és una de les millors carreteres per poder fer cicloturisme, tant a nivell de paisatge com d'entorn, no? És algo molt xulo.
3: La prova ha crescut en participació respecte de les dues primeres edicions.
4: Estem contents perquè això vol dir pues, que bueno, a la gent que ha vingut a fer el recorregut els hi ha agradat i estan repetint i s'està afegint gent nova.
3: La cita arriba només una setmana abans del pas del Tour de França pel Ripollès, en un dies en què la comarca tornarà a convertir-se en protagonista del ciclisme internacional.
0: El Els castellers de Barcelona han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació s'ha fet davant de la glacera Aletsch, la més gran dels Alps i que forma part del patrimoni de la UNESCO dels Alps suïssos. Una fita històrica al nivell del Pilar de 4 que l'any 2003 va fer al Montblanc la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Un dels castellers, Mario García, es mostrava feliç per la fita assolida.
5: L'alçada és un condicionant. Es nota a partir dels 2.500 que vas pujant, es nota l'alçada, no? Però les vistes, sobretot les vistes i el lloc és absolutament impressionant, aquesta vall, amb el Jungfrau al fons, que puja fins als 4.200, i aquí que és un luxe poder fer aquí castells i portar la nostra cultura aquí a Catalunya, aquí al vell mig d'aquesta vall tan impressionant.
0: I Blanes ja escalfa motors per al concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava, que se celebrarà del 23 al 27 de juliol amb la participació de 5 pirotècnies de la Xina, Portugal i Espanya. El certamen incorpora un augment de la dotació econòmica.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que dos ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 les persones mortes i a uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. Espanya ja ha destinat una 60ena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergència al país. De seguida analitzarem al detall les característiques d'aquests sismes tan fort que no s'havien registrat mai al país en els últims 100 anys. Ho farem en conversa amb Eulàlia Massana, catedràtica en geodinàmica interna de la Universitat de Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 26 de juny. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. 41 persones haurien mort i 250 han hagut de ser ateses en la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. És la primera estimació del sistema del Ministeri de Sanitat que en fa el seguiment. Sigui com sigui, caldran 3 setmanes per confirmar quantes de les defuncions són atribuïbles específicament a les temperatures extremes. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa de places per al curs vinent només amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, torna a flexibilitzar el requisit per cobrir vacants i baixes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio, al temps extra, han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a l'A2 que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida en direcció a Barcelona, on s'obren desviaments per la sortida 470. Un segon accident a la B23 deixa els vehicles al voral a l'altura de Sant Feliu de Llobregat en direcció a Barcelona. També hi ha un tercer accident, en aquest cas a la C32 a Sitges, on es talla la calçada en sentit nord amb 1 quilòmetre de lentitud. I pel que fa al temps, ens espera un divendres assolellat, amb calor intensa i un cap de setmana també calorós. Diumenge, més que dissabte. Avui la tònica serà la de xafogor a la costa i més calor a l'interior de l'Empordà. Pocs núvols i alguns cap a l'Ebre i sense tempestes al Pirineu.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Ministeri d'Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i la desaparició de 80 més com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. Tot plegat mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts, com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien, de moment, les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part part de l'ONU que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60 d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
2: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
1: Una 15 d'entitats vinculades a Veneçuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats pels dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i amb la col·laboració del consulat i les ambaixades veneçolanes a Espanya fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per a un valor de 300.000 euros que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa. José Luis Acuña, president de l'Associació Catalano-Venezolana ASOCAVEN, expliquen que cal esperar a saber quin material és més necessari abans d'enviar els ajuts.
3: Nos hemos reunido unas 14 entidades venezolanas que hacen vida acá en la ciudad de Barcelona para aunar esfuerzos y crear una sola línea de trabajo que nos ayude a ser mucho más efectivos en nuestros aportes, en nuestras ayudas. ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay.
4: La ayuda ha de ser urgent, ha de ser ràpid, però ha de tenir sentit, ha d'estar ben coordinat, ha de respondre a les necessitats i a les peticions que faci, en aquest cas, el govern veneçolà i les ONGs que siguin treballant sobre el terreny, i per tant és molt important coordinar-se.
1: Us ho expliquem, eh? Veneçuela viu sacsejada per dos terratrèmols molt forts i gairebé consecutius. Un fenomen poc habitual que ha deixat el país en xoc. Avui volem entendre què ha passat exactament, perquè aquests dos sismes han estat tan seguits i tan violents i si un episodi així es pot tornar a repetir. Li preguntem a Eulàlia Massana, catedràtica de Geodinàmica Interna de la Universitat de Barcelona i especialista en tectònica activa. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
5: Bon dia.
1: Doncs això, ajudi'ns a entendre què ha passat exactament al nord de Veneçuela perquè en menys d'un minut s'hagin produït dos terratrèmols tan forts.
5: Cal entendre primer que tot que un terratrèmol està produït perquè quan rellisca una falla de cop, perquè la falla va acumulant la deformació que hi ha als dos blocs a banda i banda d'aquesta fractura, que és el que en diem una falla. Aquests dos blocs es van movent poc a poc, any a any, mil·límetres, centímetres a l'any en aquest cas, i això en canvi no s'absorbeix en el pla de falla. El pla de falla està clavat, està trebat perquè hi ha fregament, i aleshores el moment en què se supera el fregament, perquè aquests dos punts externs, aquests dos blocs externs sí que es van movent contínuament perquè és el moviment de les plaques litosfèriques, el moment en què això llisca és quan hi ha el terratrèmol. Aleshores, el que ha passat és que no sabem exactament si ha sigut una cosa o una altra, però pot haver estat que ha començat la ruptura en un tros d'aquest pla de falla, en un tros gran, s'ha aturat una mica, la transmissió de la ruptura és molt ràpida, molt pocs segons, s'ha aturat un moment aquesta ruptura perquè ha trobat un altre tros del pla de falla on costava relliscar, on hi havia potser una mica més de fregament, a la que l'ha aconseguit superar, ha fet com una altra onada important que ha sigut com el segon terratrèmol. Però aquesta és una possibilitat que encara no hem pogut descartar de l'altre, que és que siguin dues falles les que s'hagin mogut. Dues falles diferents, diguem. Perquè està el terratrèmol s'ha nucleat en un lloc on hi ha, arriben diverses falles. Per tant, encara ara costa una mica saber quina és la que s'ha mogut.
1: Era previsible això? Es podia predir. Ho dic perquè hem sentit a vosaltres que heu anat parlant, vostè i altres tècnics que heu anat parlant, altres especialistes que heu anat parlant als mitjans de comunicació, que aquesta falla podria portar gairebé un segle acumulant energia i ha quedat durant tot aquest temps en silenci. Això es podia preveure? Són fenòmens que vosaltres, estudiosos, ho podeu detectar?
5: Nosaltres no sabem dir quan exactament lliscarà la falla. Si no, en aquest moment encara no entenem exactament com funciona fins al punt de poder dir quan es mourà. El que sí que sabem, i en aquest sentit sí que es pot predir, és on hi ha perill i quina mena de perill. I sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas, doncs, sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i hi ha altres falles que estan dintre de les plaques, que van una mica més lentes, però aquestes són molt ràpides, les que limiten les plaques. I per tant, en aquest sentit, sí que es podia predir, sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols, i sabem que hi ha hagut terratrèmols a la zona cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies, això no ho sabem dir.
1: Molt ràpidament, ara s'estan registrant rèpliques de magnitud, m'ha semblat sentir que parlàvem de 30. Què podem esperar els pròxims dies o setmanes?
5: Podem esperar moltes més rèpliques, perquè el que ha passat és que el moviment de la falla ha alliberat tota l'energia que hi havia en el pla de falla, en el tros que ha lliscat, però totes les vores del que ha lliscat han quedat desestabilitzades. I això és el que produeix normalment les rèpliques. El que passa és que exactament què pot passar en el futur no ho sabem, perquè a l'hora de desestabilitzar aquestes vores de la falla també pot haver empès alguna falla, o podria acabar empenyent, o pot haver desestabilitzat alguna falla veïna, i això podria acabar produint un altre terratrèmol gran. Si són les rèpliques específicament, que són les que estan lligades en aquest gran terratrèmol en la seva zona de ruptura, el que hem d'esperar és que n'hi vagin havent, i n'hi hauran segur, n'hi vagin havent i que vagin baixant paulativament de magnitud. No sabem a quina velocitat baixarà de magnitud, però aniran baixant. Però tampoc sabem quant temps duraran.
1: Déu-n'hi-do. Eulàlia Massana, doncs gràcies per aclarir-nos-ho i bon dia, que vagi bé.
5: Bon dia a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent. De moment ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat també un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupat les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. Malgrat tot, el final de l'onada de calor també ha fet baixar el risc d'incendi a Catalunya. A dia d'avui hi ha 81 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, davant dels gairebé 300 que tenien aquesta consideració a principi de setmana. Els pobles en risc molt alt es troben a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Solsonès, l'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Anoia, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En aquests indrets, per exemple, no es poden cremar rostolls, no es pot fer servir material pirotècnic i tampoc es pot utilitzar maquinària agrícola que pugui generar espurnes. La primera onada de calor hauria deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització de la mortalitat diària del Ministeri de Sanitat. Salut Pública, però, especifica a la xarxa que caldran 3 setmanes per confirmar quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les temperatures extremes. En el mateix període, des de diumenge i fins dimecres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Ens ho amplia tot plegat la Maite Polo.
6: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edats repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
7: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
6: A Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en els darrers 6 dies per deshidratació, síncopes i insolació.
1: 7:45, el ple del Congrés ha aprovat aquest dijous una moció del Partit Popular que insta el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a sotmetre's a una qüestió de confiança. Ho ha fet amb el suport de Junts, Vox i d'Unió del Poble Navarrès. En contra hi ha votat el PSOE, Sumar i els seus socis d'investidura. Els populars havien portat a votació un text calcat al que Junts va registrar el 2024 i que va acabar retirant per obtenir precisament ara el suport dels de Míriam Nogueres. Junts també ha donat suport a un altre punt del text que reclama a Sánchez que assumeixi responsabilitats per la corrupció en forma de dimissió. Malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa, fonts del grup de Míriam Nogueres ha recordat que els motius pels que el PP presenta la moció no són els mateixos que els seus. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català per accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo així o sí en un futur. D'aquesta manera, proposant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició ara hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que reclama, per primera vegada, actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. És una crònica d'en Jordi Casino.
8: Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
9: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
8: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
10: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control. Aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
8: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
1: Les obres de transformació de l'estació de Sants a Barcelona avancen segons el calendari previst. La plaça dels Països Catalans, actualment tancada, reobrirà a finals d'aquest any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat muntanya de l'estació. Tot plegat forma part d'un projecte de reforma integral que vol convertir Sants en una estació més gran, més moderna i millor connectada. La Judit Vallès ha visitat les obres.
11: La plaça, un dels punts clau de la primera fase de la transformació, recuperarà espai per als vianants a finals d'any. A partir del setembre començarà l'ampliació de l'edifici de l'estació en aquest mateix costat. A dins, l'estació guanyarà molt més espai, es duplicarà la superfície de rodalies i es triplicarà la d'alta velocitat. També es crearà una nova terminal que separarà les arribades i les sortides de l'AVE per fer més àgil la circulació de passatgers. Pel que fa als accessos, al costat mar estrenarà una nova entrada amb la rampa cap al segon nivell a partir de setembre. En paral·lel, es tancaran els accessos per la plaça dels Països Catalans, que no reobriran fins al 2028, quan estigui enllestida l'ampliació. A finals d'aquest any també es preveu obrir els accessos pel costat muntanya a tocar de l'estació d'autobusos. Més endavant, Sants creixerà en alçada i passarà a tenir 4 nivells en comptes dels 2 actuals, consolidant-se com el gran node ferroviari de Barcelona i amb una previsió d'inversió total de 410 milions d'euros.
1: El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo Murcia en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez s'han avançat a la primera part i han situat l'1-4 amb les dianes d'Eric, Touré, Pito i Joao Víctor. La mala fortuna d'Antonio, però, amb 3 gols en pròpia i un altre de Rivera, han portat el duel a la pròrroga. En el temps afegit, de nou, Eric i Antonio han fet pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes per 3 anys després. El primer amb Javi Rodríguez a la banqueta.
12: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga... En general, creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
1: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà i els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat dirigit per Marcelo Bielsa. El tècnic no ha aclarit si tornarà a dosificar els minuts de Lamine Yamal.
13: La actuación del otro día de los jugadores me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. Vamos a valorar con ambos, y tanto con Lamine como con Nico, como con el resto de compañeros, lo que consideremos más importante en esos momentos para el equipo. Eso es la prioridad, que su aportación sea lo mejor que necesita el equipo.
1: Els abonats del Barça ja poden demanar el passi per a la propera temporada. L'abonament inclou els partits de Lliga, Copa i Champions i té un preu que oscil·la entre els 550 i els 1.200 euros en funció de la zona escollida. En aquesta primera fase, el club ha deixat fora els socis no abonats, però assegura que més endavant se n'obrirà una segona on sí que podran accedir a les localitats que quedin disponibles. La ripollesa Aina Arxer seguirà una temporada més defensant la samarreta del Fraga. La jugadora ha renovat amb l'equip aragonès després d'haver aixecat aquesta temporada la Supercopa d'Espanya i la cinquena Champions en el seu palmarès. Arxer ha fet balanç del curs a Televisió del Ripollès. És una informació de Paula Sayago.
14: La de Ripoll ha avançat la seva renovació per l'equip fregatí després d'una temporada que valora positivament. El conjunt aragonès va començar el curs aixecant la seva primera Supercopa d'Espanya femenina i va encarar la recta final alçant la segona Champions League a Coimbra. Tot i que enguany la ripollesa ha aixecat la seva cinquena Champions i es col·loca així entre les jugadores amb més copes europees, assegura que sempre es pot millorar.
15: Ens va servir per aprendre molt a nivell de staff, de jugadores, directiva... El primer any que vam disputar ja ens va caure la primera Champions, era tot com molt bonic i al final l'esport no tot és això. Amb la qual jo crec que ens va servir per aprendre, són dos títols de quatre que podíem aconseguir, amb la qual jo penso que hem fet bona temporada, però sempre es pot fer més.
14: Un dels moments més especials de la temporada per Archer va ser cedir l'aixecament de la Copa d'Europa a Vignetflix, qui recentment va anunciar que penjava els patins.
1: Els castellers de Barcelona han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació ha tingut lloc davant de la glacera Aletx, la més gran dels Alps, una fita històrica al nivell del pilar de 4 que l'any 2003 va fer al Montblanc la colla vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Un dels castellers, Mario García, es mostrava feliç per la fita assolida.
16: L'alçada és un condicionant. Es nota a partir dels 2.500 que vas pujant, es nota l'alçada, no? Però les vistes, sobretot les vistes i el lloc és absolutament impressionant, aquesta vall, amb el Jungfrau al fons, que puja fins als 4.200. I aquí que és un luxe poder fer aquí castells i portar la nostra cultura aquí a Catalunya, aquí al vell mig d'aquesta vall tan impressionant.
1: Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins del Festival Grec. Ens ho explica el David Navarro.
17: A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per 5 instruments de corda i 3 actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
18: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia El retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com me'n vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
17: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
1: El Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, presenta per primera vegada una selecció de més de 300 fotografies procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Les imatges ofereixen una panoràmica singular de la vida quotidiana de la segona meitat del segle XX, amb fotografies domèstiques o escenes de vacances trobades per Barón en llocs com subhastes i habitatges buidats de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
19: La xarxa de comunicació local.
20: Una cigarreta

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Dos ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 els morts i uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. La catedràtica en geodinàmica interna de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massana, ha parlat des del Notícies en xarxa de les característiques i les possibilitats de predicció d'un fenomen d'aquestes característiques.
2: Sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies.
1: Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 26 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. 43 persones haurien mort i 250 han hagut de ser ateses en la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. És la primera estimació del sistema del Ministeri de Sanitat que en fa el seguiment. Sigui com sigui, caldran 3 setmanes per confirmar quantes de les defuncions són atribuïbles específicament a les temperatures extremes. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa de places amb el compromís, això sí, d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, aquesta acreditació ja no serà un mèrit, sinó només un requisit. Dels esports, el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio, al temps extra, han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. Parlarem tot seguit d'aquesta fita amb Maria López, presidenta de la colla dels castellers de Barcelona. Passen ara mateix 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant volem saber a aquesta hora i sent divendres com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
3: Molt bon dia. Doncs de moment algunes incidències que hem de destacar d'alguns accidents d'aquest matí. De moment volum de trànsit es va mantenint més o menys a la xarxa viària amb alguns punts d'aturades, però res remarcable. Però el que dèiem, sí que tenim en el cas de l'autovia 2, des d'aquesta matinada, el trànsit tallat a l'altura de Lleida, en sentit a Barcelona, per un camió que ha bolcat en aquest punt de la via. De moment obliga a desviar el trànsit abans per la sortida 470, que és la sortida dels Alamús. En aquest punt de desviament sí que tenim un quilòmetre llarg d'aturades, més o menys a l'altura del col·legi en sentit Barcelona. D'altra banda, a l'autopista C32, en aquest cas a l'altura de Sitges, això és els túnels del Garraf, hi ha hagut també una topada aquest matí. Queden aturades en aquest punt, més o menys puntuals en el cas d'autopista, sobretot el que va molt carregada ara és la C31 a les costes del Garraf, amb diferents trams de lentitud i aturades, en aquest cas en sentit Barcelona. Ja situats a la capital catalana, en general, com dèiem, menys trànsit, tot i que és cert que queden punts, sobretot amb lentitud, amb algunes aturades d'entrada, com és la C58. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: És temps pel temps, la previsió meteorològica com sempre és cosa d'en Lluís Miquel Pérez i ens diu que si volem sol aquest cap de setmana ens n'afartarem. Bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet ens n'afartem ja a aquesta hora perquè les dues horetes que portem de dia ha estat el cel ben destapat i de fet ho continua sent. Sí que veiem alguns núvols que són poc importants, la veritat, i són resposta a la humitat i a la xafogó bàsicament que hi ha cap a la Costa Daurada, sobretot cap al Delta de l'Ebre, però la resta del país el cel està més aviat serè i ja la temperatura té ganes d'anar remuntant, per tant l'ambient que és molt dolç a hores d'ara. La tarda també serà solellada, avui no tindrem ni tan sols núvols al Pirineu, per tant una jornada diàfana en general i per tant moltes hores d'un sol que escalfarà i farà que la temperatura torni a fregar els 37, 38, 39 graus, per tant és molta calor, sobretot avui a l'interior gironí, a la vall de Fluvià especialment i també cap al Pla de Lleida. Compta amb el vent que tornarà a reforçar-se aquesta tarda, per tant condicions adverses pel bosc i pel risc d'incendi. El cap de setmana no varia aquesta situació, calor intensa, fins i tot el diumenge tornarem als 40 graus a Ponent i algunes tempestes de vespre i nit demà cap a diumenge, sobretot a Ponent, i diumenge a la tarda sí que tindrem tempestes al Pirineu, però a la costa un temps de platja al mil per mil. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Tanquem el sumari i obrim ara ja sí en ple el relat informatiu d'avui. El Ministeri d'Exteriors ha confirmat, dèiem, la mort de dos ciutadans espanyols i la desaparició de 80 més com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. Tot plegat mentre els hi ha d'any per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien de moment les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una seixantena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
5: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
1: Doncs busquem ara el testimoni i la mirada directa d'algú que és allà sobre el terreny perquè ens expliqui quina és la situació 24 hores després de la forta sacsejada que ha deixat col·lapsada una part d'aquest país andí. Parlem amb Juan Andrés Pinto, fotògraf i comunicador social, testimoni, com deia, directe del que està passant. Señor Pinto, buenos días y gracias por atendernos.
6: Hola, muy buenos días, Elena, ¿cómo estás?
1: ¿Dónde estás en este momento? Entiendo que estás en tu casa por el contexto. ¿Cuál es la situación aquí en Caracas? Sí.
6: Bueno, estoy ahorita en mi casa. La situación es que en La Guaira, sobre todo, mucha gente sigue desaparecida. Los equipos de rescate se están organizando para recibir insumos, donaciones, para bajar. Decimos bajar de Caracas porque, bueno, es una pendiente que lleva hasta la costa para ir a La Guaira mañana a seguir con los operativos de rescate entre voluntarios y los equipos competentes. En Caracas hay bastantes sitios de acopio para también ayudar a los equipos de rescate, a los familiares, a

0: ONGs que siguin treballant sobre el terreny i, per tant, és molt important coordinar-se.
1: I quan és un quart de nou, també us expliquem que continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent. De moment, ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupades les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. Malgrat tot, el final de l'onada de calor també ha fet baixar el risc d'incendi a Catalunya. A dia d'avui hi ha 81 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, davant dels gairebé 300 que tenien aquesta consideració a principi de setmana. Els pobles en risc molt alt es troben a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Solsonès, l'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Anoia, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En aquests indrets, per exemple, no es poden cremar rostolls, no es pot fer servir material pirotècnic i tampoc es pot utilitzar maquinària agrícola que pugui generar espurnes. Una primera onada de calor aquí a Catalunya que hauria deixat 43 morts, segons la primera estimació del sistema de monitorització de la mortalitat diària que fa el Ministeri de Sanitat. Salut Pública, però, especifica a la xarxa que caldran 3 setmanes encara per confirmar quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les temperatures extremes. En el mateix període, des de diumenge i fins dimecres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. És una informació que ara ens amplia la Maite Polo.
2: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho explicat a la xarxa.
3: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
2: A Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en els darrers 6 dies per deshidratació, síncopes i insolació.
4: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, posant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit. La Diputació de Barcelona ampliarà a una 80ena de municipis el programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 municipis. Ho ha aprovat la Junta de Govern de l'ENS Supramunicipal i ens ho explica la Carina Bellvé.
5: El programa permetrà a aquesta 80ena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les seves xarxes d'abastiment d'aigua potable. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
6: Tot i que encara no estigui de moda parlar de la problemàtica de l'aigua, perquè ja no estem en un moment de sequera, la Diputació de Barcelona segueix apostant per això, perquè hi hagi una xarxa que sigui l'òptima, que sigui la millor, i que l'aigua de consum doncs, sigui aquella aigua que tot consumidor necessita poder consumir.
5: La implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
1: L'Ajuntament de Camprodon aprofitarà una subvenció de més de 300.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua per millorar la xarxa del municipi i també de Font-rubí. Les obres, que duraran uns dos mesos, serviran per digitalitzar els comptadors i arranjar les canalitzacions. A més, per minimitzar les molèsties als veïns durant l'estiu, els treballs es dividiran en dues fases. La primera s'executarà al juliol i la segona al setembre, amb l'objectiu de tenir-ho tot enllestit i justificat de cara a la tardor. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo Murcia en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez s'han avançat a la primera part i han situat l'1-4 amb les dianes d'Eric, Touré, Pito i Joao Víctor. La mala fortuna d'Antonio, però, amb tres gols en pròpia i un altre de Rivera, han portat el duel a la pròrroga. En el temps afegit, de nou Eric i Antonio han fet pujar el 4-6 definitiu. El primer, amb Javi Rodríguez a la banqueta.
7: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga. En general, creo que hemos sido campeones, justos campeones, y volvemos a Europa.
1: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà i els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat dirigit per Marcelo Bielsa. El tècnic no ha aclarit si tornará a dosificar los minutos de Lamine Yamal.
8: La actuación del otro día de los jugadores me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. Vamos a valorar con ambos, y tanto con Lamine como con Nico, como con el resto de compañeros, lo que consideremos más importante en esos momentos para el equipo. Eso es la prioridad. Que su aportación sea lo mejor que necesita el equipo.
1: Us ho hem destacat en els titulars. Els castellers de Barcelona han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història, aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació s'ha desenvolupat al que es coneix com a Top of Europe, davant de la glacera Alteix, la més gran dels Alps, i que forma part del patrimoni de la UNESCO dels Alps suïssos. Una fita històrica al nivell del Pilar de 4 que l'any 2003 va fer al Mont Blanc la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Volem parlar d'aquesta fita històrica i ho volem fer amb la Maria López, que és presidenta de la Colla dels Castellers de Barcelona. Maria, bon dia i enhorabona per aquesta fita.
9: Molt bon dia, moltes gràcies.
1: Un dia després d'aquests castells històrics, quines són les sensacions que teniu, que hi ha dins de la vostra colla?
9: Tothom està contentíssim, o sigui, crec que ahir ho deia, parlant amb altra gent, que fins que no baixéssim, fins que no paguéssim, no seríem conscients del que hem fet. Crec que ara ja ho comencem a fer, però crec que encara ens falten uns dies. Ara crec que encara estem molt amb l'excitació de veure tot el rastre que ha tingut tot plegat i com ha agradat en general, però la cosa contentíssima, tothom estava molt content tant a nivell castellà com a nivell personal, perquè al final crec que ells també et porta a nivell personal a poder anar a llocs que possiblement no hi haguessis anat d'una altra manera, perquè més a nivell de costos i a nivell de recursos és un lloc molt car en arribar-hi. Per tant, estava tothom absolutament contentíssim i fer-ho com a colla i amb aquesta família que tenim, doncs encara és millor.
1: Esteu al núvol, eh? I mai millor dit. D'on va sorgir la idea de pujar a fer castells a una glacera dels Alps, Maria?
9: Doncs mira, és bastant curiós, perquè nosaltres vam... ja teníem emparaulat amb els castellers de Lausanne, que són els nostres fillols, que ells venien a fer, que ells farien el seu bateig, vindríem, etcètera. I pel camí ens va aparèixer l'oficina de turisme de Suïssa a Catalunya, a Barcelona, que ens va contactar perquè estaven fent un workshop, un taller, amb la gent d'allà a Barcelona, que nosaltres això ho fem normalment, és una font dels ingressos de la colla, és fer aquest tipus d'actuacions i esdeveniments i tallers. Total, que llavors, a partir d'aquest contacte, va ser quan dues persones de la colla, o sigui, una persona de la colla amb el responsable de l'oficina van començar a xerrar de possibilitats de fer alguna cosa, i un antic casteller de Barcelona, que és de castellers de Lausanne, i un altre casteller de Barcelona van començar a xerrar i van dir, i si miréssim de fer alguna cosa a algun lloc xulo? I llavors van dir la bogeria, se'ls va acudir la bogeria de dir, els ho feu jo. I mira, al final així ha estat, l'oficina de turisme s'ha voltat moltíssim, i hem tingut també el suport d'altres empreses com iLoftPDF o Som Connexió, que ens han ajudat a poder arribar fins aquí, perquè a més, com us deveu imaginar, no és el país més barat del món, precisament. No. Llavors portar 184 persones fins aquí ha estat una autèntica bogeria logística i econòmica.
1: També. Maria,
9: llavors,
1: molt ràpid. Molt
9: així
1: ràpid.
9: Va ser com es va anar tenant en tot. Digue'm.
1: No, molt ràpid. Quines són les principals dificultats? Això ens ho preguntem, no? D'aixecar castells a 3.450 metres d'altitud.
9: Mira, doncs primer tot pensàvem que seria de fred, però quan vam arribar feia un dia esplèndid, feia molt bon temps, o sigui, fred va ser zero problema. El problema més gros va ser el mal d'alçada, o sigui, vam tenir algunes persones que van tenir mal d'alçada. També quan portes tanta gent, al final és probabilitat, bàsicament. I després, d'altra banda, tot i que al final van fer recomanacions, ens vam hidratar molt, etc. Un cop allà dalt et cansaves molt.
1: Maria, gràcies i enhorabona. No tenim més temps. Que vagi molt bé.
9: Gràcies. Adéu.

0: xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en Xarxa us estem explicant que 2 ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 els morts i uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. El fotògraf veneçolà Juan Andrés Pinto ha explicat des de la capital quines són les necessitats més urgents. Són declaracions al Notícies en Xarxa.
2: La gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
1: Un impacte sísmic d'aquestes característiques és del tot excepcional i feia més de 100 anys que no es produïa al país andí. La catedràtica en geodinàmica interna de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massana, ha parlat des de Notícies en Xarxa de les característiques i les possibilitats de predicció del fenomen.
3: Sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies.
1: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entra en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les partides que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. En parlarem tot seguit amb la presidenta de la coordinadora de residències 5+1 i portaveu de la Plataforma Estatal d'Organitzacions de Familiars i Usuaris de Residències. Un apunt de serveis, l'autovia A2 està tallada ara mateix a l'altura de Lleida en sentit Barcelona a causa d'un camió que transportava porcs i que ha bolcat. S'està fent desviaments per la sortida 470 als Alamús. El conductor del vehicle ha resultat il·lès. Pel que fa als esports, avui hem destacat que el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre El Pozo, en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio al temps extra han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I com cada divendres ens fixem en les principals novetats de la cartellera de cinema. Arriba a la gran pantalla Viatge al País dels Blancs, un film basat en una història real amb Emma Vilarasau en un paper destacat. També s'estrena la triomfadora del Festival de Sitges, Obsession, i amb l'estiu també arriben les superheroïnes, en aquest cas Supergirl. Els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. Maria López, presidenta de la colla dels castellers de Barcelona, acaba de parlar de la fita al Notícies en Xarxa.
4: I fins que no baixéssim, fins que no ho paguéssim, no seríem conscients del que hem fet. Crec que ara ja ho comencem a fer, però crec que encara ens falten uns dies. Ara crec que encara estem molt amb l'excitació de veure tot el resta que ha tingut tot plegat i com ha agradat en general, però la colla contentíssima, tothom estava molt content tant a nivell casteller com a nivell personal.
0: Notícies en Xarxa, edició matí.
1: El Ministeri d'Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols i la desaparició de 80 més com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. Tot plegat, mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien de moment les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60 d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
5: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
1: Hem volgut conèixer de primera mà quina és la situació al territori afectat. I per això hem parlat amb el fotògraf de Caracas i que ha explicat a Notícies en Xarxa quines són les principals necessitats hores d'ara per ajudar els ciutadans, però també i sobretot els equips de rescat.
2: La gent està fent lo possible, estan pidiendo bastantes insumos porque mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, porque mucho del rescate se está viendo es a través de las ayudas de voluntarios y donaciones. Mientras hacen llamado de la ayuda internacional, que ya está llegando, entiendo que hace unas horas en la noche llegó la primera ayuda de El Salvador, se está esperando también ayuda de Estados Unidos para mover escombros fuertes que no son capaces los propios hombres y mujeres hacerlo con sus manos.
1: Veneçuela és un país situat en una zona molt activa pel que fa a terratrèmols, perquè es troba enmig de dues plaques tectòniques que van acumulant moviment i energia any rere any fins que desencadenen aquests sismes. Eulàlia Massana, catedràtica de Geodinàmica Interna de la Universitat de Barcelona, assegura que no es pot predir quan hi haurà un terratrèmol d'aquestes característiques, d'aquestes dimensions, però sí que es pot intuir la seva intensitat. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: El que sí que sabem, i en aquest sentit sí que es pot predir, és on hi ha perill i quina mena de perill. I sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas, doncs, sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies.
1: Aquí a casa nostra, una quinzena d'entitats vinculades a Veneçuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona, en concret, per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats per a tots dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del Consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela. Estem pendents també a aquesta hora del desnonament previst a una família de Barcelona d'un edifici que la propietat vol destinar a pisos turístics i de lloguer de temporada. Davant d'aquest bloc, al carrer de la Marina, de la capital catalana, hi hem enviat el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix, en aquests moments?
6: Bon dia, Helena. Doncs en aquests moments un grup de veïns, també d'activistes al voltant del sindicat de llogateres, bloqueja la porta d'accés d'aquest immoble ubicat al carrer de la Marina número 124. La majoria dels pisos d'aquest bloc ja estan destinats a l'ús turístic. També són pisos de temporada i la família que s'enfronta a un desnonament imminent perquè d'aquí uns minuts, a partir de les 9, s'espera l'arribada de la comitiva judicial, viu en aquest pis. És el Jordi i la seva família són els únics llogaters residencials que continuen resistint en aquest edifici. I en Carme Arcarazo, ella és portaveu del sindicat de llogateres. Carme, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Quina és la situació en aquests moments per a la família del Jordi?
7: Bueno, el que està a punt de passar aquí és una autèntica tragèdia. És a dir, estem parlant que avui volen fer una família fora de casa seva per fer-hi un pis turístic o per fer-hi un lloguer de temporada. És a dir, tenim uns serveis públics, una policia, que avui el que vol fer és deixar una família al carrer per que aquest pis no es faci servir mai més per allotjar-hi famílies, sinó per allotjar-hi turistes. És una vergonya i el fort és que això no és un accident, no és que ningú pogués preveure, això és el resultat d'una sèrie de lleis que s'han tombat. En primer lloc, el mes de febrer Junts per Catalunya va tombar la moratòria contra els desnonaments. I el que estem veient avui aquí és l'inici d'una allau contra la gent treballadora d'aquest país. En els mesos que venen veurem centenars, milers de desnonaments per culpa de Junts per Catalunya.
6: Precisament en aquest sentit, la caiguda de la moratòria està agreujant la situació, com és el cas de la família del Jordi. Preveieu llavors, tal com anuncies, una activació dels desnonaments un cop va caure aquesta protecció, aquest escut, com a conseqüència dels vots de Junts?
7: Hi havia una protecció per famílies vulnerables que estava en vigor des de la pandèmia, des del 2020, l'han aixecat de cop i això vol dir que ara milers de famílies que comptaven amb una protecció poden acabar al carrer d'un dia per l'altre. Això és molt greu. Això, primer tema. Segon tema, el tema de que això es tornarà un lloguer de temporada. El sindicat de llogateres vam escriure una llei per regular el lloguer de temporada que porta 2 anys bloquejada a Madrid, que es podria votar demà mateix al Congrés dels Diputats i aturar que es transformin pisos normals en lloguers de temporada. Encara estem esperant.
6: Carme, moltes gràcies. Ella és portaveu, ja ho sabeu, del sindicat de llogateres. Aquesta és la situació lenta en aquests moments. A l'espera que arribi aquesta comitiva judicial, recordem que aquest és el segon intent de desnonament que en menys d'una setmana enfronta la família del Jordi.
1: Doncs aquí et deixem, Anna, vigilant què pot passar a partir d'ara i sobretot pendents d'aquesta comitiva judicial que, com ens deies abans, ha de venir a les 9 del matí. N'estarem pendents, està clar que sí. Gràcies, Anna. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Minuts per arribar a 3:15 del matí. Continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la franja de Ponent. De moment ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. 3 pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha també els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupades les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. També ara mateix un apunt de serveis. Recordar-vos que l'autovia A2 està tallada ara mateix a l'altura de Lleida en sentit Barcelona a causa d'un camió que transportava porcs i que ha bolcat. S'estan fent desviaments ara mateix per la sortida 470 als Alamús. El conductor del vehicle ha resultat il·lès. El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entra en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les quanties que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions i amb aquesta ampliació el finançament estatal superarà els 600 milions aquest any i els 790 milions el 2027. Busquem una primera reacció parlant amb Maria José Carcelén, que és presidenta de la coordinadora de residències 5+1, però també és portaveu de la plataforma estatal d'organitzacions de familiars i usuaris de residències. Senyora Carcelén, bon dia i gràcies per atendre'ns aquest matí.
8: Bon dia i gràcies a vosaltres, com sempre, per cridar-nos per parlar de les coses que ens preocupen. Gràcies.
1: Ho dèiem ara, 567 milions d'euros més per al nivell mínim de dependència. Aquesta injecció és realment suficient per revertir el dèficit estructural que arrosseguen les residències i l'atenció domiciliària?
8: No és suficient perquè Espanya destina aproximadament el 0,77% del PIB per la dependència, quan la mitjana europea és de l'1,6%. Hi ha països que arriben gairebé al 4%. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la financiació per reduir la seva aportació, que és el que va fer el 2025, perquè Catalunya, el 2025, va reduir en 90 milions d'euros la seva aportació al sistema i això tindrà una penalització en aquest any perquè rebrem 15 milions i mig menys d'aportació per la dependència per incompliment dels objectius del sistema. Per tant, està bé, nosaltres estem contents de que hagi assumit l'Estat el 50, però estem lluny, molt lluny, de solucionar el problema.
1: Senyora Carcelén, estem lluny de solucionar el problema, però amb aquest increment, on s'haurien d'abocar avui els recursos perquè tinguin un impacte immediat en la vida de les persones dependents? On és l'urgència més gran ara mateix? Encara que sigui per tapar forats, però on podríem tapar un bon forat amb aquests diners?
8: Hauríem de reduir les llistes d'espera, que són interminables. Catalunya té en aquest moment 80.000 i pico de persones en llista d'espera. Està fent la resolució a 264 dies quan la llei marca que siguin 180. Aquests diners han d'anar a això i han d'anar a millorar les ràtios de personal i per descomptat, les condicions laborals. Perquè si no fem, si no apliquem aquests diners a aquests tres temes, doncs la gent no ho notarà, perquè miri, no necessitem robots, el que necessitem som que les ràtios siguin millors, que els treballadors tinguin un sou digne, perquè en aquest moment tenim una rotació de personal que és inassumible, perquè la gent no vol treballar per un sou de misèria, amb una feina poc reconeguda, amb una càrrega de treball inabordable, perquè han d'atendre moltíssimes persones. Si no solucionem això, no posem els diners on toca.
1: Doncs Maria José Carcelén, gràcies per atendre'ns, bon dia, i esperem això, que aquests diners com a mínim vagin en els punts més claus i més necessaris. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
8: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Doncs canviem radicalment de tema i abans dels esports us expliquem que la població del Corriol Coma Negra a Vilanova i la Geltrú es troba en estat crític. En les darreres setmanes han desaparegut els pollets i juvenils de les zones de nidificació, cosa que suposa la pèrdua de gairebé tota la primera campanya de postes i part de la segona. S'està treballant en diverses hipòtesis, però tot apunta a la presència de depredadors i al desplaçament forçós d'aquest ocell cap a zones més segures per causa de la pressió humana. Ens en dona tots els detalls la Carla Lanuza de Canal Blau.
9: Durant la primera posta d'enguany, iniciada el mes d'abril, s'havien detectat a Vilanova 10 nius de corriol camanegre, principalment a la platja de Ribarroges. Això feia pensar que la d'enguany seria la segona millor temporada des que es tenen registres. Tot i això, la darrera sessió de monitoratge dut a terme ha portat la pitjor de les dades imaginables. Gairebé tots els corriols nascuts durant aquesta posta han desaparegut.
10: Ha nascut un total de 25 pollets a la platja i d'aquests 25 pollets només n'han sobreviscut 6. El 24%. A no ser que hi hagi un retorn massiu i es produeix una situació miraculosa, la temporada segurament serà la pitjor de la sèrie històrica.
9: Les raons d'aquesta desaparició massiva encara s'estan estudiant i es barallen diferents hipòtesis, des de l'efecte humà fins a la depredació natural. La nota positiva és que s'han detectat 4 nous corriols a la zona de nidificació de la tèrmica de Cubelles i se sospita que puguin ser alguns dels adults de Riba-roges que s'han desplaçat per intentar fer una nova posta abans del final de temporada.
1: Deu minuts per arribar a les 9. Com sempre, aquesta hora és temps per parlar dels esports i ho fem amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
11: Bon dia.
1: El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala.
11: Sí, ho ha fet amb un triomf a la pròrroga a la pista del Pozo Múrcia en el quart partit d'aquesta final. Els blaugranes van dominar el primer temps i es van avançar per 1-4 per marxar al descans amb 2 gols d'avantatge. Però la mala fortuna d'Antonio, que es va fer 3 gols en pròpia porta, van permetre als locals igualar el marcador i forçar la pròrroga. En el temps afegit, els gols d'Eric i Antonio, ara sí a la porteria rival, feien pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes 3 anys després, el primer amb Javi Rodríguez a la banqueta.
12: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido. Yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado, pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la liga en general. Creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
11: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà. També els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat de Marcelo Bielsa, però no concreta si tornarà a dosificar Lamine Yamal. Més qüestions, l'Igualada continua de festa com a campió de l'Hockey Lliga. 2 dies després de la gesta aconseguida a Riazor, l'equip arlequinat ha celebrat el títol amb una rua pels carrers de la capital de l'Anoia. No s'ho han volgut perdre centenars d'aficionats que han acabat la jornada a la plaça de l'Ajuntament, on l'equip ha fet l'esperada. En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la incorporació de Caral Casas. L'escorta de Bescanó ha jugat les 7 darreres temporades al València, equip del qual n'era la capitana i amb qui ha guanyat tots els títols possibles. Casas té una llarga trajectòria a la Lliga Femenina i també a Europa. I una altra catalana, Estel Puiggròs, ha fitxat pel Guernica Basc. Serà la primera vegada que la base de Manresa, de 25 anys, jugarà a la Lliga Femenina. Puiggròs fa el salt a la màxima categoria després de 2 anys a la Lliga Femenina Challenge, la segona divisió del bàsquet estatal, on ha jugat el Zamora i l'Unicaja de Màlaga.
13: Des de petita sempre deies ai, vull ser jugadora de bàsquet professional, i òbviament pues, amb la carrera que he tingut pues, a poc a poc s'ha anat apropant l'oportunitat i s'ha donat ara, i amb moltes ganes, i a veure què passa.
11: Doncs arribem a final de temporada, hi ha canvis a les plantilles i especialment a la de l'Uni Girona, que n'hi haurà molts aquesta temporada.
1: Doncs els anirem explicant.
11: I tant.
1: Gràcies, Cristina, i bon cap de setmana.
11: Igualment, que vagi bé.
1: És divendres i, per tant, toca anar al cinema. Si m'acompanyeu, us expliquem quines són les principals novetats d'aquest cap de setmana. Ens l'explica, de fet, en David Navarro.
14: Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu. Perquè la resposta és massa dura.
15: Viatge al País dels Blancs és una pel·lícula basada en la història real de l'Usman Umar, un jove ganès que abandona el seu poble atret per la vida occidental. Després d'una travessa plena d'obstacles, arriba a Barcelona i aquí descobreix que res és com imaginava, fins que coneix la Montse, interpretada per l'Emma Vilarasau, que l'acull a la seva família i li ofereix un futur.
16: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
17: Voy a por chupitos.
18: Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
15: Guanyadora de 3 premis al Festival de Sitges, entre ells l'especial del jurat, Obsession explica com l'anhel romàntic d'un noi pel seu amor platònic desencadena un encanteri sinistre. Ella es torna irracionalment obsessiva fins a convertir-se en l'ombra del noi. Una fantasía aparentment inofensiva que es convertirá en un malson perturbador.
19: ¿Qué hechizo le has echado?
20: ¡Ja,
19: Mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe.
15: Supergirl promet una visió diferent de la cosina de Superman. Veurem la diferència entre ell, que va ser enviat a la Terra i criat per uns pares afectuosos des que era un bebè, i ella, criada en una roca, una estrella de Krypton, i que va veure morir de maneres terribles tots els que la rodejaven durant els seus primers 14 anys de vida, per després venir al nostre planeta.
1: Te diré algo. I de pel·lícula també ha estat la fita que han aconseguit els castellers de Barcelona, que han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació ha tingut lloc davant de la glacera Aletsch, la més gran dels Alps, una fita històrica al nivell del Pilar de 4 que l'any 2003 va fer al Mont Blanc la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Sobre aquesta fita dels castellers de Barcelona n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb la seva presidenta, la Maria López.
4: I fins que no baixéssim, fins que no païssim, no seríem conscients del que hem fet, crec que ara ja ho comencem a fer, però crec que encara ens falten uns dies. Ara crec que encara estem molt amb l'excitació de veure tot el resta que ha tingut tot plegat i com ha agradat en general, però la colla contentíssima, tothom estava molt content a nivell castellà com a nivell personal. El problema més gros va ser el mal d'alçada, o sigui, vam tenir algunes persones que van tenir mal d'alçada, i després, d'altra banda, tot i que al final van fer recomanacions, ens vam hidratar molt, etc. Un cop allà dalt et cansaves molt.
1: Doncs felicitant aquesta colla castellera per aquesta fita, ens serveix també per posar punt final al Notícies en Xarxa d'avui divendres. Gràcies un dia més per la confiança, bon cap de setmana i us esperem dilluns a partir de les 7. Adéu-siau, que vagi bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Seguim pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que han tingut lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una vuitantena d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Eulàlia Masana, catedràtica en geodinàmica interna de la UB, ha explicat avui a la xarxa que els especialistes poden predir els punts on es poden arribar a produir terratrèmols i la seva magnitud, però mai poden saber quan.
2: On hi ha perill i quina mena de perill. Hem de calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i hi ha altres falles que estan dintre de les plaques. I per tant, en aquest sentit, sí que es podia predir, sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies. Això no ho sabem dir.
1: També el fotògraf veneçolà Juan Andrés Pinto ha explicat des de la capital quines són les necessitats més urgents en aquests moments.
3: La gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
1: En aquest sentit, Espanya, Itàlia, la República Txeca, França, Alemanya, Luxemburg i Països Baixos enviaran també equips de rescat a Veneçuela. També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros també per cooperar en les tasques d'emergència. I els bombers de la Generalitat continuen donant suport a l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, a la Franja, que ja ha cremat unes 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000. El foc ha obligat també a desallotjar els municipis de Calassanç, Salins i Sanui, amb unes 240 persones afectades, mentre que Fons continua també confinada pel fum. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments diferents accidents afecten a la circulació. Un d'un camió a la 2 a Lleida que deixa la via completament tallada i es fan desviaments per la sortida 470 als Alamús. Un altre a la BB-5224 Sant Pere de Torelló que també talla la via. Un altre a la C32 a Sitges que també deixa la via tallada en aquest punt. I un altre a la P7 a Martorell que en aquest cas deixa un carril tallat. A banda també una avaria a la C25 a Arbúcies deixa també un carril tallat en direcció a Lleida. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros addicionals del govern espanyol entre el 2026 i el 2027 per finançar el sistema de dependència. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Seguim pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una 80 d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen també els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. De fet, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i ofert també enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. Ho ha anunciat fa uns minuts el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
1: També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros per tal de cooperar també en les tasques d'emergència. I els bombers de la Generalitat continuen donant suport també a l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, a la franja, que ja ha cremat unes 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000. El foc ha obligat a desallotjar els municipis de Calassanç, Alins i Sanui, amb unes 240 persones afectades, mentre que Fons també continua confinada pel fum. I pel que fa a la mobilitat, es va recuperant la circulació de les vies afectades aquest matí per accidents. Per ara, retencions a l'AP7, a Barberà del Vallès, a la B10 i la B20, també a la C58, a la C32 i a l'A2, als entorns de Barcelona. A l'A2 a Lleida encara hi ha un carril tallat per la retirada de càrrega d'un camió accidentat d'aquest matí, i també continua tallada a conseqüència de la sortida 474 a Belllloc d'Urgell per regulació del trànsit. Pel que fa al servei ferroviari, les línies R4 i R1 de Rodalies recuperen també a poc a poc la circulació després d'una incidència en la infraestructura entre Barcelona-Sants i l'Hospitalet de Llobregat, que ha provocat també retards aquest matí en aquestes línies. I avui finalitza el termini de preinscripció als graus de les universitats públiques catalanes, en un moment clau per als estudiants que han d'acudir, que han de decidir, volíem dir, el seu futur acadèmic i laboral. La majoria opta per criteris com la nota d'accés i les sortides professionals, un factor que es tradueix en bones perspectives d'ocupació. El 91% dels titulars treballen 3 anys després d'acabar la carrera, i en la gran majoria de graus la inserció supera el 80%.
0: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Continuem pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una 80 d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. De fet, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i ha ofert també enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. Ho ha anunciat aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant. No?
1: També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros per tal de cooperar en les tasques d'emergència. I l'incendi de la franja de Ponent ja afecta unes 4.000 hectàrees entre els termes de Tamarit, de Llitera i el Campell, amb tres pobles evacuats i un altre confinat i prop de 240 persones reallotjades de manera temporal. Tot i que la baixada de les temperatures i la menor intensitat del vent, el foc encara no s'ha pogut estabilitzar i manté encara diversos flancs actius. I la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha reivindicat una Catalunya de respecte i dignitat davant els discursos d'odi i LGTBI-fòbia, fenòmens que veu en augment a hores d'ara. En l'acte commemoratiu previ al Dia de l'Orgull, que se celebra el 28 de juny, Menor ha avisat que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, encara no són conquestes irreversibles. La commemoració oficial ha arrencat amb el desplegament simultani de les banderes LGTBIQ+, a les balconades de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat. I l'Etxe Pasqual presentarà un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, per acomiadar els 80 treballadors de la seva fàbrica de Gurb, a Osona, tota la plantilla. Segons ha informat el col·lectiu Ronda, el procediment s'ha comunicat poc després d'un mes abans del tancament previst de la planta fixat per al 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. I pel que fa al servei ferroviari, les línies R4 i R1 recuperen a poc a poc la circulació després d'una incidència que afectava la infraestructura entre Barcelona Sants i l'Hospitalet.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers treballen en un nou incendi declarat aquest matí a la zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat. El foc amb diversos focus afecta en aquests moments un barranc i ha mobilitzat un total de 15 dotacions terrestres i també 6 mitjans aeris. Els equips d'extinció treballen per evitar que les flames es propaguin fins a la vessant oposada. A banda, també, els bombers continuen treballant en l'incendi que es va declarar ahir a la franja de Ponent, a Tamarí de Llitera, i que ha cremat ja 1.000 hectàrees de conreus en un radi de 4.000. El municipi de Fons ja s'ha desconfinat i 240 veïns de 3 poblacions continuen desallotjats. I el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha elevat a 90 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a conseqüència dels terratrèmols que han afectat en les darreres hores a Veneçuela. Amb tot, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i també ha ofert enviar 10 forenses per treballar en la identificació dels cadàvers. Escoltem ara el president de la Generalitat, Salvador Illa, fent aquest anunci.
2: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Venezuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant.
1: En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. I Catalunya ha superat els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation Unió Europea, volíem dir, i ja acumula més de 10.180 milions d'euros procedents del mecanisme de recuperació i resiliència. Segons el govern, més de 262.000 persones i entitats s'han pogut beneficiar d'aquests fons. I els Mossos d'Esquadra han localitzat un cos sense vida a la platja de Badalona. El dijous van rebre també una denúncia per la desaparició d'un jove mentre nedava amb amics. Els Mossos d'Esquadra han obert ara una investigació i estan a l'espera de poder identificar el cadàver per saber si es tracta de la mateixa persona o no. I també els Mossos han detingut un home després de presumptament ferir a la seva mare amb una arma blanca aquest matí a Sitges. Després de l'agressió, l'home ha intentat fugir llançant-se al mar a la platja de Sant Sebastià, fet que ha obligat a activar un dispositiu amb els serveis marítims dels Mossos i els bombers.
0: Notícies en xarxa.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui divendres 26 de juny. Comencem amb un repàs als titulars.

La festa de Sant Joan i Sant Pau tornarà a omplir Can Campassol de dansa tradicional aquest diumenge. Malgrat Acull organitza dissabte un concert per recaptar fons per a malalts amb problemes respiratoris a Cuba.

0: Malgrat acollirà aquest diumenge una nova edició de la tradicional Festa de Sant Joan i Sant Pau, una cita que recordarà l'origen del vot de vila durant l'epidèmia de la pesta bubònica del segle XVII. La jornada començarà a les 11 a l'església de Sant Nicolau en la renovació de vot de vila. Durant l'acte es tornarà a llegir el text que recorda la promesa feta pels habitants de Magrat l'any 1651, quan van encomanar-se als sants perquè els ajudessin a superar l'epidèmia. La regidora de Cultura, Lourdes Borrell, ha destacat que Sant Joan i Sant Pau són els copatrons de Magrat i que la celebració permet mantenir viva una tradició que es conserva des de fa segles. Segons ha explicat, la festa recorda com els nostres avantpassats es van abocar a lluitar contra la pesta bubònica i manté viu aquest llegat històric a través dels balls tradicionals. Escoltem l'entrevista. Bé, la tradicional celebració de la festa de Sant Joan i Sant Pau tindrà lloc aquest diumenge. En parlem d'aquesta festa i de com es desenvoluparà amb la regidora de Cultura, Lourdes Borrell. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Bé, en principi, en primer lloc, què representa aquesta festa per Magrat i per què és important mantenir-la viva?
1: Sí, doncs Sant Joan i Sant Pau són els copatrons de Magrat, per això doncs cada any es celebra i es recorda com en el segle XVII van ser també els... es van abocar per lluitar contra la pesta bubònica. Des d'ençà doncs s'ha mantingut aquesta tradició de celebrar-lo el dia... bueno, el cap de setmana, l'últim cap de setmana de juny, i amb, doncs, amb aquests balls tradicionals, com també ja farem aquest cap de setmana.
0: Vale. Després, quines activitats s'han preparat per diumenge i ens pot dir també quins creu que són els actes més destacats de la jornada?
1: Sí, començarem al matí a les 11, hi haurà la celebració a l'església parroquial i després doncs, de la missa farà la renovació del vot de vila. Es llegirà també doncs, el que van fer els nostres avantpassats, el 1651, en què demanaven doncs, que s'acabés el mal que en deien de la pesta. En acabat la renovació del vot de vila, hi haurà un petit ball que farà una parella de l'esbar Joaquim Ruïra de Blanes. A la tarda doncs, ja serà a Can Campassol a 8:15 quan hi haurà els balls tradicionals per part de l'esbar de Malgrat, l'esbar Mar Blava, i aquest any doncs, també estaran acompanyats per l'esbar de Blanes el Joaquim Ruïra. Per tant, podrem gaudir d'una sèrie de balls que acabaran amb el ball de Morratxes a càrrec de l'esbar Mar Blava, i tot això amb l'acompanyament de la Cobla Ciutat de Granollers i també amb la col·laboració de l'agrupació sardanista La Barretina.
0: Què és el que fa tan especial aquest ball que acaba de destacar, no? Que tenen doncs, aquest paper entitats com l'esbar d'Ensaire Mar Blava i també la Joaquim de Blanes i també amb la participació de l'agrupació sardanista La Barretina.
1: Bé, aquest ball de Morratxes, doncs, de ben segur que si heu passejat per les botigues del centre i heu vist les morratxes que tenen exposades a l'aparador, i al final doncs, és aquest ball en què les parelles simbolitzen doncs, com bueno, el que passava en aquell moment, en què també hi havia doncs, diferents cultures, diferents religions, i el ball de Morratxes representa doncs, no, el que hi havia entre una jove cristiana i un jove musulmà.
0: Vale, pues amb això ja ho tindríem. Gràcies, regidora de Cultura Lourdes Borrell, per atendre's, que tingui molt bon dia.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Adéu. L'associació Malgrat Acull ha organitzat un concert solidari per recaptar fons per enviar petites cèl·lules fotovoltaiques a Cuba i així ajudar a persones amb malalties respiratòries que, de fet, requereixen d'aquests aparells electrònics per funcionament dels seus aparells. El concert tindrà lloc aquest dissabte a les 7 de la tarda a la plaça, a la sala d'actes de la Barretina Vermella. L'actuació la portarà a terme el cantautor cubà Jorge Sánchez, establert des de fa anys a Pamplona, acompanyat de la violoncel·lista Eva Niño. Presentaran de nou l'espectacle Entre Silvio i Pablo, te doy una canción, un recorregut per algunes de les cançons més emblemàtiques de dos dels grans referents de la nova trova cubana, Silvio Rodríguez i Pablo Milanés. El concert també inclourà la participació especial de la cantant magratenca Montse Creu. Segons ha explicat el cantant Jorge Sánchez a Ona Malgrat, el concert també vol donar a conèixer la situació econòmica i social que es viu a Cuba, que segons l'artista, la població de fet viu marcada per la precarietat de recursos. Sánchez afegeix que a través de l'art es poden sensibilitzar les idees i transmetre un missatge positiu.
2: Teniendo en cuenta la situación que nos han tenido siempre a los cubanos de un bando y de otro, si voy a, entonces pues bueno, pues la final eso se traduce en que quien sufre de verdad es la gente a pie, es decir, el pueblo es el que en realidad está pasando todo ahí, como decimos los cubanos, el mar por el fondo, ¿no? Mm. Y bueno, ese es el resultado de, bueno, pues de acciones políticas que al final pues no van a nada. Sí, lo único que conllevan es a la pobreza y lo que tú dices, al punto precario. De cierto modo, más que crítica, yo diría reivindicar que a través del arte se pueden sensibilizar muchas ideas, ¿no? Para bien. Entonces esa es nuestra intención.
0: El preu de l'entrada és de 12 euros i es poden adquirir anticipadament a la llibreria Montalt, a l'estanc de la Barretina o al mateix dia del concert. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. L'expectació per una de les activitats més consolidades de la programació del FEM Palafolls ha superat totes les previsions. L'activitat Forestocs del Molí, organitzada per la Fundació El Molí d'en Puigverd, ha exhaurit oficialment totes les entrades de reserva anticipada per a la jornada d'aquest dissabte 27 de juny. Segons consta la plataforma de gestió Entràpolis, els 7 torns de compra previstos entre les 10 i les 2 quarts de 8 han penjat el cartell de complet. Aquesta iniciativa ofereix milers de peces de roba nova, des de samarretes i vestits fins a americanes o banyadors, procedents de donacions de grans marques, sobrestocs i prototips amb preus que oscil·len entre 1 i 15 euros. I a la platja de Calella es convertirà del 29 de juny a l'1 de juliol en epicentre del Handball Platja Estatal amb la celebració del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques. La competició reunirà les millors seleccions territorials de base de tot l'estat en les categories infantil, cadet i juvenil, tant masculines com femenines, i preveu mobilitzar més de 2.000 persones entre esportistes, tècnics, familiars i també aficionats. L'economia catalana viu un canvi qualitatiu de creixement perquè augmenta la productivitat coincidint amb un període d'alta creació d'ocupació. Aquesta és una de les conclusions de la 61a edició de la Memòria Econòmica de Catalunya i que la directora Carme Pòveda ha subratllat que això no havia passat en èpoques expansives. I també seguim parlant de temes, en aquest cas nacionals. El ple del Congrés ha aprovat amb 179 vots a favor, 32 en contra i 137 abstencions la llei per modificar el Codi Penal i castigar amb penes de presó i inhabilitació les conegudes com a teràpies de conversió dirigides a eliminar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual i l'expressió de gènere. El text, que continuarà ara la seva tramitació parlamentària al Senat, ha prosperat tot i l'oposició del PP i Vox. La proposta busca castigar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys qui apliqui o practiqui sobre una persona aquests procediments, fins i tot amb el seu consentiment o el del seu representant legal. També es plantegen multes de 8 a 24 mesos.

0: Moment de repassar la situació meteorològica amb el nostre company en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà a l'interior gironí arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda al diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
0: I repassem l'agenda d'actes, el programa d'actes Malgrat amb Orgull per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ. Inclou aquesta tarda una taula rodona a càrrec d'Ona Malgrat i el programa Fem el Toc a partir de 5:45 de la tarda al Centre Cultural i una acció teatral a càrrec de la Teatre dels Records a partir de 7:00 de la tarda al mateix equipament.

0: de l'Arxiu Municipal a les 7 de la tarda i tot seguit es farà l'espectacle musical Canciones de Camastro i Cuna, primers estius de Lorca, a càrrec de Bruferri. Repassem la cartellera d'estrenes d'aquest cap de setmana.
1: Continguts en xarxa.
2: Una de les principals novetats de la cartellera de cinema és Viatge al País dels Blancs, un film amb Emma Virarassau en un paper destacat. També s'estrena la triomfadora del Festival de Sitges, Obsession, i amb l'estiu arriben les superheroïnes, en aquest cas, Supergirl.
3: Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura.
2: Viatge al País dels Blancs és una pel·lícula basada en la història real de l'Usman Umar, un jove ganès que abandona el seu poble atret per la vida occidental. Després d'una travessa plena d'obstacles, arriba a Barcelona i aquí descobreix que res és com imaginava, fins que coneix la Montse, interpretada per l'Emma Vilarassau, que l'acull a la seva família i li ofereix un futur.
4: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
5: Voy a por chupitos.
6: Voy contigo.
7: Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
2: Guanyadora de 3 premis al Festival de Sitges, entre ells l'especial del jurat, Obsession explica com l'anhel romàntic d'un noi pel seu amor platònic desencadena un encanteri sinistre. Ella es torna irracionalment obsessiva fins a convertir-se en l'ombra del noi. Una fantasia aparentment inofensiva que es convertirà en un malson pertorbador.
8: ¿Qué hechizo le has echado?
9: Mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe.
2: Supergirl promet una visió diferent de la cosina de Superman. Veurem la diferència entre ell, que va ser enviat a la Terra i criat per uns pares afectuosos des que era un bebè, i ella, criada en una roca, una estrella de Krypton, i que va veure morir de maneres terribles tots els que la rodejaven durant els seus primers 14 anys de vida, per després venir al nostre planeta.
10: Te diré adiós.

Repassem els titulars del dia. La festa de Sant Joan i Sant Pau tornarà a omplir Can Campassol de dansa tradicional aquest diumenge. Malgrat acull, organitza dissabte un concert per recaptar fons per a malalts amb problemes respiratoris a Cuba.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Prop de 16.000 persones estan confinades en aquests moments per un incendi forestal que ha començat a la zona de la deixalleria de Tiana, al Maresme, i que té diversos focus actius. 22 dotacions dels bombers lluiten contra aquest foc, pel qual els Mossos ja han detingut una persona. Ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que també dona detalls del confinament.
2: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona de l'Albert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fos de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut.
1: Davant d'aquesta situació estem especialment pendents de la previsió del temps i l'evolució de les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat, i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims, i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud, a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà a l'interior gironí arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda al diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
1: Déu-n'hi-do, gràcies, Lluís Mi Pérez. És divendres 26 de juny de 2026 i tenim més titulars. S'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles pel doble terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.000 ferits. Maite Polo.
4: Són xifres provisionals perquè hi ha un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa. El fotògraf Juan Andrés Pinto ha explicat a la xarxa des de Caracas quina és la situació.
5: Mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también.
4: Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
1: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
4: Ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral.
1: Barcelona armarà la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser.
4: Serà gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox. El mes que ve, el plenari votarà una nova proposta de reglament per dotar els agents amb aquestes armes, que ara només porten els comandaments.
1: En cultura, l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les tres xemeneies de Sant Adrià de Besòs,
4: que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans.
1: En esports, el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de la Lliga, Jordi Cochran.
6: Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final i han guanyat la vuitena Lliga en la història de la secció. D'aquesta manera, el Barça ha trencat una ratxa de 2 anys sense títols.
1: Al control de Soibal López, a la redacció i coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Dues dotacions dels bombers lluiten a hores d'ara contra un incendi forestal declarat a Tiana, al Maresme, i que ha obligat a confinar les poblacions de Tiana, Martorelles, Sant Fos de Can Centelles i Santa Maria de Martorelles. Es tracta d'un foc amb diferents focus que s'ha iniciat a la zona de la deixalleria de Tiana i pel qual ja s'ha detingut una persona. El focus de l'incendi ja als nostres companys de Mataró Ràdio. Laura Cera, molt bon dia, com està la situació?
7: Molt bon dia. Doncs l'incendi continua actiu, tot i que Pep Colàs, el cap d'intervenció dels bombers, ens acaba de dir fa molt pocs minuts que confien en poder-lo estabilitzar d'aquí a poca estona. De fet, hi treballen moltíssimes dotacions dels bombers, en aquest moment 30 de terrestres i més d'una desèrie de mitjans aeris. De moment no tenen constància que hagi afectat habitatges ni persones, però han intentat rebaixar la intensitat, sobretot en els últims minuts, en l'última hora, del flanc esquerre, que finalment han aconseguit ancorar en una zona de vinyes. Per tot plegat, A mig matí s'han confinat 4 municipis, Tiana, Sant Fost de Campsandelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, i com deies, també s'ha detingut una persona per indicis de la seva participació en els fets.
2: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fost de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut.
7: Era Núria Parlo, un conseller d'Interior, uns confinaments que es podrien aixecar ben aviat, com a mínim a Tiana, la part cap al mar. En canvi, la zona del Vallès encara es mantindria una estona confinada. Les agents rurals calculen que l'incendi hauria afectat prop de 25 hectàrees. Els bombers, però, ens diuen que de moment no ho han pogut calcular.
1: Gràcies, Laura Cera, per aquesta última hora de l'incendi de Tiana, però paral·lelament els bombers treballen en l'extinció d'un altre foc, en aquest cas de vegetació agrícola a Tàrrega, a l'Urgell. Una vintena de dotacions i 4 mitjans aeris treballen en l'extinció d'aquest incendi. Anem també fins allà, a Ràdio Tàrrega. Mariona Fígols, bon dia.
8: Bon dia. Continua actiu l'incendi de vegetació agrícola al nucli de Santa Maria de Montmagastrell, al terme municipal de Tàrrega. Els bombers mantenen el dispositiu d'extinció amb 15 dotacions terrestres després que els mitjans aeris s'hagin retirat en constatar una evolució favorable del foc. Segons han informat els bombers, l'incendi encara no està estabilitzat, però evoluciona favorablement gràcies a les tasques d'extinció i consolidació del perímetre. Les primeres estimacions situen la superfície afectada en unes 40 hectàrees de terreny agrícola. Els efectius continuen treballant sobre el terreny per acabar d'ancorar el perímetre i evitar possibles represes de les flames. També col·laboren els grups de PAF i GRAF dels bombers, així com tractoristes i els Mossos d'Esquadra en les tasques de suport logístic.
1: Gràcies, Mariona, i seguim també molt pendents del foc forestal declarat a la Franja de Ponent, que continua actiu i hauria calcinat unes 1.000 hectàrees. Així tot, els equips d'extinció en destaquen una evolució favorable a les últimes hores.
4: L'incendi es va originar per l'avaria d'una màquina recol·lectora i ha obligat a desallotjar unes 240 persones dels nuclis de Sant Uí, Alins i Calassans. Paral·lelament, ja s'ha aixecat el confinament per als habitants de Fons, afectats per la intensa fumera.
1: Durant la nit, els efectius han concentrat els esforços al cap de l'incendi molt a prop del municipi de Fons, on a hores d'ara ja no hi ha flama activa.
4: Amb la sortida del sol s'hi han incorporat els mitjans aeris, que treballen especialment sobre la superfície forestal del flanc dret per consolidar el perímetre i evitar revifalles.
0: Notícies en xarxa.
1: 235 morts, 4.300 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa. És el trèmol que va sacsejar dimecres Veneçuela. També s'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles i un centenar estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a aquell país.
4: Els danys humans i materials són incalculables 2 dies després dels potents sismes i les pitjors destrosses són al litoral, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
5: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
4: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
9: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant. No?
4: Un dels bombers de l'expedició ha especificat quines tasques faran.
10: El cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
4: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat amb un minut de silenci i l'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
11: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
4: El consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen el 35% dels casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353 casos. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
13: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específica que m'han insultat o que m'han agredit.
12: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
1: El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entrarà en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les quantitats que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions.
4: Malgrat l'increment, la coordinadora de residències 5+1 creu que estem lluny de solucionar el dèficit d'allò que es destina a la dependència. Així ho ha dit a la xarxa la presidenta de la coordinadora i portaveu de la Plataforma Estatal d'Organitzacions de Familiars i Usuaris de Residències, María José Carcelén.
14: Espanya destina a aproximadament el 0,77% del PIB per a la dependència, quan la mitjana europea és de l'1,6%. Hi ha països que arriben gairebé al 4%. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema.

0: Vox es portarà a votació al plenari del mes que ve una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les TASER abans que acabi el mandat en tots els districtes i torns de servei, no només en situacions d'alt risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-les servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Coronas és el portaveu d'Esquerra.
2: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal i n'hi ha hagut uns quants casos. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
1: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament quan es porti a votació, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
3: Els demanem que quan portem de nou aprovació al reglament, tots els que s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
4: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, amb els seus vots tinguéssim, o vostè hagués permès la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys, com a mínim, que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles TASER a disposició.
1: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
0: És 3:15, no deixem Barcelona, ja que una setmana per al Grand Départ, el Tour de França, tindrà afectacions en la mobilitat per carretera, tant diumenge 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona a la capital, com dilluns 6 entre Granollers i els Angles. L'etapa del 4 de juliol a Barcelona i la presentació dels equips el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitza 4.500 policies, 3.600 dels quals agents dels Mossos. Judit Vallès, bon dia.
5: Bon dia. La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
6: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les 3 etapes, una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
5: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
7: Notícies en xarxa.
0: Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat amb fermesa l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. El president de la Generalitat ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat i ha posat els Next Generation com un exemple de federalisme a Europa. Un Salvador Illa que també ha defensat fer un salt d'escala política dins de la Unió per afrontar els reptes de manera més conjunta i davant dels riscos dels qui la volen buidar de contingut.
9: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb involució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
8: Un informe del govern eleva més de 262.000 els beneficiaris dels fons captats.
0: Doncs no deixem l'àmbit econòmic, perquè la Ràpita vol situar-se al mapa internacional de l'economia blava sostenible. Avui s'ha presentat un projecte estratègic que preveu una 20ena d'actuacions fins al 2035, amb una inversió que podria superar els 1.000 milions d'euros. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
10: Es tracta d'un full de ruta amb una vintena d'actuacions per transformar el territori des de la innovació, la conservació ambiental i el desenvolupament econòmic, un projecte que l'alcalde Xavier Reverter ha qualificat d'ambiciós i de futur.
11: És un projecte ambiciós, és un projecte de futur, és un projecte on realment valorem un pla integral que és la sostenibilitat, és el creixement, és el talent

0: el jove i sobretot un projecte on ens hem de sentir tots realitzats i que tots poguéssim confiar en tirar-ho endavant.
1: La iniciativa podria convertir l'abadia dels Alfacs en la primera OMEC de la Mediterrània, una figura que compatibilitza la protecció dels ecosistemes amb l'activitat econòmica sostenible i que es demanarà aprovar en la cimera de Nacions Unides de finals del 2027. Un projecte que té un pla d'execució fins al 2035 i planifica una inversió que pot superar els 1.000 milions d'euros.
2: No deixem les Terres de l'Ebre. La Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'Espai Joan Moreira en l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. Ràdio Tortosa, David Benito.
3: La investigació s'ha obert arran d'una denúncia de l'actual executiu municipal, que qüestiona la contractació dels treballs de la coberta i la neteja interior, així com un possible fraccionament de contractes en la rehabilitació de la façana. El govern assegura que part de les obres es van executar abans de l'adjudicació formal, fins i tot després d'inaugurar l'espai. Per la seva banda, l'exalcaldessa Meritxell Roger nega qualsevol irregularitat i defensa que tots els expedients es van tramitar correctament. Atribueix la denúncia a una estratègia política.
4: És evident que esta denúncia respon a una autorització politico-partidària activista de la justícia per part del senyor Jordana i la senyora Eixa en una clara finalitat electoral. Estic segura que tota la tramitació dels diferents expedients es va fer correctament, no hi ha cap fraccionament i d'obres a l'Espai Moreira se'n van fer abans de la inauguració d'una de totes les sales que hi ha per rehabilitar i se'n van continuar fent després. De fet, encara avui n'hi ha dependents perquè l'actual govern porta 3 anys sense actuar en aquest indret.
3: Mentrestant, la Fiscalia ja ha requerit la documentació dels contractes a l'Ajuntament i informació detallada sobre altres treballs adjudicats pel govern de Junts per Tortosa a la mateixa empresa.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home que ha ferit la seva mare i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges.
5: Els fets han passat aquest matí. L'home que pateix un trastorn mental ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. Fins que ha estat detingut, ha calgut tancar la platja.
2: I els Mossos localitzen un cos a la platja de Badalona.
5: Ara s'està a l'espera de la identificació per saber si es tracta d'un jove desaparegut ahir mentre nedava amb amics.
2: És moment per a la cultura. L'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les tres xemeneies de Sant Adrià de Besòs. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica o els reptes urbans. Serà des de diumenge i fins dijous vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall, bon dia.
6: Bon dia. Doncs els éssers humans han adaptat l'entorn a les necessitats de cada moment. Les construccions i la transformació d'espai poques vegades ha tingut en compte els recursos naturals del planeta Terra. Becoming Architects for a Planet in Transition es plega 6 temàtiques interrelacionades. A través de maquetes, prototips, vídeos i instal·lacions a escala real, els equips participants han investigat com l'arquitectura pot intervenir en els processos de transformació del planeta. Les propostes plantegen alternatives com reduir la dependència als combustibles fòssils, reutilitzar materials i estructures o abandonar la perspectiva antropocèntrica per adaptar-se millor als ecosistemes naturals. Aquesta exposició de 4.000 metres quadrats és un dels elements centrals del Congrés Mundial d'Arquitectes que es celebra durant els dies 28 de juny al 2 de juliol. Hi ha arquitectes d'arreu del món participen en ponències i taules rodones per debatre com treballar de manera multidisciplinària per afrontar els reptes de futur derivats de les diferents crisis globals.
2: Gràcies, Neus Aragall, des de Ràdio Ciutat de Badalona. I una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, Viu Catalunya compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans de diversos àmbits. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La campanya explica que la identitat cultural catalana es basa en la tradició i l'avantguarda, es viu al carrer i és creativa, i les seves icones culturals ajuden a descobrir el talent emergent del país. La idea és, segons la directora general de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvero, que la cultura atregui el turisme de qualitat.
8: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força i identitat, no? D'un poble. i, per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure Catalunya.
7: Sent la nostra cultura, Viu Catalunya es difondrà a tot Espanya, a més dels mercats asiàtics, americà i europeu. L'Espot presenta 11 localitzacions emblemàtiques, des de la cripta de la Colònia Güell fins a la Seu Vella de Lleida. Una vintena de referents culturals han col·laborat en la iniciativa, com el dissenyador Jordi Lavanda o l'arquitecte Benedetta Tallabue.
2: I arriben els esports. Avui amb en Jordi Cochran. Molt bon dia, Jordi. El Barça de futbol sala és el nou campió de Lliga.
9: Bon dia, Marta. Els blaugranes van guanyar la pista del Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final. Tot i que els culers van arribar a posar-se per 1-4 fora en el marcador, el conjunt murcià va empatar el duel a 4. En el temps extra, els gols d'Eric i Antonio van fer caure la balança pel Barça per a proclamar-se campió de Lliga, la vuitena en la història de la secció. Un títol especial pel capità, Dídac Plana.
10: Pues molt especial, perquè al final, com et dic, portant 2 anys en blanc, amb la frustració que això et genera, no? A nivell personal també, doncs, poder aixecar la primera lliga com a capità, un somni i la veritat és que molt feliç, em sento molt realitzat i molt orgullós.
9: L'entrenador Javi Rodríguez ha aconseguit tornar a fer el Barça campió en la seva primera temporada a la banqueta.
11: Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido. Yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga en general. Creo que hemos sido campeones, justo campeones.
9: En ciclisme, Mireia Benito ha tornat a guanyar el Campionat d'Espanya de contrarrellotge per quarta temporada consecutiva. La de Llorenç del Penedès és la gran dominadora d'aquesta disciplina.
12: Cada año es diferente, ¿no? Cada año es especial y sí que este año quizás no venía con la confianza que había venido otros años, ¿no? Por la preparación que había hecho. Tenía dudas sobre eso, entonces, bueno, no voy a negar que he pasado nervios y estoy muy emocionada porque al final, pues, quizás aquí se ve un resultado, pero lo que hay detrás es muchísimo más grande.
9: Paula Blasi, que va patir una caiguda fa uns dies entrenant, va acabar en quarta posició i a causa de les conseqüències d'aquest xoc ha decidit no participar en la prova en ruta de demà, en què era una de les principals favorites. I en futbol, el porter Juan Carlos del Girona deixa el club gironí després de 7 temporades al conjunt blanquivermell.
13: Todo tiene un principio y un final. He tenido la suerte de poder y el orgullo de poder defender esta camiseta durante muchos años, de encontrar mi sitio en el fútbol, que tanto me costó encontrar. Estoy muy orgulloso de cada esfuerzo que he hecho por este equipo y me voy feliz por eso.
9: Tampoc continuarà el conjunt gironí el porter Rubén Blanco, un Girona que ha anunciat 2 amistosos de pretemporada, el primer contra l'Olot el 22 de juliol i el 29 d'aquest mateix mes, que rebrà el Castelló el conjunt gironí, i un Espanyol que s'enfrontarà contra el Sabadell, també un altre dels confirmats dels partits de preparació dels equips catalans en aquest estiu.
2: Moltes gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida, actualitzem la informació sobre els incendis que continuen actius. Fins ara.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
15: Una cigarreta

Repassem els titulars del dia. La festa de Sant Joan i Sant Pau tornarà a omplir Can Campassol de dansa tradicional aquest diumenge. Malgrat acull, organitza dissabte un concert per recaptar fons per a malalts amb problemes respiratoris a Cuba.

0: Quarts de tres.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers aixequen el confinament de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana per la bona evolució de l'incendi que s'ha declarat entre Tiana i Montgat a mig matí. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Això sí, de moment es manté el confinament a la urbanització Colònia Bosch i a l'Albert La Conreria de Tiana. Els bombers preveuen estabilitzar l'incendi en molt poca estona. Davant d'aquesta situació estem especialment pendents de la previsió del temps i l'evolució de les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà a l'interior gironí arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda el diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 26 de juny de 2026 i tenim més titulars. S'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles pel doble terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.000 ferits. Maite Polo.
3: Són xifres provisionals, ja que hi ha un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa. El fotògraf Juan Andrés Pinto ha explicat a la xarxa des de Caracas quina és la situació.
4: Mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también.
3: Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
0: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
3: Ja representen un terç dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. Van arribar a ser 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament també en l'àmbit laboral.
0: Barcelona armarà la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser.
3: Serà gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox. El mes que ve el plenari votarà una nova proposta de reglament per dotar els agents amb aquestes armes que ara només porten als comandaments.
0: En cultura, l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs,
3: que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans.
0: En esports, el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga. Jordi Cochran.
5: Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final i han guanyat la vuitena Lliga en la història de la secció. D'aquesta manera, el Barça ha trencat una ratxa de 2 anys sense títols.
0: El control de Saibal López, a la redacció i coordinació, José Gallardo, passen 3 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És l'última hora. Els bombers han aixecat el confinament de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana a causa de la bona evolució que està tenint l'incendi declarat a mig matí entre Tiana i Montgat, a la zona de la deixalleria. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Els bombers, de fet, preveuen estabilitzar aquest incendi en molt poca estona. El focus d'aquest foc hi ha els nostres companys de Mataró Ràdio. Laura Serra, bon dia. Com està ara mateix la situació?
6: Bon dia. Doncs el foc continua actiu, tot i que evoluciona favorablement segons els bombers. Ara estan acabant de tornar, de tancar-lo amb línia d'aigua i treballen en aquests moments una trentena de dotacions terrestres i 11 mitjans aèris. Tot i així no es té constància que hi hagi hagut cap afectació ni habitatges ni persones. L'última hora és aquesta, el desconfinament dels 4 municipis, també de l'urbanització Colònia Bosch i d'Albert La Conreria, però es manté confinades 3 urbanitzacions, Mas Llombard, Mas Ports i Mascoll, d'aquesta última del municipi veí d'Alella, tot plegat en un dia en què els agents rurals estan treballant amb la hipòtesi de la intencionalitat, ens explicaven, perquè han detectat 5 focus inicials, però si ho estan investigant, l'incendi afecta la serralada de Marina, i de moment, segons els agents rurals, hauria afectat almenys la superfície d'unes 25 hectàrees, tot i que els bombers encara no ho han pogut calcular.
0: Gràcies, Laura Cera, de Mataró Ràdio, i també molt pendents del foc que crema a Tàrrega, l'Urgell, es tracta en aquest cas d'un incendi de vegetació agrícola. Les descàrregues dels mitjans aeris han estat molt efectives els últims minuts, tot i que l'incendi encara està actiu.
3: Els bombers mantenen les dotacions terrestres per ancorar l'incendi. Treballen en una àrea d'unes 41 hectàrees.
0: I també molt pendents encara del foc forestal declarat a la Franja de Ponent, que continua actiu i hauria calcinat en aquest cas 1.000 hectàrees. Així tot, els equips d'extinció destaquen una evolució favorable a les últimes hores.
3: L'incendi es va originar per l'avaria d'una màquina recol·lectora i ha obligat a desallotjar unes 240 persones dels nuclis de Sant Uí, Alins i Calassanç. Paral·lelament, ja s'ha aixecat el confinament per als habitants de Fons, afectats per la intensa fumera.
0: Al llarg de la nit, els efectius han concentrat els esforços al cap de l'incendi, que és molt a prop del municipi de Fons, on a hores d'ara ja no hi ha flama activa.
3: Amb la sortida del sol s'hi han incorporat els mitjans aeris, que treballen especialment sobre la superfície forestal del flanc dret per consolidar el perímetre i evitar revifalles.
1: Notícies en xarxa.
0: 235 morts, 4.300 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades encara sota la runa és el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que s'ha sacsejat Veneçuela aquesta setmana. També s'eleven a 4 les víctimes mortals espanyoles i un centenar estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
3: Els danys humans i materials són incalculables dos dies després dels potents sismes. Les pitjors destrosses són al litoral del país, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pintó, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
4: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
3: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
7: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant. No?
3: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i amb 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha continuat. Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
8: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
3: El consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
0: I una última hora en referència a aquest doble terratrèmol, perquè s'eleva gairebé 600, amb un total de 589, el nombre de persones mortes per aquests dos sismes, i el nombre de ferits ja s'acosta als 3.000.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tornem a Catalunya. Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen un de cada tres casos registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia també dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
10: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
9: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
0: No deixem les discriminacions ni l'àmbit social, perquè a Barcelona aquest matí han desnonat una família amb un menor d'un edifici del carrer de Marina, del qual la família era inquilina des de feia 22 anys. Es dona la circumstància que aquest és l'únic pis de tot el bloc no dedicat a l'ús turístic.
3: El desnonament s'ha dut a terme malgrat la pressió del sindicat de llogateres, que avisa d'una onada de llançaments arran de la caiguda al Congrés del decret de moratòria antidesnonaments amb els vots de Junts, Partit Popular i Vox. Ho ha explicat a la xarxa la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Marcarazo.
11: Hi havia una protecció per famílies vulnerables que estava en vigor des de la pandèmia, des del 2020, l'han aixecat de cop, i això vol dir que ara milers de famílies que comptaven amb una protecció poden acabar al carrer d'un dia per l'altre. Això és molt greu. Això, primer tema. Segon tema, el tema de que això es tornarà un lloguer de temporada. El sindicat de llogateres vam escriure una llei per regular el lloguer de temporada que porta 2 anys bloquejada a Madrid, que es podria votar demà mateix al Congrés dels Diputats i aturar que es transformin pisos normals en lloguers de temporada. Encara estem esperant.
0: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari del mes que ve, del juliol. Serà una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes, que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torn de servei, no només en situacions d'alt risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-les servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Corones és el portaveu d'Esquerra.
13: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal i n'hi ha hagut uns quants casos. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
12: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament quan es porti a votació, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
14: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
15: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, amb els seus vots, tinguéssim o vostè hagués permès la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys, com a mínim, que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser a disposició.
12: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
0: Encara a Barcelona hi ha una setmana per al Grand Départ. El Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa entre Tarragona i la capital i dilluns 6 amb la de que va entre Granollers i els Angles. L'etapa del 4 de juliol a la mateixa ciutat de Barcelona i la presentació dels equips just el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies. Judit Vallès, bon dia.
16: Bon dia. La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
17: Tindrem un Procicat que estarà activat sempre alerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les 3 etapes, una implicació de 61 municipis i 11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, l'activació de la seguretat necessària.
16: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
0: Són 3:45 i, Judit, seguim amb tu, perquè les obres d'ampliació de l'estació de Sants obligaran a tancar durant 2 anys els accessos des de la plaça dels Països Catalans, que reobrirà, per cert, a final d'any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat muntanya de l'estació barcelonina. Un cop acabin les obres, l'estació triplicarà l'espai per l'alta velocitat i guanyarà un 85% de capacitat al vestíbul de Rodalies.
18: La plaça, un dels punts clau de la primera fase de la transformació, recuperarà espai per als vianants a finals d'any. A partir del setembre començarà l'ampliació de l'edifici de l'estació en aquest mateix costat. A dins, l'estació guanyarà molt més espai, es duplicarà la superfície de Rodalies i es triplicarà la d'alta velocitat. També es crearà una nova terminal que separarà les arribades i les sortides de l'AVE per fer més àgil la circulació de passatgers. Pel que fa als accessos, al costat mar estrenarà una nova entrada amb la rampa cap al segon nivell a partir de setembre. En paral·lel, es tancaran els accessos per la plaça dels Països Catalans, que no reobriran fins al 2028, quan estigui enllestida l'ampliació. A finals d'aquest any també es preveu obrir els accessos pel costat muntanya a tocar de l'estació d'autobusos. Més endavant, Sants creixerà en alçada i passarà a tenir 4 nivells en comptes dels 2 actuals, consolidant-se com el gran node ferroviari de Barcelona i amb una previsió d'inversió total de 410 milions d'euros.
1: Notícies en xarxa.
0: Seguim amb més qüestions de la jornada. Catalunya preveu invertir més de 3.000 milions d'euros en la modernització de 180.000 hectàrees de regadiu els propers 15 anys. Així ho detalla l'estratègia d'inversions en regadius a Catalunya 2025-2040 que han presentat a Lleida aquest matí els consellers Òscar Ordeig i Albert Dalmau. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
19: Dels 3.000 milions d'euros, prop de la meitat es destinaran a modernitzar regadius de Ponent, amb les partides destacades de 1.000 milions d'euros al projecte de modernització del canal d'Urgell i 30 milions anuals fins al 2040 per al canal Segarra-Garrigues. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que la necessitat de modernitzar les finques agrícoles veu en part pel creixement de la producció d'aliments, que caldrà tirar endavant en un futur i tocarà fer-ho de forma més sostenible i eficient. Així ho deia el conseller.
20: Cal produir més amb menys. D'aquí al 2050 s'hauran de produir un 60% més d'aliments al món. En 25 anys, un 60% d'aliments més del món i s'haurà de fer amb menys energia, amb menys recursos i, a més, hi haurà més competència.
19: Per la SAPA, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha afirmat que el sector agroalimentari és un sector fonamental de l'economia catalana i que per aquest motiu la inversió de 3.000 milions d'euros s'ha tirat endavant per recuperar el temps perdut en aquesta matèria. A més de modernitzar els sistemes de reg, el nou pla també estipula que els nous projectes incorporin instal·lacions fotovoltaiques per tal de reduir els costos energètics.
0: Del Segrià al Berguedà, allà el Consell Comarcal i els ajuntaments de Cercs i Bagà posaran en marxa aquest estiu una patrulla de guardes rurals per vigilar els trams del riu Llobregat més massificats. A Cercs patrullaran per la zona del Pont de Pedret, a tot el perímetre i també a tot el perímetre de la Baells. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
21: El Consell Comarcal del Berguedà i els ajuntaments de Cercs i Bagà finançaran conjuntament una nova patrulla de guardes rurals que es suma a la ja existent a la Riera de Merlès des de fa 4 anys, amb molt bons resultats. L'objectiu és reduir els actes incívics, prevenir incendis forestals i garantir la lliure circulació de veïns i vehicles d'emergència. Moisès Massanes, president del Consell Comarcal del Berguedà.
22: I hem pretès que siguin dos serveis independents. Tenim una molt bona experiència a la zona de la Riera de Merlès i no volíem que fer un contracte que pogués distorsionar aquest bon funcionament, pogués tenir afectacions. Per tant, el que hem volgut és que aquest nou contracte mantingui o fins i tot incrementi l'eficiència que ha tingut en aquests darrers anys i que aquesta mateixa eficiència es mantingui o s'incrementi a la zona de Merlès i s'extrapoli a la nova zona.
21: Els guardes rurals van començar a patrullar el dia 24 de juny i ho faran tot l'estiu fins al dia 1 de setembre.
0: I anem ara fins al Tarragonès. A Altafulla, la policia local ha incorporat 2 cotxes patrulla nous que són més eficients, potents i estan més ben equipats per atendre les necessitats del servei. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
23: Tenen 180 cavalls i compten amb tecnologia híbrida, la qual cosa ha millorat l'eficiència energètica. Així mateix són més amples en el seu interior i un d'ells incorpora una mampara pel trasllat de detinguts. En parla el sotsinspector cap de la policia local d'Altafulla, Jordi Gil.
24: Altafulla és un municipi que té problemes a la part del barri marítim, quan plou, sobretot a l'hivern, i el que hem fet és adquirir aquests cotxes que són SUV i són més alts que els anteriors que teníem.
23: Actualment, el cos de la policia local de la vila està dotat amb 3 vehicles turismes logotipats, un de paisà i 4 motocicletes. Els usa una plantilla de 24 agents en total, més els 3 reforços de l'estiu.
0: I repassem altres notícies d'avui. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur.
3: Ajornant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit.
0: I més d'un miler de persones signen una petició per demanar la revisió de l'examen de matemàtiques de la selectivitat.
3: La prova ha obtingut una nota mitjana de 4,18, la més baixa en com a mínim una dècada, i gairebé 2 punts per sota de l'any passat. La petició assegura que no es vol qüestionar el temari que s'ensenya, sinó el disseny de l'examen, que va resultar excessivament exigent per al temps concedit.
0: Entrem en matèria cultural. L'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica o els reptes urbans. Serà des de diumenge i fins a dijous vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall, bon dia.
2: Bon dia. Els éssers humans han anat adaptant l'entorn a les societats de cada moment. Les construccions i la transformació d'espai poques vegades ha tingut en compte els recursos naturals del planeta Terra. Becoming Architectures for a Planet in Transition explora 6 línies temàtiques interrelacionades. A través de maquetes, prototips, vídeos i instal·lacions a escala real, els equips participants han investigat com l'arquitectura pot intervenir en els processos de transformació del planeta. Les propostes plantegen alternatives com reduir la dependència als combustibles fòssils, reutilitzar materials i estructures o abandonar la perspectiva antropocèntrica per adaptar-se millor als ecosistemes naturals.
0: Seguim amb música, perquè Kiko Veneno, aquí estem escoltant, però també Roger Mas o Pastora són alguns dels noms més destacats del cartell del festival NEC, enmig d'estiu a Calella. Arrenca avui i s'allargarà fins al 31 d'agost. Enguany, una edició molt especial, que és la que commemora els 15 anys de trajectòria de la cita. Ràdio Calella, Jordi Terme.
4: La programació musical s'estrena aquesta nit amb l'actuació de Coco Jean en The Tonics, considerada una de les veus més explosives del soul i el rhythm and blues europeu. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Calella, Josep Grima, assegura que aquesta 15a edició evidencia la consolidació d'un festival que s'ha convertit en una de les cites culturals de referència de l'estiu calellenc i del país.
5: Cohesió entre el públic es genera molt pocs festivals. I és molt xulo perquè tu vas a un festival i veus algú que no el tornes a veure perquè hi han moltíssimes persones, hi han 5, 6.000, 7.000, 10.000 persones, no? I justament el NEC és aquell concepte que tu estàs amb algú, de cop i volta aquest algú se t'asseu a la taula i després us trobeu un altre cop al concert, us torneu a veure, acabeu fent una copa de cava en allà. Bueno, és aquesta essència, jo diria que una mica la calellenca, no?
4: Per celebrar aquesta efemèride, la jornada inaugural estarà marcada per una mica d'espelmes. La vetllada comptarà també amb la participació dels udols de foc, xanqueres i altres sorpreses preparades per l'ocasió.
0: Amb música arribem als esports. Avui amb Jordi Cochran a l'estudi. Molt bon dia, Jordi. El Barça de futbol sala és el nou campió de Lliga.
6: Bon dia, Marta. Els blaugranes van guanyar la pista del Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final. Tot i que els culers van arribar a posar-se 1-4 a favor en el marcador, el conjunt murcià va empatar el duel a 4. En el temps extra, els gols d'Eric i Antonio van fer caure la balança pel Barça per a proclamar-se campió de Lliga, la 8a en la història de la secció. Un títol especial pel capità, Didac Plana.
7: S'ha patit molt. Al final, totes les finals són duríssimes, no? Jo crec que ha sigut un espectacle cada partit i avui, com no, també, no? És veritat que cometem errors, però després fem coses increïbles, no? I jo crec que aquest esperit, aquestes ganes, és el que ens ha permès aquest any, doncs, acabar guanyant aquesta lliga que venim perseguint ja des de fa 2 anys.
6: L'entrenador Javi Rodríguez ha aconseguit tornar a fer el Barça campió en la seva primera etapa, en la seva primera temporada a la banqueta.
7: Contento, feliz y nada, ahora a celebrarlo por todo lo alto porque llevamos desde el 4 de agosto muchos meses de muchísimo trabajo, de muchísima presión. Al final la presión se la tiene que poner uno mismo porque con estos jugadores es muy difícil tener presión, sabes que siempre te van a responder, pero el que es muy culé, como yo, sufre mucho. Y ahora necesito descansar, desconectar, porque la temporada que viene quiero que sea mejor.
6: En bàsquet, Cameron Hunt ha pagat la seva clàusula de rescisió i no continuarà el Joventut de Badalona. L'escort nord-americà ha fitxat per l'Unicaja. El base badaloní Ferran Bassas ha renovat amb el Manresa fins al 2028 i l'aler basc de Lleida, Miquel Sanz, ha ampliat contracte amb els lleidatans també fins al 2028. En futbol, el Girona ha anunciat les sortides de Rubén Blanco i també de Juan Carlos, els dos porters. També ha confirmat dos amistosos contra l'Olot el 22 de juliol al camp del conjunt olotí i el 29 de juliol que rebrà el Castellà a la ciutat esportiva del conjunt gironí. També un amistós entre catalans confirmats és el duel entre l'Espanyol i el Sabadell el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Níjar. I en waterpolo femení, el Sabadell ha fitxat a Martina Terré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu, una de les millors porteres del món. Hem parat amb ella en el programa de l'enjoc d'aquest divendres.
8: Em moc molt per projectes, ja no és tan... O sigui, no és interès econòmic ni res d'això, sinó el projecte en si. I el Sabadell, bueno, l'André Carnella, no, en aquest cas, venia amb un projecte molt xulo, de créixer des del treball i no des del talent. Sí que és veritat, no, que el Sabadell, pues, té moltes facilitats.
6: Pel que fa a l'handbol, aquest matí s'ha sortejat la fase de grups de la Champions. A la temporada vinent, el Barça, que és l'actual campió, ha quedat emparellat amb el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Arhus danès. Enguany, la màxima competició continental ha canviat el format, en què s'ha augmentat de 16 a 24 equips i hi haurà dues fases abans dels quarts de final. I acabem amb dos apunts. En bàsquet, recordem, aquest diumenge juga Catalunya contra Gran Bretanya al Nou Congost a partir d'un quart de 12 del migdia aquest diumenge. I en futbol sala tenim nou entrenador català a la primera divisió, Gerard Pujó, que entrarà al Peníscola.
0: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Els bombers aixequen el confinament de Sant Fost de Camp Centelles, Martorelles, Santa Maria, Martorelles i Tiana per la bona evolució de l'incendi que s'ha declarat entre Tiana i Montgat. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Això sí, de moment es manté el confinament de la urbanització Colònia Bosch i l'Albert La Conreria. Els bombers preveuen estabilitzar aquest incendi en molt poca estona. I 4 víctimes mortals espanyoles i un centenar de desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.300 ferits. Són xifres provisionals perquè hi ha un nombre malauradament indeterminat de persones colgades encara sota la runa. La Generalitat enviarà avui mateix 15 bombers especialitzats en estructures col·lapsades a Veneçuela, ho ha anunciat avui el president Salvador Illa, que també ha ofert un segon equip de 10 forenses especialitzats en la identificació de cadàvers per ajudar les tasques d'urgència entre les runes. També es reunirà, dit aquesta tarda, amb entitats veneçolanes a primera hora per parlar de com està evolucionant la situació.
2: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
1: Avui que hem sabut que creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones, ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats al 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que va arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats també d'aquestes persones per l'accés a l'habitatge. Catalunya preveu invertir més de 3.000 milions d'euros en la modernització de 180.000 hectàrees de regadiu en els propers 15 anys. Així ho detalla l'estratègia d'inversions en regadius a Catalunya fins al 2040, que han presentat avui a Lleida dels consellers d'Agricultura Òscar Ordeig i de la presidència Albert Dalmau. I us parlem d'una campanya turística de la Generalitat que projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Compta amb un punt de vista d'una vintena de referents catalans en àmbit com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda.
0: Notícies en xarxa.
3: Passant 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
4: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
3: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest divendres 26 de juny del 2026. Mataró acollirà el segon Congrés Català del Treball el mes de desembre. Sergi Ferrer.
6: Ahir es va signar al Tecnocampus l'acord entre el Departament d'Empresa i Treball, l'Ajuntament de Mataró i el Tecnocampus, que dona curs a la celebració el mes de desembre que ve, a la celebració a la capital maresmenca del segon Congrés Català del Treball, un esdeveniment impulsat per la Generalitat que busca promoure el debat públic sobre l'impacte dels canvis actuals i futurs del sistema productiu, i que en aquesta segona edició tractarà específicament sobre la necessitat d'un nou pacte social sobre la intel·ligència artificial al món laboral.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona presumptament relacionada amb l'origen de l'incendi en una zona boscosa entre Tiana i Montgat que ha obligat a confinar 4 municipis. Martí Capçada.
7: Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un missatge a X en què demana als ciutadans que segueixin les indicacions dels serveis d'emergències.
3: Últims dies per optar a la beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. Jordi Pratsavalls.
8: Aquest proper dimarts, dia 30 de juny, finalitza oficialment el termini per presentar aquests projectes de recerca per optar a la primera beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. L'ajuda, que té caràcter bianual i està dotada amb 4.000 euros, busca impulsar treballs inèdits que aprofundeixin en el coneixement del monument i el seu entorn des de disciplines com la història, l'arqueologia o l'antropologia.
3: Malgrat acull, organitza dissabte un concert per recaptar fons per malalts amb problemes respiratoris a Cuba, on a Malgrat.
9: L'associació Malgrat Acull ha organitzat un concert solidari per recaptar fons per enviar cèl·lules fotovoltaiques a Cuba i així ajudar a persones amb malalties respiratòries que, de fet, requereixen d'aparells electrònics per continuar vivint.
3: I el pregó obre aquest vespre la Festa Major de Sant Pere a Canet. Dani Grau.
10: L'actriu canadenca Cathy Forcano, una figura estretament lligada al món de la cultura i les arts escèniques, és qui donarà el tret de sortir a la Festa Major amb la lectura del pregó.

0: Bona tarda. Mataró acollirà el segon Congrés Català del Treball el mes de desembre. Sergi Ferrer, bona tarda. En què consistirà?
1: Bona tarda. Doncs mira, ahir es va signar al Tecnocampus l'acord entre el Departament d'Empresa i Treball, l'Ajuntament de Mataró i el Tecnocampus, que dona curs a la celebració el mes de desembre que ve, a la celebració a la capital maresmenca del segon Congrés Català del Treball, un esdeveniment impulsat per la Generalitat que busca promoure el debat públic sobre l'impacte dels canvis actuals i futurs del sistema productiu i que en aquesta segona edició tractarà específicament sobre la necessitat d'un nou pacte social sobre la intel·ligència artificial al món laboral. El congrés es durà a terme entre l'1 i el 3 de desembre al Centre de Congressos Tecnocampus. Segons explicaven ahir l'Ajuntament de Mataró i el Departament d'Empresa i Treball, la Generalitat s'ocuparà de la direcció estratègica i dels treballs del Comitè Científic, un grup format per professionals i acadèmics de reconegut prestigi en el món del treball. Mataró, d'aquí el departament, assenyala una llarga tradició industrial i empresarial i un ecosistema econòmic dinàmic i orientat a la transformació digital, actuarà d'anfitrió i el Tecnocampus hi posarà les instal·lacions i també, segons l'organització, el valor d'una activitat universitària docent i de recerca vinculada, entre d'altres, a l'àmbit de l'empresa, l'economia social i el treball. El primer Congrés de Català del Treball es va celebrar l'abril del 2023 a Barcelona i van participar més de 1.500 persones.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona presumptament relacionada amb l'origen de l'incendi en una zona boscosa entre Tiana i Montgat que ha obligat a confinar 4 municipis. Martí Capçada.
2: Així és, Gemma, ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un missatge a X en què demana als ciutadans que segueixin les indicacions dels serveis d'emergències. Els bombers treballen per apagar les flames que tenen 4 focus amb una gran columna de fum. La carretera B500 és tallada. El foc ha començat a la zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat i els bombers... Una gran columna de fum gris s'alça per sobre de la Serra de Marina i és visible a uns quants quilòmetres al Maresme, al Barcelonès i al Vallès. En alguns llocs, com ara a l'Ella, hi ha hagut problemes de subministrament elèctric.
0: Últims dies per optar a la beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. Jordi Pratzavalls, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Doncs aquest proper dimarts, dia 30 de juny, com dèiem, finalitza el termini per presentar projectes per optar a la primera beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. La convocatòria, de caràcter bianual i dotada amb un import màxim de 4.000 euros, té com a objectiu impulsar la recerca i la divulgació sobre aquest element patrimonial, així com també ampliar el coneixement existent sobre el castell i el seu entorn. La beca està oberta a projectes de recerca inèdits i de creació pròpia, preferentment vinculats als àmbits de les ciències humanes, socials i ambientals sobre el castell de la nostra població de Palafolls. Tot i això, també s'accepten treballs d'altres disciplines sempre que estiguin relacionats amb el monument, des d'estudis històrics fins a investigacions de caràcter antropològic, arqueològic o també fins i tot folclòric. Segons Aleix Freixa, que és regidor de Patrimoni, ara ja se sap més de com era el castell gràcies a les proporcions arqueològiques de l'any passat, que busquen completar l'estudi amb fonts documental i històriques per saber què s'hi feia, com es vivia dins la fortalesa, entre d'altres. L'escoltem.
4: Es tracta d'un concurs de recerca on el que volem és impulsar la investigació i la recerca documental i històrica sobre el castell de Palafolls. És un castell doncs, que el tenim ben estudiat ara arrel de les últimes intervencions a nivell arqueològic i a nivell arquitectònic, però ens falta la pota de la recerca documental i històrica. Tots aquells documents que s'hagin pogut generar o que puguin ajudar a explicar la història i a confirmar les hipòtesis que s'han anat desenvolupant al llarg de la recerca arqueològica.
3: Les persones interessades han de presentar la seva candidatura a través del registre electrònic de l'Ajuntament utilitzant el model d'instància genèrica disponible a la seu electrònica. La documentació requerida inclou la sol·licitud, una declaració responsable, el currículum vitae de l'investigador o de l'equip de recerca i una memòria del projecte. Aquesta memòria ha de ser d'entre 5 i 10 pàgines i haurà d'exposar els objectius de la investigació, la metodologia prevista, la hipòtesi de treball, el rigor científic de la proposta i el calendari d'execució. Un cop tancat el termini de presentació, un jurat integrat per 5 especialistes dels àmbits acadèmic i cultural valoraran les propostes segons criteris com la qualitat científica, l'originalitat i la correcció lingüística amb una puntuació màxima de 25 punts. La persona o equip guanyador disposarà d'un termini d'un any per lliurar el treball final, que haurà d'estar redactat en català i tenir una extensió mínima de 350.000 caràcters, sense comptar els espais, més o menys, unes 200 pàgines.
0: Malgrat Acull organitza demà dissabte un concert per recaptar fons per a malalts amb problemes respiratoris a Cuba, on a Malgrat.
5: Així és, l'associació Malgrat Acull ha organitzat un concert solidari per recaptar fons per enviar cèl·lules fotovoltaiques a Cuba i així ajudar a persones amb malalties respiratòries que, de fet, requereixen d'aparells electrònics per continuar vivint. El concert tindrà lloc el dissabte a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la Barretina Vermella. L'actuació la farà el cantautor cubà Jorge Sánchez, acompanyat de la violoncel·lista Eva Niño. Presentaran de nou l'espectacle Entre Silvio i Pablo te doy una canción, un recorregut per algunes de les cançons més emblemàtiques de dos dels grans referents de la nova trova cubana, Silvio Rodríguez i Pablo Milanés. Durant el concert també hi participarà la cantant malgratenca Montse Creus. Segons ha explicat Jorge Sánchez a Ona Malgrat, el concert també vol donar a conèixer la situació econòmica i social que es viu a Cuba, que segons l'artista aquesta segueix sent molt precària. El cantant afegeix que a través de l'art es poden sensibilitzar les idees i transmetre un missatge positiu.
6: Teniendo en cuenta la situación que nos mete a los cubanos de un bando y de otro, si voy a, entonces pues bueno, pues la final eso se traduce en que quien sufre de verdad es la gente a pie, es decir, el pueblo es el que en realidad está pasando todo ahí, como decimos los cubanos, el mar por el fondo, ¿no? Y bueno, ese es el resultado de, bueno, pues de acciones políticas que al final pues no van a nada. Sí, lo único que conllevan es a la pobreza y lo que tú dices, al punto precario. De cierto modo, más que crítica, yo diría reivindicar que a través del arte se pueden sensibilizar muchas ideas, ¿no? Para bien. Entonces esa es nuestra intención.
5: El preu de l'entrada és de 12 euros i es poden adquirir anticipadament a la llibreria Montal, a l'estanc de la Barretina o al mateix dia del concert.
0: Gràcies. I a Calella, gent de barri de Pequín celebra aquest dissabte la 35a edició de la seva popular arrossada. Sergi Ferrer.
1: Sí, la plaça del Bunyol de Calella tornarà a ser aquest dissabte l'escenari d'una de les cites gastronòmiques més

0: cuiners habituals de l'entitat que mantenen intacta la recepta que ha contribuït a l'èxit de la convocatòria. Els tiquets ja es poden adquirir al Frankfurt La Riera i a Cala Mercè, al carrer Colom 49. El preu és de 15 euros per al públic general i de 14 euros per als socis de l'entitat. El menú inclou el plat d'arròs, beguda i postres. Per fer front a les altes temperatures previstes, l'organització instal·larà tendals i espais d'ombra perquè els assistents puguin gaudir del dinar amb més comoditat.
1: I avança Premià la intervenció al bloc de les Paneroles la setmana que ve i faran un tractament amb un gel insecticida. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
2: Sí, Gemma, de fet, bones notícies per als veïns del bloc de Narcís Monturiol 11-13, l'edifici que pateix fa setmanes una plaga de paneroles. En contra del que s'havia programat inicialment, el dia 3 de juliol, divendres de la setmana vinent, s'hi farà un tractament contra els insectes. Segons ens expliquen, ahir els veïns afectats, l'Agència d'Habitatge de Catalunya, titular d'aquest immoble amb 18 pisos de protecció oficial, s'havia compromès a fer aquesta actuació, però l'havia programada pel 21 de juliol, d'aquí a 3 setmanes, cosa que obliga els veïns a conviure amb aquestes paneroles 3 setmanes més. Ahir, però, es van trobar uns cartells a l'escala que els informaven de la nova data i els convidaven a apuntar-s'hi i a indicar-hi a quina hora doncs, es podria fer i entrar a cada pis. A diferència del que es va fer en 2 pisos el dia 11 de juny, no serà pròpiament una fumigació, sinó que s'aplicarà a cada pis i a les zones comunes un gel insecticida que actuarà amb efectes retardants. De tal manera que els exemplars que el consumeixin no moren a l'instant, de fet, sinó que tenen temps per propagar-ho entre la resta de la comunitat. S'estima que el procés es completa en 2 o 3 setmanes. S'ocupa de l'operació una empresa de control de plagues subcontratada per l'Agència d'Habitatge. Recordem que, tal com explicava ahir Premià Mèdia, a partir del testimoni dels veïns, aquest bloc pateix una autèntica invasió de paneroles des de mitjans de maig i els insectes han entrat als 18 pisos de l'edifici i se'ls troben permanentment per tots els racons de la casa. Com diem, ja s'han fet intervencions en zones comunes i a 2 pisos que es considerava que eren el focus d'invasió. I els veïns també han provat tota mena de solucions contra els insectes i d'aïllament dels habitatges, però res no ha donat resultat i les paneroles continuen ocupant el bloc i multiplicant-se. Val a dir, d'altra banda, que des de l'Ajuntament, a qui els veïns van informar del problema de bon principi, s'ha demanat també a la Generalitat que intervingués i s'estan efectuant s'estan fent els seguiments de la situació, segons ens informen avui mateix.
1: Gràcies, Jordi. L'Espai Jove organitza un escape room familiar pels carrers de Caldes d'Estrac. Canviem completament de qüestions. Martí Capçada.
3: Doncs sí, els carrers de Caldes d'Estrac es convertiran davant l'escenari d'una gran aventura amb l'escape room familiar anomenat l'herència perduda del pirata Barba-roja. Una proposta organitzada per l'Espai Jove amb la col·laboració de l'Ajuntament de Caldetes i l'empresa Estrambòtic. L'activitat començarà a les 6 de la tarda al racó del Lledoner i està pensada per grups de 2 a 5 participants. Està recomanada per infants a partir de 9 anys, tot i que també hi poden participar nens i nenes des de 6 anys si van acompanyats d'una persona adulta. Els equips hauran de recórrer diversos punts del municipi per resoldre enigmes i proves relacionades amb la història del pirata Barba-roja. L'objectiu serà localitzar 8 escuts medievals amagats pels carrers, interpretar les pistes i aconseguir obrir el cofre que amaga l'herència perduda del protagonista de l'aventura. La durada de l'experiència oscil·la entre els 45 minuts i l'hora i mitja, segons l'habilitat de cada grup. Els participants podran completar el recorregut al seu ritme o bé competir per obtenir el millor temps. Durant el joc, caldrà posar a prova l'observació, enginy i capacitat de treballar en equip. A més d'estar alerta perquè un misteriós caçafortunes intentarà dificultar la missió. Per participar-hi és necessari formalitzar la inscripció presentant la documentació requerida a l'Espai Jove, abans de la data límit establerta per l'organització. En el cas de menors d'edat que hi participin sense l'acompanyament d'un adult, també caldrà presentar l'autorització corresponent. L'organització recorda que és imprescindible portar un llapis o un bolígraf per poder resoldre les proves.
1: Gràcies, i Palafolls celebra el Dia de l'Orgull dins el FEM Palafolls. Jordi.
2: Sí, aquest diumenge 28 de juny Palafolls commemora el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, una celebració que torna a coincidir amb el FEM Palafolls. Justament l'Ajuntament aprofitarà el marc d'aquest certamen per visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu a través de la lectura del manifest i d'espais de conscienciació ciutadana.

0: El punt central de la jornada de diumenge serà la lectura del manifest oficial que tindrà lloc just abans de l'inici dels concerts del FEM. En aquesta ocasió, l'encarregat de posar veu a les reivindicacions serà un nou grup de joves vinculat a Can Batlle, el casal de joves, que treballa activament per la defensa dels drets de les persones LGTBIQ+. Per a Marta Martí, que és tècnica d'igualtat de Palafolls, encara cal aconseguir lluitant per uns drets fonamentals que continuen amenaçats.
1: El diumenge, el dia no, central de l'Orgull, des de Can Batlle s'ha creat un nou grup motor, que són diversos joves que treballen, no?, també per defensar tots els drets de les persones LGTBIQ+, i en aquest cas seran ells que ens llegiran el manifest d'aquest dia, just abans de que comencin els concerts i els actes en si del FEM. I per tant també, no, animem a tothom a que vingui a escoltar-los, a que vingui a escoltar el manifest, a que vingui a reivindicar i a seguir lluitant per drets tan fonamentals, que és, encara no ens fa vergonya com el 2026 haver-los d'estar reivindicant.
0: D'altra banda, la prevenció i l'assessorament tindran també un paper protagonista durant tot el cap de setmana amb la instal·lació de diferents punts liles. Aquests espais estan operatius tant el divendres avui mateix com el dissabte a la nit, concretament a les 9 del vespre fins a les 2 de la matinada, coincidint amb l'activitat al Village Gastronòmic i la zona de concerts del Parc de les Esplanes. Més enllà de ser punts de seguretat davant de possibles agressions masclistes, LGTBIQ-fòbies o racistes, aquests punts funcionaran com a centre d'informació i també de prevenció. Es convida a tota la ciutadania, ja siguin joves, familiars o amics, a apropar-se per resoldre dubtes, parlar obertament i compartir inquietuds sense cap tipus de tabú. L'organització remarca la importància d'aquests espais de diàleg per trencar barreres en els entorns més propers on encara puguin existir pors o prejudicis sobre la diversitat sexual i de gènere.
2: Més qüestions. El pregó obre aquest vespre la Festa Major de Sant Pere a Canet, Dani Grau.
3: Sí, l'actriu canadenca Cani Forcano, una figura estretament lligada al món de la cultura i les arts escèniques, és qui donarà el dret de sortir a la Festa Major amb la lectura del pregó. No ha volgut donar massa detalls de com serà, només ha dit que el farà breu i que no interpretarà cap personatge, sinó que serà ella mateixa. El pregó tindrà lloc a un quart de nou del vespre al carrer Ample davant l'Ajuntament i serà retransmès per Ràdio Canet. En acabar el pregó es repartirà un refrigeri entre els assistents. Més tard tindrà lloc la revetlla de Festa Major amb el grup Malparits, una banda que farà un tribut a Sopa de Cabra. La cita per aquest concert és avui a 2:15 al carrer Ample davant l'Ajuntament.
2: I també arriben les festes al veïnat de Sant Pere a Tordera. Marc Tresserres.
4: Així és, el veïnat de Sant Pere ja ho té tot a punt per les seves festes, que de fet han començat avui, organitzades per l'Associació de Veïns del Barri. Al matí hi ha hagut un concurs de dibuix apte per a totes les edats i al vespre, a partir de les 8, sardinada amb música en directe, a les 10 es durà a terme el correfoc per tot el veïnat i a partir de 3:15 hi haurà música en directe a la pista coberta. Demà, dia de sopar popular, que començarà a les 9 de la nit. Hi haurà un menú per a socis de 18 euros i pels infants també n'hi haurà un altre de 12 euros. Cal recordar que l'organització ven els tiquets de 5 a 7 de la tarda i es poden anar a recollir al local de l'associació. I per acabar, el diumenge, dia 28, una missa a la capella de Sant Pere a la 1 amb sardanes, vermut i un sorteig amb diversos premis. I la celebració acabarà amb una festa infantil que començarà a 6:15 de la tarda.
2: Seguim parlant de festes. La festa de Sant Joan i Sant Pau tornarà a omplir Can Campassol de dansa tradicional aquest diumenge a Malgrat. Ona Malgrat.
5: Sí, Malgrat acollirà aquest diumenge una nova edició de la tradicional festa de Sant Joan i Sant Pau, una cita que recordarà l'origen del vot de vila durant l'epidèmia de pesta bubònica del segle XVII. La jornada començarà a l'església de Sant Nicolau amb la renovació del vot de vila. Durant l'acte es tornarà a llegir el text que recorda la promesa feta pels habitants de Malgrat l'any 1650. 1981, quan van encomanar-se als sants perquè els ajudessin a superar l'epidèmia. A la tarda, el parc de Can Campassol acollirà el tradicional ball de Sant Joan i Sant Pau. L'acte comptarà amb la participació de l'esbart dansaire Mar Blava i de l'esbart Joaquim Ruïra, amb l'acompanyament musical de la Copla Ciutat de Granollers i la col·laboració de l'agrupació sardanista magratenca La Barretina. La celebració acabarà amb el ball de Morratxes, una de les danses més emblemàtiques de la festa.
2: Gràcies. I el NEC, el nit d'estiu de Calella, encén les espelmes dels 15 anys amb una gran festa inaugural. Sergi Ferrer.
6: Sí, avui arrenca el Festival NEC Nits d'Estiu a Calella amb una edició molt especial, la que commemora els seus 15 anys de trajectòria. Per celebrar aquesta efemèride, la jornada inaugural estarà marcada per un ambient festiu en què no hi faltaran les espelmes. La vetllada comptarà també amb la participació dels udols de foc, xanqueres i altres sorpreses preparades per a l'ocasió. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Calella, Josep Grima, assegura que aquesta 15a edició evidencia la consolidació d'un festival que s'ha convertit en una de les cites culturals de referència de l'estiu calellenc i del país.
7: Una edició molt madura, amb una edició que jo crec que demostra la fortalesa que té aquest festival, i sí, aquest any bufarem espelmes en aquest concert inaugural. Amb moltes sorpreses apareixeran els udols de foc, tindrem també algunes xanqueres i fins i tot una mica de foc, perquè el que volem és que sigui tota una festa d'aquests 15 anys. De fet, li hem dit així, no? La festa dels 15 anys del NEC, amb la Coco Gin and the Tonics, que ens fa molta il·lusió. Jo li dic sempre que és la Tina Turner catalana, i per tant estem molt contents, molt il·lusionats i amb moltes ganes d'arrencar el NEC, perquè és el primer símptoma de que l'estiu ja s'hi posa de ple Calella.
6: La programació musical s'estrena aquesta nit amb l'actuació de Coco Gin and the Tonics, considerada una de les veus més explosives del soul i el ritme en blues europeu. Al llarg dels dos mesos de festival també passaran per l'escenari del Far, Pastora, Ava de New Experience, Roger Mas i la Copla Sant Jordi, Kiko Veneno, Sau i Blaumut, Toreros Muertos i la Cabra Mecànica, Judit Nederman, Fran Valenzuela amb el seu tribut, Alejandro Sanz, Andrea Motis, entre molts altres.
2: Seguim parlant de cultura. Canet recupera el ball de Morratxes, Dani.
3: Sí, el ball de Morratxes és una dansa tradicional que es ballava cada any per la Festa Major de Canet i altres poblacions del Maresme fa molts anys, que malauradament aquesta dansa es va perdre i va hagut d'altabaixos amb aquesta tradició a través d'una recerca de diversos arxius i del dietari del doctor Maria Serra. Sabem que hi havia dues maneres de ballar-la. Fins a la plataforma de la Llengua per la Llengua han fet una recerca als arxius de l'Esbart d'Ensaïda de Catalunya, on hi han trobat una partitura que han pogut adaptar, i a partir d'aquí els joves del centre han après el ball i el reprendran. Es farà a 2:45 de la tarda d'aquest diumenge a la pista de seguretat viària de la plaça Universitat. Aquesta no serà l'única dansa tradicional o no tan tradicional d'aquest diumenge, i és que la Copla Contemporània posarà música a la ballada de sardanes i el sardaix show electrònic.
2: I Llavaneres es prepara per viure la seva festa major d'estiu. Martí.
8: Doncs sí, Sant Andreu de Llavaneres ja escalfa motors per celebrar una nova edició de la Festa Major de la Minerva. Els dies centrals tindran lloc del 17 al 20 de juliol, però la programació començarà abans amb diverses activitats culturals, esportives i solidàries que serviran per donar el tret de sortida a unes setmanes plenes de festa. El cartell d'aquest any està dedicat a la geganta Minerva, que celebra el seu 40è aniversari, i la programació inclou propostes pensades per tots els públics. Els dies previs hi haurà l'exposició de Ranz Bravo al museu, el tradicional aplec de la sardana, el Mulla't per l'esclerosi múltiple, la regata Tres Viles de Rem, el Rockfest, les representacions d'arsènic i puntes de coixí, la trobada de la puntaire i el torneig de bitlles catalanes. L'inici oficial de la Festa Major arribarà el divendres 17 de juliol amb la cercavila per anar a buscar els gegants Minerva i Jaume Llull, seguida del pregó des del balcó de l'Ajuntament i la primera nit jove. Durant el cap de setmana no hi faltaran la festa de l'escuma, els tornejos esportius, el correfoc, concerts, espectacles infantils, castells, el ball de gala, banyada nocturna pels joves, i per cloure la festa, el dilluns 20 de juliol, les tradicionals habaneres, el cremat i el castell de focs artificial a la platja. L'Ajuntament tornarà a apostar per una festa major inclusiva i accessible, amb espais adaptats per persones amb mobilitat reduïda i activitats per totes les edats.
2: I a Tordera, la Peixera obre demà la programació d'estiu amb el concert One Track Peixera, amb la participació de 13 grups i solistes locals. Mar Tres Serres.
4: Sí, l'entitat presenta el seu projecte més recent, el One Track Peixera, un esdeveniment que tindrà lloc al Parc Prudenci Bertrana a partir de 9:45 de la nit. La gran novetat d'aquest concert és el format col·laboratiu, com dèiem, un total de 13 grups i solistes, majoritàriament del municipi, que participaran en aquest espectacle interpretant un tema cadascú. El cartell d'artistes que pujarà a l'escenari inclou Ara Pla, Dark Joke, Dilema, Essent Carles, Johnny Folker, KSK Band, Los Guitar Duo, Marder, Surfing 4, Trasasses, Tuper Baré, Bade Retro i Zulo. El president de la Peixera, Met Pagès, explica aquesta iniciativa innovadora per part de l'entitat.
9: Fins ara ens centràvem a fer un concert. Aquest any, per tots els músics de Tordera, especialment, són els que estem... són la prioritat en aquest aspecte. Són grups o músics o inclús no grups formats que fan un tema. Aleshores, tenen 5 minuts per fer aquest tema i canvi de grup. De manera que serà un dia que la carpa estarà plena de molts músics, que també és un moment per ells, per establir altres sinergies i per, ostres, doncs mira, per aquest dia fem això, per aquest dia fem l'altre.
4: L'organització ha volgut que aquesta mostra de talent local sigui accessible per a tothom, per la qual cosa l'entrada serà totalment gratuïta.
2: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
10: Hola, molt bon dia. De moment avui poques novetats pel que fa a la situació meteorològica, que continuarà marcada per l'estabilitat i per l'ambient assolellat a tota la comarca. A banda d'això, les temperatures de moment amb una calor accentuada però continguda, i diem això perquè de cara, sobretot a diumenge i dilluns, ja de la pròxima setmana, s'esperen temperatures que segurament fregaran, si no superaran, el llindar d'alerta, fins i tot a la mateixa franja costanera, on podríem superar els 34 de màxima. Tot això ho anirem veient. De moment, situació que avui doncs ens portarà aquesta calor intensa, però encara ratlla, amb valors que les màximes ens portaran 31-32 graus a prop de la costa, cap a l'interior de la comarca 34-35, vents fluixos que bufaran del sud-sud-oest, situació marítima tranquil·la, amb marejol de cara a demà i demà passat. El que dèiem, es mantindrà l'estabilitat, i la diferència és que demà la temperatura puja un palet i demà passat diumenge pujarà de forma més clara.
2: Molt bé, doncs això pel que fa a la previsió del temps per avui divendres i també pels pròxims dies. Nosaltres farem una petita pausa i quan tornem parlarem de cinema, com sempre, com cada divendres, amb la Mireia González, per repassar les estrenes més destacades a les sales i també a les plataformes digitals. També parlarem de teatre amb el desè aniversari de Micròmetre i també parlarem amb l'Aida Illes, coordinadora del segon torneig de futbol de veteranes de Tordera. Tot això ho tindrem aquí a l'Ona Maresma només 3 minuts. Fins ara, no marxeu.
11: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Molt bé, passen 5 minuts a 3:45, moment de fixar-nos ara en les xarxes socials amb en Sergi Ferrer. Sergi, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Comencem pel Maresme, endavant.
3: Vinga, doncs parlem del pavelló municipal de Santa Susana, que ha acollit per segon any consecutiu la nit dels campions del Maresme, organitzada per la Federació Catalana de Futbol. En total s'han reconegut 62 equips de futbol i futbol sala que han conquerit el títol de Lliga aquesta temporada. La gala també ha premiat el Joc Net amb 7 guardons per als equips amb menys targetes durant el curs i ha servit per posar en valor la feina de jugadors, entrenadors, directius i famílies al llarg de la temporada 2025-2026. A més, s'han lliurat 2 premis especials. Una marca Alcaraz, jugador del Cinera United, per la seva perseverança després de ser diagnosticat amb la malaltia de Perthes, i un altre, Antonio Caballero, pels seus 35 anys de dedicació al Comitè Tècnic d'Àrbitres del Maresme.
2: Molt bé, i en clau internacional, què destaquem?
3: Doncs parlem del grup automobilístic Volkswagen, que estudia intensificar el seu pla de reducció de costos i podria arribar a eliminar fins a 100.000 llocs de treball a tot el món abans del 2030, segons ha avançat el Financial Times. La xifra doblaria els 50.000 acomiadaments anunciats fins ara. Entre les mesures que s'estan valorant, també hi ha el possible tancament de 4 plantes a Alemanya, 3 de Volkswagen situades a Hannover, Zwickau i Emden, i una d'Audi a Neckarsulm. Els nous objectius formen part de l'estratègia de la companyia per afrontar els reptes de la indústria de l'automòbil en els pròxims anys. La proposta serà debatuda pel Consell de Supervisió el 9 de juliol i podria tenir un fort impacte sobre l'ocupació i la producció del grup Europa.
2: I el tema curiós del dia.
3: Doncs mira, Gemma, com que a més és l'últim tuit per part meva de la temporada, volia buscar un tuit viral que fos molt curiós i he trobat aquest, que parla sobre l'origen del nom i del símbol de Bluetooth. El nom ret homenatge a Harald Blatant, un rei viking del segle X, el sobrenom del qual es tradueix a l'anglès com a Bluetooth. Aquest monarca va passar la història per unificar les tribus de Dinamarca i Noruega sota un sol regne. Els creadors del sistema van triar el seu nom com a metàfora, ja que la nova tecnologia pretenia unificar la comunicació entre dispositius diferents, com mòbils i ordinadors. El que fa que aquesta història sigui encara més sorprenent és el disseny del seu famós logotip blau. Lluny de ser un dibuix abstracte o una simple lletra B estilitzada, el símbol és un monograma únic, rúnic, que fusiona les inicials del rei, segons l'alfabet nòrdic antic. En superposar la runa Hagal, que equival a la lletra H, i la runa Bjarkan, que equival a la lletra B, el resultat gràfic és exactament la icona que veiem avui dia a les nostres pantalles. De fet, aquesta és una d'aquelles grans curiositats d'internet per quotidianes. Milions de persones arreu del món activen aquesta funció als seus mòbils, cotxes o auriculars cada dia sense ser conscients de la veritat que amaga. A partir d'ara, cada vegada que connecteu els vostres dispositius, sabreu que esteu utilitzant un codi secret d'unificació inventat fa més de 1.000 anys per un autèntic rei viking.
2: Mai a la vida m'hagués imaginat que el símbol de Bluetooth, ni que tampoc el nom del Bluetooth, que coneixem tots, estaria doncs inspirat en un viking, no? Una història doncs realment sorprenent, que fins i tot sembla ciència-ficció.
3: Sí, sí, és curiosa, és curiosa.
2: Molt bé, Sergi, doncs ben curiós el tema d'avui. Anem a conèixer tot seguit la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant? Aquesta pregunta que estic aquí llegint m'agrada molt, m'agrada molt.
3: M'ho imaginava. Volia acabar amb una bona pregunta aquesta setmana, també amb una mica de debat. Avui preguntem, no té res a veure amb els tuits, però preguntem si creieu en la sort o creieu que tot depèn de l'esforç, amb 3 opcions. Crec en la sort al 100%, no, tot depèn de l'esforç o una mica de tot.
2: Molt bé, molt bé. Tu què? Creus en la sort? No hi creus?
3: Jo sóc partidari de creure en la sort al 100%, sí.
2: Sí, és que, és que no, totalment. Hi ha vegades que per molt que un s'esforça o per molt que un intenta fer alguna cosa a la vida, el que et cal és un cop de sort i, i vaja, i estar en el moment adequat, al dia adequat, i quan les coses t'arriben, t'arriben. És com la loteria, no?, una mica.
3: Totalment, totalment d'acord.
2: Mm-hmm. Molt bé, doncs anirem reflexionant al voltant d'aquesta pregunta, Sergi, al llarg del programa d'avui. Gràcies, fins ara.
3: Fins ara.

0: Vinga, som-hi. Falten 20 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Avui és divendres i, com bé sabeu, els divendres estem una mica més espesos, ens agrada passar-ho bé, distreure'ns una mica i també que jugueu des de casa, així que en Martí Capçada ens ha preparat un super mega increïble concurs que inèdit, perquè fins ara no l'hem fet, Martí?
1: Carai, Gemma, quina presentació. Sí, sí, i és que avui no us farem endevinar, com hem fet altres cops, el cantant ni el títol d'una cançó, sinó que avui en el nostre concurs viatjarem al món del cinema. Us farem escoltar uns segons d'una banda sonora i haureu d'endevinar de quina pel·lícula és. Algunes us transportaran a la infància, d'altres a grans aventures o històries d'amor, o bé escenes que ja formen part de la història del cinema. La dinàmica, companys, és la de sempre, a través del grup de WhatsApp que tenim compartit. Em poseu jo un cop escolteu els primers segons de la banda musical i jo us donaré pas a veure quina és l'emissora que sap més del món musical. I com sempre, com no pot faltar quan parlem de música, tindrem el nostre company de Calella, en Sergi Ferrer, que és un gran expert de la matèria i ens en farà 5 cèntims amb unes dades que segur que ningú de vosaltres sabia d'aquestes cançons. Així que aquí tenim per aquí, companys. Bona tarda.
2: Preparadíssim.
1: Molt bé. El Jordi, tu Gemma també estaràs.
3: No sé si...
1: El Dani. Molt bé, molt bé. Doncs vinga, a veure qui guanya. Li diré al nostre tècnic, en Marçal, que sempre es prepara les cançons al pobre, que el fem treballar, que tiri la primera i a veure qui s'endú el primer puntet. A veure, de moment no hi ha ningú, Això quasi bé que mai ha passat.
3: Ni punyetera idea.
2: A veure, d'una banda sonora original, entenc? Una banda sonora de pel·lícula,
1: A veure, Marçal, la fem sonar una miqueta més, doncs, fins que algú digui jo. Ep! Tenim un jo, Tenim un jo des de Palafolls. Ara aquestes primeres notes t'han donat alguna pista, Jordi?
2: Sí, el que passa que crec que la cagaré 100%, també us ho dic ara. Però em sonava molt a Moon River, la típica cançoneta aquesta del Moon River, no serà, no?
1: Ai, Jordi, t'he de saltar perquè no és Moon River, però bueno, no? ben intentat igualment. Donarem el pas a la Gemma, que ha dit el Joyce.
0: S'ha d'endevinar la pel·lícula, no?
1: Sí, la pel·lícula, correcte, sí.
0: Ai,
1: tu, Gemma,
0: no
1: la saps?
0: És que, no sé, Bailando o Cantando Bajo la Lluvia?
1: No, saltem també amb en Dani, a veure, en Dani, el nostre expert en cinema, si en surts de dubtes.
3: No, expert no. Memòries d'Àfrica?
1: Doncs incorrecte, també. Carai, a veure, avui el concurs està més difícil. Marçal, la fem sonar una miqueta més, a veure què tal? Fem una segona ronda.
0: Martí, si són d'aquest segle, millor, les pel·lícules.
2: Pel·lícula.
1: Home, però és un tamasso. No.
0: Perquè si és en blanc i negre, em retiro.
3: A mi em sona, però és que no l'acabo de recordar.
2: Martí, dona alguna pista.
4: Pista.
2: Donem
4: pista.
2: Exacte.
0: No sé, que t'hi pintaràs un pastel,
1: Li dono pas a en Sergi, a veure que en sap més, que doni alguna pista.
4: Us dono una pista senzilla. És una pel·lícula italiana i el compositor és l'Ennio Morricone.
1: Ep, Jordi, ojo.
2: Quan he escoltat italiana, lo de l'Ennio Morricone no ho tinc tan clar, però la vida és bella.
4: No.
1: Incorrecte, incorrecte.
3: La vida és bella no és, segur.
0: Mare,
2: vinga, segur que no, però...
1: Sortim de dubtes, companys, i així en Sergi ens pot explicar i passem a una següent. Estem parlant de la pel·lícula que jo he plorat molts cops, he de dir, que és Cinema Paradiso. Sergi, què en tens a dir?
4: Pel·lícula molt maca, bueno, ho hem comentat, no? Compositor Ennio Morricone, també juntament amb el seu fill, Andrea Morricone. De fet, el director d'aquesta pel·lícula va insistir molt perquè Morricone fes la música i va insistir tant que Morricone va acceptar gairebé sense mirar el guió. A més, el famosíssim tema que esteu escoltant, que és el tema de l'amor, no el va escriure l'Ennio, sinó el seu fill.
1: Doncs molt bé, companys. Anava a dir l'escoltem una mica més, però ja l'hem escoltat suficient.
0: Massa.
1: Així que passem a la segona banda sonora, a veure si aquesta us desperta més interès. Marçal, quan vulguis.
0: No sé.
1: Veure, Jordi?
2: Jo guanyaré Jordi? Per risc, bàsicament, perquè tampoc no tinc gaire clar la resposta.
1: A veure.
2: Però em sona molt a Pesadilla antes de Navidad, alguna coseta així, Tim Burton?
1: Passem, Jordi, no és correcte. Passem a Gemma Palet des de Premià, a veure.
0: El Trencanous.
1: Incorrecte, també. A veure, escoltem-la una miqueta més, Marçal, us donem una

0: esteu fent trampes, eh? No esteu posant la cançó, la més mítica. No sé quina és, que no em sona de res, però no és mítica aquesta cançó, no em dieu això.
1: Bueno, en Sergi no sé si estarà d'acord amb això, que ell és el que ens posa els punts sobre les 6. Us la desvello, també.
2: Sou uns bons companys, perquè ens ho esteu podent passar, però fatal, eh? Però fatal.
1: Oh, bueno, és que sempre us queixeu de que els concursos són molt fàcils, doncs ho hem de complicar una miqueta, Sergi, tot teu.
3: No, he de dir que és una de les pel·lícules de culte, sobretot del cinema francès. El compositor és Jan Tiersen. Donaré pista per si algú se li ocorreix. De fet, la protagonista d'aquesta pel·lícula, el nom de la pel·lícula és un nom de la protagonista, que també és l'actriu que fa
2: el
3: protagonista.
0: Ara sí, Da Vinci. Ho tinc.
4: Martí, vale. qui és el primer?
1: Jo em surt avui, em surt ara Gemma Palet, he de dir. I després Jordi tenim, és a dir, que tens una bala d'escopeta, eh?
4: Vale,
1: Gemma, a veure.
4: Però hi ha una, vale, però t'haig de dir que hi ha una cançó que representa molt més la pel·lícula i l'haguéssim identificat molt més ràpid.
1: Cert,
4: Amélie.
1: Doncs mira, per les queixes no sumes... No, és broma, vinga, va, un punt. Un punt cap a premiar. És Amélie. Sergi, no sé si et queda alguna coseta a dir o passem a la següent.
3: Bàsicament que el compositor li va agradar tant, o sigui, el director de la pel·lícula li va agradar tant al compositor Jan Tiersen, que abans de fer doncs aquesta banda sonora va comprar tots els seus CDs.
1: Molt bé, doncs passarem a la següent. Companys, si és fàcil el concurs, perquè és fàcil. Si és difícil, perquè és difícil. A veure, passem a la tercera banda sonora, que jo crec que aquesta és una miqueta més fàcil. A veure què me'n direu. A veure, clar, és que en Marçal també està pícar, eh, avui. Està ficant aquí unes parts que poder costen més. Jordi, has dit
0: sí.
1: Jo, no sé si...
0: M'agradaria saber si en Marçal se sap totes les cançons que han anat sortint i les pel·lícules, eh? Perquè
4: sí,
0: aquí, clar,
4: sí.
0: És molt fàcil
4: diu
0: de posar música.
4: Sí.
0: Diu que sí.
4: Diu que
0: no
4: sí, eh?
0: No serà, però em sona també Indiana Jones, alguna d'aventures, alguna coseta d'aquestes, no? O què?
4: Vale.
1: No és Indiana Jones. A veure, escoltem-la una miqueta més, Marçal, a veure si algú la sap.

0: ara sí.
1: Jordi, ara aquesta part, què? Què me'n dius? A veure, segona oportunitat.
0: Un tros. Mi casa teléfono, no? ET. No?
1: Espera
2: no,
1: un moment.
2: No, però John Williams. És John Williams, també, eh? Però
0: quin
2: no
0: ridícul més gran acabo de fer, eh? També us ho dic, perquè n'estava
1: no,
0: molt
1: mira,
0: segur.
1: Jordi, t'he de dir que està... bueno, s'ha parlat, eh, de ficar aquesta, però al final hem escollit una altra, però no és, no és ET. Doncs algú no. Li
3: jo,
1: sona?
3: Jo.
1: A veure, Dani, digue-la.
3: Em sona Superman?
1: Tampoc, companys, que no estem parlant. Bueno, Gemma, vols tirar tu una última vegada?
4: El Rei León?
1: No, tampoc. El Rei León. Estem parlant de Jurassic Park, Sergi. Ah, tens a dir?
2: Tant que sí.
3: Esteu molt juràssics avui, eh?
2: Sí, i tant. Doncs
4: pues la veritat que sí, perquè les pel·lícules tenen més anys que...
2: Home, que Jurassic vaja. Park, mitiquíssima.
4: Sí, quants anys té?
2: No ho sé ara, no sé de quin any és, però a veure, compositor John Williams...
3: L'autor del llibre ja està mort, és el Michael Crichton.
4: Mira, no havíem ni nascut alguns, del 93.
1: A veure, Sergi, què ens vols explicar de Jurassic Park?
2: Mira, bàsicament que John Williams, el compositor, va compondre la música buscant transmetre una sensació de meravella, fascinació i respecte pels dinosaures en comptes de només pur terror.
1: Doncs molt bé, amb aquesta tercera cançó, Gemma, ens dona temps a una última, que crec que aquesta sí que me la traureu, molt
4: vale,
1: ràpid.
4: Va, vinga, va, sí, una última.
1: Vinga, doncs, Marçal, quan vulguis. Carai, Jordi, estàs...
0: Ara sí,
1: o sigui, ara sí. Que si ve a la primera nota, eh? Has dit el
0: no,
1: jo.
0: Perquè a veure, aquesta sí. A més, és mític el ball, per favor. Hi ha molts memes també que ho fan. Ara estic aquí d'expert i després em diràs, no és aquesta.
1: Crec que vas però bé, eh? A veure.
0: Però és Pulp Fiction.
1: Correcte, ara sí. Sergi, Pulp Fiction, què en tens a dir? Una gran pel·lícula i que vam coincidir que era la nostra pel·lícula preferida, eh? Si no m'equivoco,
4: no,
1: eres tu.
4: No, la d'en Martí era la del Chin-Chan.
1: Era Chin-Chan i Pulp Fiction, sí. Bueno, veig que estàs atenta, eh, Gemma.
2: Sí, en el meu cas Pulp Fiction i també el Gran Hotel Budapest. Dic que no hi ha compositor d'aquesta pel·lícula perquè Quentin Tarantino generalment utilitzava música amb drets de cançons i d'altres artistes. També comentar que John Travolta i Uma Thurman, com ja ha comentat en Jordi, són els que realitzen el ball, van improvisar part dels moviments i l'escena ret homenatge a una dansa clàssica del cinema francès, concretament de la pel·lícula Banda a part de Jean-Luc Godard, un dels directors preferits de Tarantino.
0: El ball, Sergi, era improvisat.
2: És improvisat, gran part dels
0: Ostres.
2: Moviments, sí.
0: No us ho llaves.
4: Molt bé, molt
1: doncs bé. Doncs bé, amb tot això acabem el concurs d'avui. Un puntet per Palafolls, un altre puntet per Premià. Companys, companyes, moltes gràcies. Sergi, mil gràcies també a tu per fer les teves aportacions i en Marçal per preparar les cançons. Ens escoltem ara.
4: Fins ara.
0: Fins ara.
4: I seguim, ens quedem amb tu, Martí, perquè toca la secció del Tal dia com avui, les efemèrides, i primer felicitem els famosos que avui fan anys, un 26 de juny.
1: Doncs sí, comencem felicitant primer de tot a la cantant Ariana Grande. Això, vale, per... Ai, és que he llegit, mira, perdoneu-me, que avui estem tots espessos. He llegit Ariana Grande, l'històric porter de la Reial Societat.
4: No, sí.
1: I he dit, què
4: no,
1: està
4: no,
1: passant?
4: No et falta, està mal, no escrit, no, sinó les comes o no ho sé, un punt.
1: Gràcies, Gemma, per fer-me, per entendre'm. Bé, doncs, perdoneu. Tornem-hi. Avui és aniversari d'Ariana Grande, que és una cantant famosíssima, i jo et diria que de les cantants que potser m'atreviria a dir que tenen millor veu del món. El porter de la Reial Societat i la selecció espanyola dels anys 80, en Luis Arconada, i de l'exfutbolista italià del Milan i de la selecció transalpina, Paolo Maldini.
4: Molt bé, i avui també és el Dia Internacional de què?
1: Doncs és el Dia Internacional de la Lluita contra l'ús indegut i el tràfic de drogues, i el Dia Internacional en suport a les víctimes de la tortura.
4: Perfecte, i més coses, més efemèrides, Martí.
1: Doncs tal dia com avui, l'any 1892, neix el criminal de guerra japonès Shiro Ishii, un metge i epidemiòleg de l'exèrcit imperial japonès que va convèncer els seus superiors del potencial de les armes biològiques. Això va portar a la fundació de la unitat secreta coneguda com Esquadró 731 a Harbin, un complex destinat a la recerca de bactèries. Sota el seu comandament es van dur a terme experiments d'una extrema crueltat, amb milers de presoners de guerra, anomenats despectivament maruta o troncs de fusta. Se'ls injectaven patògens mortals com la pesta, el còlera o la sífilis, enganyant-los dient-los que eren vacunes i es practicaven viviseccions sense anestèsia. En finalitzar la Segona Guerra Mundial, l'exèrcit estadounidenc, liderat pel general Douglas MacArthur, va descobrir les activitats de l'Esquadró 731. En lloc de jutjar-lo, els Estats Units van oferir immunitat secreta a Ishii i al seu equip a canvi de rebre en exclusiva tots els resultats i dades de les seves investigacions biològiques. Gràcies a aquest pacte de silenci i geopolítica, Shiro Ishii mai va ser processat en els judicis de Tòquio ni va pagar pels seus crims de guerra. Va viure la resta dels seus dies en llibertat i va acabar morint l'any 1960 a causa d'un càncer de coll.
4: Déu-n'hi-do, que dolent que era aquest senyor japonès, en Shiro Ishii, un criminal de guerra que tela. Martí, tenim un minutet, crec, sí, un minutet i mig per fer l'efemèride musical, si vols resumir-la tu mateix.
1: Intento anar ràpid, doncs. Ens anem a l'any 1979, que va néixer Ryan Tedder, el vocalista i compositor de la banda de rock, de pop-rock anomenada One Republic. No només ha brillat amb el seu grup, sinó que també ha sigut compositor de cançons de grans artistes com Beyoncé, Leona Lewis, Maroon 5, entre d'altres. Gràcies al seu talent com a productor i compositor ha guanyat 3 premis Grammy. El grup One Republic té un munt de temacles, però escoltarem el tema que els va llançar a la fama mundial, que és Apologize. Així que ens queden algunes dades per dir, Gemma, però si tenim el temps comptat, escoltarem aquesta cançó que, com he dit, és Apologize de fons i ens anirem a publicitat. Bueno,
4: sí,
1: a la disco.
4: Només dir, no? M'ha agradat una frase que ens ha deixat en Marc escrita, que diu que la lletra parla del desamor quan algú et fa mal i t'intenten demanar perdó, però ja és massa tard.
1: Carai!
4: Vinga, va, escoltem la cançó. Fins ara!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. 589 morts, 2.980 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades encara sota les runes. És el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres Venezuela. S'eleven a 4 les víctimes mortals espanyoles i un centenar que estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Venezuela. Des de Caracas, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni avui a la xarxa.
2: La gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
1: I Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats als fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat amb fermesa l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Illa ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat.
3: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb involució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
1: La Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'espai Joan Moreira durant l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. La investigació s'ha obert arran d'una denúncia de l'actual equip municipal. L'exalcaldessa Meritxell Roger nega qualsevol irregularitat, defensa que tots els expedients es van tramitar correctament i atribueix la denúncia a una estratègia política. I Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 a català accedir a una borsa amb el compromís d'obtenir-lo en el futur. Ajornant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir les vacants i les baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se en un requisit. I el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga. Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia per una pròrroga a 4-6 en el quart partit de la final.
4: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
5: Vinga, som-hi, passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'avui divendres 26 de juny. Tot seguit el que fem ara és remenar, com sempre a aquesta hora, els arxius de la comarca amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, què ens expliques avui?
6: Doncs mira, Gemma, avui recolem fins al 1985 i, de fet, per parlar de turisme, perquè aquell dia, d'ara ja fa 41 anys, s'anunciava que l'Alt Maresme acolliria el primer centre d'investigació del turisme. Que direu, i això? Doncs bé, tal com explicàvem a la premsa de l'època, el que es volia era que abans de finals d'any s'inaugurés una biblioteca turística com a centre de documentació per al sector. Posteriorment, i de forma progressiva, es pensava reconvertir la biblioteca en un centre d'investigació on, per mitjà de trobades, conferències o simpòsiums, doncs s'apleguessin els darrers avenços sobre tot allò que estigui relacionat amb la indústria del turisme. Aquest centre s'ubicaria a la cooperativa CERS, que seria la seu d'aquestes dues experiències, amb la previsió de presentar-les oficialment doncs aquell mes de gener. Segons explicava el Punt Diari d'aquell 26 de juny del 85, el projecte s'iniciava amb la contractació d'experts en el sector que estaven recopilant tot el material que existia en el camp internacional, doncs publicacions, revistes, llibres, estudis o fins i tot dossiers que configurarien la primera biblioteca turística de Catalunya. Perquè sí, aquell centre Centre d'Investigació del Turisme era la primera iniciativa d'aquest tipus que s'impulsava a l'estat espanyol. El diari, de fet, ho seguia explicant així. La biblioteca funcionarà a manera d'un centre de documentació obert tant per als empresaris com per als tècnics turístics i especialment per als alumnes de l'Escola d'Hostaleria de Sant Pol de Mar. Tot plegat seria el primer pas per la consecució del Centre d'Investigacions Turístiques. L'objectiu era el de plegar periòdicament els experts del sector per mitjà de trobades, conferències o, com dèiem, simpòsiums sobre els diferents temes que envoltaven el turisme i d'altres camps, com per exemple l'hostaleria per si sola, que ja seria un gran exemple i que doncs en tenim grans referents també aquí a la comarca del Maresme, Gemma.
5: Molt bé, Jordi, gràcies, com sempre, fins ara.
6: Fins ara.
5: Demà el municipal de Tordera es vestirà de gala per acollir la segona edició del torneig de veteranes del Club Futbol Tordera. En coneixem més detalls amb el Marc Tresserres i també la nostra convidada del dia. Bona tarda.
0: Bona tarda, Gemma. Així és. Sí, l'any passat la iniciativa ja va ser un èxit. Enguany les xifres parlen per si soles. Es passa de 5 a 12 equips. Això parla molt bé de la salut del futbol femení i que, a més, a Tordera hi ha gent implicada i que hi creu perquè creixi, com l'Aida Illes, actual coordinadora del futbol femení del club i entrenadora de l'equip, justament, de veteranes i del Benjamí Mixt aquesta temporada. Bona tarda, Aida, i moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres a l'Ona Maresme.
7: Hola, bona tarda. Merci a vosaltres, sempre és un plaer.
0: Aida, anem per feina. L'any passat vau posar aquesta primera pedra d'aquest torneig de veteranes a final de temporada amb 5 equips i demà en rebreu 12. T'esperaves aquest creixement en només un any?
7: Bueno, la diferència, jo estic molt contenta de que aquest any hem pogut ampliar, bueno, quasi, bueno, duplicar els equips. Estic molt contenta, al final sí que ho hem treballat tot, hem escollit dates que també tenien més disponibilitat la gent i ho hem treballat molt amb molt més temps. Llavors sí que hem tingut aquest, bueno, aquest espai, no?, per encabir molts més equips.
0: Per què des del club vau decidir l'any passat dur a terme aquest torneig? Perquè clar, sí que juguen, es fan partits de costellada de veterans, però en aquest cas el club té un equip de veteranes des de fa un temps i a més és poc habitual veure un format de torneig d'aquesta manera.
7: Bueno, la veritat és que nosaltres, des que vam començar amb el sènior, una de les coses que més ens agradava era participar a tornejos, ja fossin d'estiu o, bueno, Setmana Santa, i sí que algun cop n'havíem fet algun per aquí a la vora, i un, de fet, el vam fer també a Tordera, l'únic que no el vam portar nosaltres.
0: Val.
7: I quan va ser el següent any que vam encarregar, vam dir, ostres, doncs ens va agradar molt l'ambient, el bon rotllo, i al final fer-ho a casa sempre suma més. I doncs vam com agafar aquesta dinàmica i l'any passat vam començar a fer-ho i aquesta segona edició doncs ja espero que ho peti.
0: Home, només faltaria, clar, a més, sí. Aquest any amb ampliació, com hem dit, d'equips i fins i tot hi destaca la participació del Real Club Deportiu Espanyol. Què suposa pel Tordera que per aquest torneig es pugui comptar amb un club d'aquest nivell?
7: Sí, bueno, amb Espanyol també ens hem trobat moltes vegades també en tornejos així de categoria. Elles també, bueno, fa molt de temps que competeixen, hi ha molt bon rotllo, igual que amb el Mataró, igual que amb el Terrassa, que també són noms, no,
0: sí,
7: d'equips que i que venen aquí, doncs igual que tots els altres, i a competir, a passar-ho bé i a disfrutar del dia.
0: L'objectiu, tu ja has esmentat que us ho vau passar molt bé, tant el que vau fer l'any passat com en altres que heu participat fora del poble. Quin és l'objectiu, a part de passar-ho bé? Visibilitzar el futbol femení, però també en aquest apartat de veterans, en aquest cas veteranes?
7: Sí, jo crec que una miqueta també això, al final de... No només portes l'equip de noies, sinó tots els acompanyants, totes les famílies, no?, que venen amb elles, i al final és... O sigui, per nosaltres és un... I moltes jugadores que venen a entrenar venen perquè desconnecten, perquè els hi suposa això, doncs oblidar-se una miqueta, no?, del seu dia a dia, de la feina, a casa. Llavors, és un moment per elles, per gaudir, per disfrutar. Llavors, si ens ho passem bé a l'estiu, doncs es pot encara fer més activitats. Tenim això, temes de piscina, tema de futbol que els agrada. Això sempre és superpositiu. A part, òbviament, com has dit, no, tema de visibilització, doncs són mares la majoria de nens i nenes del club i que això fa que ens quedi a casa també, doncs diguis, hòstia, aposto pel futbol femení, aposto per jugar a futbol.
0: Tu, Aida, a més, has jugat des de fa molts anys també aquest esport i saps perfectament la importància de donar visibilitat, que tothom pugui participar-hi, independentment de l'edat, com així és aquí a Tordera. És bo, suposo, que el club faci una aposta tan forta amb tu com una de les persones més representatives. Ja vam parlar temps enrere, tu i jo també, en una altra entrevista amb un equip de nenes que portaves. Llavors, com d'important creus que hi hagi aquest impacte, ja sigui en torneig de veteranes o el memorial que es va fer fa dues setmanes, que ja s'ha inclòs també la participació d'equips femenins?
7: Sí, sí. No, bueno, com tu bé dius, sí, l'important també és començar a poc a posar pedres des de la base, perquè al final aquestes nenes doncs, tinguin l'oportunitat de jugar, de competir. Potser costa una miqueta, no?, que siguin només equips femenins, però a poc doncs, vagin fent pinya, vagin tinguent ganes de jugar i doncs, anar pujant aquest bloc, al final doncs, mira, doncs, fins a poder tenir doncs, equips amb més edats i fins a arribar doncs, a això, i ojalà un dia un primer equip. Tenim les veteranes que, bueno, que al final també ja fa 3 anys que estem amb aquest equip. Llavors, tot sí, això, apostar pel futbol femení, que ara també, o sigui, a tots els clubs, sí, s'estan posant la gent per muntar-ho, i llavors jo crec que és una cosa positiva pel poble.
0: Tu realment sé que ets molt futbolera i sé que ja estàs molt posat. Opinió personal, creus que realment s'està fent passos endavant? Ja no dic a nivell professional, que sé que la Lliga s'ha de professionalitzar, anem més aquí a casa nostra, als clubs petits. Creus que realment, a part de Tordera, s'hi està potenciant el futbol femení?
7: Bueno, sí que és veritat que costa, eh? O sigui, al final sí que hi ha molt més nens de nenes que juguen, llavors la competició, no?, el buscar nivell, el buscar peces, doncs això potser hi ha gent que li serà molt més interessant, no? El masculí és també la diferència, perquè no té res a veure una cosa amb l'altra, però bueno, jo crec que sempre es pot fer més, perquè al final, fins que tu no tinguis totes les categories, demano molt, però fins que no tinguis totes les categories o inclús 2 equips per categoria perquè les nenes puguin pues, competir entre elles o pujar, baixar i aguantar un bloc, clar, fins que no parlem d'aquests números que ja són molt importants, doncs tot el que sigui treballar i ficar-s'hi crec que és important. Llavors, jo sí que crec que tots, o la majoria de clubs de la vora, almenys intenten aportar algun equipet de femení.
0: Però tot i així dius que costa. Per què costa tant tenir de totes les categories? A veure, sempre va en funció que hi ha molts esports, també, i no només en femení, sinó que suposo que al masculí també els hi falta algunes categories.
7: Sí.
0: Però per què creus que també costa, tot i potenciar-ho aquests últims anys, sobretot, arrencar-ho i que realment s'hi apuntin les nenes, o tenir equips de veteranes, que no és el més usual, tot i que demà hi ha un torneig de 12 equips aquí a Tordera?
7: Bueno, i també, ja no només les nenes, que a poc ja es van traient una miqueta més les vergonyes, no?, i les històries de que si el col·le, que si no sé què, una miqueta també la sensació, no?, potser a casa, a les famílies, que les deixin ser, també la gent implicada, no?, amb el femení, si tu dius, ostres, doncs jo vull que vinguin més nenes a jugar, doncs, ostres, doncs, bueno, una campanya que vam fer l'any passat d'anar per les escoles a promocionar, no?, a fer entrenos, una miqueta, a dir, doncs vine a provar, però portes obertes, tot el que sigui, animar les nenes també que vinguin, perquè un cop venen, elles encantades, o sigui, els agrada, és una miqueta això, trobar, bueno, o inspirar la gent també, no només a les petites, sinó a la gent que s'uneixi al món i a intentar, pues, entre tots, tirar del carro, diguéssim.
0: Tornant al torneig que se celebra demà, el segon torneig de veteranes, sí. Clar, 12 equips, ja és més del doble que els que van participar l'any passat, requereix d'una bona logística. Com s'ha bolcat el club amb això? Perquè, fa dues setmanes hem dit abans que va haver-hi el Memorial Barceló, que això ja requereix de molts voluntaris durant moltes hores, però demà 12 equips també es necessita

0: i de les jugadores que també han posat de la seva part, doncs tampoc... Bueno, és com un torneig, no un torneig més, però sí que al final nosaltres tenim molta experiència també a l'hora d'organitzar esdeveniments, sí, diguéssim. Llavors, bueno, sí que és veritat que és maco, no?, perquè ampliem, doncs, això, les places i el camp, doncs, també espero que estigui ple, però, bueno, jo confio també, com que hi ha molt bon rotllo també amb els equips, no busquem allà la competició de dir, ostres, doncs jo vinc a guanyar. No, tothom ve a passar-s'ho bé, hi haurà també música, hi haurà bar, llavors hi haurà piscina, llavors és tot això ho fa més fàcil també a l'hora d'organitzar-ho.
1: Ara ja ho has explicat molt bé, quin és l'objectiu i com es preveu aquest torneig de veteranes. Última pregunta ja, perquè la gent ho sàpiga. Uh-huh. Quin format es du a terme aquest any amb el torneig? L'any passat hi havia un únic grup de 5, es classificaven els 4 primers per semifinals i després la final. Aquest cop, uh-huh, amb més equips, heu fet més grups, com funciona?
0: Doncs, bueno, al final som, bueno, similar, és un format lligueta, l'únic amb dos grups, o sigui, són 6 i 6... i llavors doncs després fan doncs, aquests 5 partits per equip i després es classifiquen doncs, els dos primers de cada equip, fan semifinals creuades i els altres doncs, es jugaran al lloc, diguéssim, doncs, tercer contra tercer, quart contra quart, llavors pues, ja estan semis, final i després una cloenda conjunta i ja està.
1: Aquesta cloenda ja serà a la tarda amb la de quantitats de partits que ens estàs dient o els partits són molt curts?
0: Sí, bueno, nosaltres calculem sobre 6 i mitja, 7, ja intentar fer aquesta entrega de premis final, aquesta cloenda, per això, perquè hem hagut de reduir una miqueta els temps, aprofitant també, bueno, de l'hora de dinar, hora de rec, hora de piscina,
1: clar,
0: ja intentem també controlar aquests. Això, llavors sí, hem hagut de reduir una miqueta els partits, però bueno, al final hi ha varietat, vull dir, els equips fan mínim 6 partits, que ja són
1: sí,
0: molt,
1: sí,
0: bueno, partits reduïts, vull dir, però bueno, que amb la calor que fa i bueno, l'esforç que hauran de fer, doncs jo crec que ja es farà la jornada.
1: Molt bé, doncs Aida Illes, actual coordinadora del futbol femení del Club Futbol Tordera i entrenadora d'equips també de l'entitat, moltíssimes gràcies per atendre l'Ona Maresma i que vagi molt bé demà a la segona edició del torneig.
0: Doncs moltíssimes gràcies per convidar-me i merci.

0: I com cada setmana també és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem amb l'ajuda de la Mireia González i en Dani. Endavant.
1: Doncs sí, bona tarda, Mireia. Què tal, com estàs? Hola.
2: Bona tarda, molt bé, i tu?
1: Bé, bé. Preparat aquí per el pregó i tal. Ens espera una tarda llarga, però bueno, el que toca. Sant Pere és un cop l'any i ja està, eh? I, per tant, sí. a gaudir. Això. Doncs, com és normal, o com sol ser normal, continua Hollywood amb una falta d'idees bastant evident. Ho dic perquè ja ho veureu. La primera opció que ens dones, pel que fa a estrenes de cinema, és una pel·lícula que es diu Normal, que esperem que no sigui normal i que agradi sobremanera. No sé.
2: No. Normal és un petit poble, diguem, assentat al damunt d'un misteriós, d'un misteri explosiu. És un thriller britànic que està dirigit per Dan Wheatley i protagonitzat per Bob Odenkirk i Helena Hedy. Doncs bé, aquest poble, doncs, se'ls hi mor prematurament el xèrif i un altre personatge, l'Ulisses, ocupa el seu lloc. Quan una parella de forasters arriba a aquest poble anomenat Normal, descobreix el secret que amaga. Els veïns, però, faran el possible per amagar-lo.
1: Per tant, gaire normal no és aquest poble, no? Podríem dir.
2: No ben bé. No. Només és que es diu així, però de normal té molt poca cosa.
1: Val. Penso que és allò de dir... Les experiències enganyen, i allò de dir... I que es deu amagar una mala lleta tremenda. Per cert, ara m'ha vingut al cap, no sé si hi ha alguna mena de slasher, tenint en compte...

0: que les pel·lícules de Slasher són això, no? És a dir, arribes a un poble tranquil i comencen a passar coses rares, no sé. És Slasher o no hi ha Slasher?
1: És que jo aquest terme no el conec gaire, si me l'expliques.
0: Diguéssim... pel·lícula, és a dir, és una pel·lícula de terror, al final? És a dir,
1: no, no ben bé, és un thriller. No, és un thriller, no té res a veure amb sang i fetge, no.
0: No és Slasher.
1: No.
0: Val, perfecte, no. Bé, busca quan acabis, busca Slasher, el concepte Slasher.
1: Sí, perquè m'has enganxat que no,
0: vale.
1: No sé ben bé, segurament alguna pel·li he vist d'aquest estil, però sí, pel nom sí, no sé
0: bueno,
1: el que és.
0: Sí, home, clar.
1: Tens un títol o alguna?
0: Seria
1: un títol,
0: home,
1: no.
0: una mica slasher és, diguéssim, Viernes 13, per exemple, no?
1: Com? Perdona?
0: Viernes 13 seria un slasher.
1: Ah, Viernes 13 seria un slasher.
0: Podria ser un slasher, sí. Sí.
1: Val.
0: Sí, val. Doncs deixem-nos de slashers i d'anormalitats, en podríem dir, i anem a Supergirl. Ho deia perquè aquí ho deia per la poca, diguéssim, imaginació, perquè tornem amb una pel·lícula de la Superwoman, la Superman, un altre cop, no? Seria això, no? O què?
1: Sí.
0: No.
1: Sí, una altra pel·lícula més de la Supergirl, recordem, és una pel·lícula de ciència-ficció, en aquest cas basada en els còmics DC, està dirigida per Craig Gillespie i protagonitzada per Millie Alcock. Quan un enemic inesperat i despietat apareix, la Supergirl es veu obligada a unir forces amb un company estrany en un viatge interestel·lar de venjança i justícia.
0: Bueno, qui vulgui o hi sigui doncs aficionada a aquesta mena de film, doncs ja el té, ja pot gaudir, hi ha gent per tot, ho trobo molt bé, vull dir, i a més no fa fred i són bons dies per anar a la pantalla gran, però vull dir que respecto tot, però a mi no m'hi veuran gaire, no podem dir. No sé si a tu, Mireia.
1: Home, jo depèn de quina sí que es pareixi per passar l'estoneta a l'estiu. També ve de gust mirar alguna pel·lícula que en què no hagis de pensar gaire i disfrutar-la també està bé.
0: Val. Pots escollir això o un slasher, també.
1: Exacte, aquestes també estan bé a l'estiu.
0: Molt bé. El que és una pel·lícula de terror ell mateix i que no encara ens queden 2 anys d'aguantar-lo i que a més ha fet 80 anys i el tio està com una... regadora de
1: sí. Aprendáis
0: la història de Trump a Amazon
1: sí.
0: Prime Video i Movistar Plus, déu-n'hi-do. És un
1: sí.
0: documental o què?
1: No, és un drama biogràfic que està dirigit per Ali Abassi i protagonitzat per Sebastian Stan i Jeremy Strong. És una pel·lícula que ens explica els orígens de Donald Trump, ens situa entre els anys 70, que ansiós per fer-se un nom en el món dels negocis, es troba amb un poderós advocat, el Roy Cohn, que és el qui el va ajudar a crear aquest Donald Trump que coneixem avui en dia. És a dir, sí que és un personatge molt peculiar, però aquesta pel·lícula ens ajuda a comprendre, si és que ens interessa, això sempre pel davant, ens ajuda a comprendre doncs, com va acabar aquest jove Donald Trump convertit en l'home que és avui en dia.
0: Bueno, a mi m'interessa, jo la miraré. Jo la miraré, vull dir que sí que m'interessa, tot i que el personatge és absolutament...
1: De fet,
0: bueno,
1: si serveix d'alguna cosa, Donald Trump no estava gaire content amb aquesta pel·lícula, per tant,
0: millor,
1: si no estava gaire
0: millor.
1: Content,
0: per tant,
1: és que li va tocar bastant els nassos.
0: Raó de més per veure-la. Però tenim en compte que és una qüestió de que hi ha molta gent que ara, diguéssim, es queixa de Donald Trump, però clar, vull dir,
1: sí.
0: És que a nivell de societat, vull dir... Aquestes bèsties grosses, les fem bèsties grosses tots plegats, eh? Vull dir que aquí tothom té una part de culpa de que bèsties com... o en arguments com en Donald Trump, doncs, hagin arribat a on han arribat. Evidentment que aquell tio...
1: Sí, però...
0: Endavant, digues.
1: No, sí, però no trobes que hauríem de votar-lo tot el món perquè tot el món en pateix les conseqüències d'aquest paio? És a dir, si el voten als Estats Units perquè el volen, vale, però què n'hem de fer amb la resta del món si ens en tanca
0: Sí,
1: tots?
0: bueno, però bueno, és que clar, és un fracàs més de la política en general, no? I del desprestigi de la política i de la poca
1: Sí, clar.
0: reflexió de la gent que va votar. És a dir, no
1: Ja, però
0: només
1: aquest tio no l'hem votat a nosaltres. Nosaltres no l'hem
0: sí,
1: votat.
0: no l'hem votat, però clar,
1: Jo no l'he votat.
0: sí, però
1: El
0: a veure
1: paguem,
0: una
1: eh?
0: cosa, a veure una cosa. La primera vegada que va aparèixer, és a dir, fa 8 anys,
1: Sí.
0: ningú es pensava que pogués guanyar, m'entens? Vull dir, i clar, i també s'ha demostrat que les dues vegades que, vull dir, als Estats Units va, diguéssim, saltar una barrera, afortunadament, ja tenint un president, diguéssim, mulato, com Barack Obama, cosa positiva,
1: Sí.
0: però clar, les dues
1: Sí.
0: vegades que ha presentat una dona, Hillary Clinton i Kamala Harris,
1: No pot, no guanya.
0: diguéssim, no ha demostrat que és un país que no està demostrat, que no està preparat perquè una dona, no? El dirigeixi, no? És a dir, i a més, vull dir, clar, és aquesta barrera que encara ha de saltar als Estats Units, no? Però, clar, evidentment,
1: Sí que prefereixem que els governi en Donald Trump abans que els governi una dona,
0: clar,
1: no?
0: jo Kamala Harris no la conec, però vull dir, sí que la
1: Aquesta és
0: conec,
1: la
0: però vull dir
1: lectura que
0: que
1: fem.
0: sí, però vull dir que, home, tindrà els seus defectes i les seves virtuts, però diguéssim que Hillary Clinton era una dona preparada, preparadíssima,
1: Home,
0: vull dir
1: per
0: que...
1: descomptat.
0: Sí,
1: Per descomptat.
0: us que et digui, m'entens? Vull dir que, clar, vull dir, doncs mira, diguéssim, es va imposar a l'Amèrica Profunda i va aparèixer
1: Sí.
0: aquest energumen, val? I
1: Sí.
0: encara, bueno, d'aquí 2 anys ja suposo que no, ja no es podrà presentar i, per tant, ja ens els traurem de sobre. Però, bueno, clar, no sabem encara la profunditat de la devastació que està provocant aquest home, no? Perquè
1: Buf,
0: és un jocador.
1: moltíssim, espero
0: Moltíssima,
1: que
0: exacte.
1: sí, espero que
0: Exacte.
1: això acabi, perquè de veritat,
0: Sí.
1: en fi.
0: Una batalla tras altra, que
1: Sí,
0: fa
1: molt
0: 10 minuts,
1: ràpidament.
0: fa 10 minuts
1: Que...
0: la teníem, diguéssim, al cinema, a la pantalla gran, i ara ja,
1: Sí.
0: uf, ja la podem veure a casa, com que qui diu, o sense.
1: Sí, amb un munt de plataformes. La tenim a HBO Max, a Movistar Plus, a Filmin, Rakuten TV i Amazon Prime Video. Recordem, és la gran pel·lícula guanyadora dels Oscars. Va guanyar 6 premis i és un thriller d'acció que està escrit i dirigit per Paul Thomas Anderson i protagonitzat per Leonardo DiCaprio, Sean Penn i Benicio del Toro. Un exrevolucionari, després de molts anys allunyat de la lluita, ha de tornar a l'acció per enfrontar vells enemics en un ambient carregat de tensió política, racisme i violència militar. És una pel·lícula, doncs, com he dit, que va guanyar a ser la gran guanyadora dels Oscars i ja la tenim, doncs, en aquestes plataformes si la volem veure.
0: L'has vista, Mireia?
1: Sí. El que passa és que el cinema de Paul Thomas Anderson no és el que més m'agrada, però és una pel·lícula que aguanta molt bé pels actors.
0: Ah, val. No sé,
1: És molt peculiar aquesta pel·li.
0: m'ha recordat, no sé, vull dir, segurament no tens res a veure, no? Però la pel·lícula Art de Mississippi té una cosa similar a quan has dit racisme, tot això, o què, o no? Amb Art de
1: No
0: Mississippi.
1: ben bé, no ben bé. Potser Art de Mississippi és una mica més clàssica. Aquesta és una mica més moderna, més innovadora, potser. És una altra manera d'explicar-se, és diferent.
0: I com a última opció, la indignada Annie, a Filmin.
1: A Filmin és un drama francès escrit i dirigit per Blandine Lenoir i protagonitzat per Laure Calamy. Ens situa al febrer del 1974, quan l'Annie, una mare treballadora amb 2 fills, es queda embarassada i contacta amb una organització que practica avortaments il·legals. L'Annie lluitarà per aconseguir una llei sobre l'avortament.
0: I com a aportacions setmanals, jo faig una aportació que es diu White Lines a Netflix, una sèrie duríssima, espanyola, però que hi ha molta part d'anglesa que passa a Eivissa amb totes les diguéssim, LSDs i tota aquesta companyia, i del que has vist la nit d'Eivissa, i la Xema ha començat Te encontraré, d'Arlan Coben, que diu que també, déu-n'hi-do, sí. Està molt bé, no?
2: Sí, l'he començat i l'he acabat, o sigui, crec que me l'he menjat en 2 o 3 dies, la sèrie. Increïble, o sigui, feia anys que no veia una sèrie tan bona a plataformes. Clar. I tinc una altra recomanació.
0: Endavant.
1: Sí.
2: Una pel·lícula també nova a Netflix que es diu Notes de Voz para Isabel. Ah. O Isabela.
1: Sí, sí, aquesta crec que em va sortir a l'anunci. Sí.
2: Doncs Mireia, sí. Mira-la, perquè és que sí? És molt bonica. O sigui, sense ser allò... Perquè a vegades les pel·lícules... que però fan plorar.
0: Que sembla molt ensucrada, no?
2: Exacte, o sigui, enganya. Ah. Jo feia setmanes que Netflix em recomanava la pel·lícula, no? I jo, clar, amb aquest títol, com bé dius, Dani, em semblava una pel·lícula d'aquelles doncs, que bé, que... sí. A mi no m'agrada, vale, aquest tipus mujerita, de pel·lícula.
0: Mujerita.
2: Sí, no sé, com que seria cursi i sí. Que es faria feixugant. I no, o sigui, també emociona, però des d'un punt de vista, doncs, positiu, no? No és allò de dramàtica, trista.
1: Bon rotllo, no?
2: Sí, sí, sí. No, és dura, però és bonica, és molt bonica la peli. Sí,
0: bueno,
2: sí.
0: Pues t'encontraré...
1: Ens l'apuntem, aquesta.
0: T'encontraré,
1: sí.
0: Dius que és
1: Arlen.
0: de les millors sèries que...
2: Sí,
0: que
2: molt bona, molt bona.
1: A Netflix n'hi ha moltíssimes, d'en Harlan Coben, si sí, t'animes. Sí, sí, sí.
2: Doncs mira...
1: Hi ha un munt. Sí,
2: sèries també, no?
1: Sí, un munt. Sí, moltíssimes sí. N'hi ha.
2: Doncs jo he al·lucinat, perquè...
0: Almenys 4 o 5.
2: Sí. Saps, aquelles pel·lis o sèries que us fan estar concentrats, però sense...
1: Cansats, sí.
2: Sí, però no t'avala, no? És com, has d'estar una mica atent i no pots fer dues coses alhora, però entreté molt.
0: Ah, perfecte.
1: Sí,
2: sí,
1: molt bé.
2: Sí.
0: Doncs
2: molt
0: ja bé. Ens trobarem veient T'encontraré. Vale, molt bé, perfecte.
2: Molt bé,
1: company. Sí.
0: Vinga,
2: doncs
0: adéu.
2: Adéu, fins ara.
1: Que vagi molt bé, adéu.
2: Molt bé, doncs ara ja hem conegut les pel·lícules i les sèries que no ens podem perdre aquesta setmana tant al cinema com a les plataformes. Amb aquesta sintonia, això significa que hem de repassar la pregunta del dia i que al final del programa, si ens sobren alguns minuts, també doncs reflexionarem al voltant d'aquesta pregunta amb en Sergi Ferrer. Sergi, bona tarda, què estàvem preguntant avui?
3: Bona tarda, preguntàvem si creieu en la sort o que tot depenia de l'esforç, amb 3 opcions, si creieu que en la sort al 100%, si no, tot depenia de l'esforç o una mica de tot.
2: Molt bé, doncs els que estiguem ara mateix en antena en directe a l'Ona Maresma, us demano un titular. Si creieu en la sort, sí o no i per què. O sigui, una frase breu i després, al final, l'haurem de desenvolupar. Per tant, qui hi ha per aquí?
0: Doncs la sort és necessària, o si no, la desgràcia està assegurada.
2: Molt bé, bon titular. Tenim més aportacions? Sembla que no, Sergi? Ens quedem...
3: No, sempre que dius feu un titular, me l'he de rumiar. O sigui, si no t'importa, el diré després, vale?
2: Va, jo vaig a improvisar algun titular. La sort a la vida és... és com un tren, passa, i si no l'agafes...
0: Jo també crec que la sort l'has de buscar, també, la sort.
2: Sí, la sort t'agafa... Bueno, això ja està creada, aquesta frase. La inspiració t'agafa treballant, no? Això deia, crec que Picasso, pot ser? Per tant, aquesta no podré fer-la servir, sinó m'acusarien de plagi. En qualsevol cas, us animem a respondre aquesta pregunta. Sergi, moltes gràcies. Si creieu en la sort, sí o no, ens ho expliqueu a les nostres xarxes socials, a Instagram i també a X. Estem allà esperant la vostra resposta. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: I com cada divendres també és l'hora d'aixecar el taló i parlar de teatre a l'Ona Maresma, Jordi, què ens proposes avui?
3: Permeteu-me que us expliqui que avui tenim una entrevista ben especial, i és que quan es parla de teatre de qualitat i de gent que té ganes de fer coses, sens dubte, aquesta és l'entrevista perfecta. I és que arriba una nova edició al setembre del Micròmetre. De fet, ja ho heu pogut veure perquè a través de xarxes socials n'han fet una molt bona difusió. I de fet, amb una excusa ben important, i és que arribem al 10è aniversari. Parlem amb els seus organitzadors. Joan Gallar, molt bona tarda, benvingut.
4: Bona tarda.
3: Gràcies per ser amb nosaltres. Anna Stoll, molt bona tarda.
5: Moltes gràcies.
3: Hola. Gràcies per ser amb nosaltres. Anna, com dèiem, 10è aniversari del Micròmetre. Jo crec que no hi haurà ningú despenjat que no sàpiga de què estem parlant. Però allò de por si acaso. Estem parlant de bones companyies teatrals que us visiten i de diferents espectacles que veurem a partir de setembre, si no m'equivoco.
5: Sí, veureu a partir de setembre. De fet, estem de celebració. Aquest any, bueno, ho hem tirat tot per la casa per la finestra perquè estàvem, de fet, com dèiem, no? 10 anys no es fan cada dia. I el fet de fer un festival de teatre fora de Barcelona o fora d'una ciutat gran, no? Com pot dir, penso que és una mica una efemèride, no? I estem molt contents i molt emocionats, la veritat, en la presentació vam dir-ho, perquè estem francament emocionats per haver arribat fins aquí, per l'evolució del festival. I bé, aquest any ens plantem amb 3 setmanes de festival. Comencem el, a veure, vull dir-ho bé, 3, 4, 5, 6, 12 i 13 i 18 i 19 de setembre.
3: Déu-n'hi-do, eh? I de
5: sí,
3: memòria, eh?
5: Això, i de memòria, i de memòria, i de memòria, sí senyor. I bé, fem un salt per fer aquests 10 anys, però hi ha un salt una mica, no diré una mica definitiu, però és una mica un salt que ja no podem fer tornar enrere, i és que canviem d'espai. Ara en parlarem, però fem el salt a la Siesta, a lo que és la masia, al Mas de Dalt. I bé, tot és molt més gran del que sembla, Jordi. Tot és així, vull dir, al final l'escenari és més gran.
3: Utilitzant aquest canvi d'ubicació que tu em deies, que és una de les principals novetats, tot i que n'hi ha d'altres, òbviament la cartellera també és una principal novetat. Joan, a mi m'agradaria fer memòria també i parlar una miqueta dels inicis, no? Al final vosaltres dos hi sou des del primer dia organitzant, òbviament amb els diferents voluntaris que us ajuden, amb molta més gent que també hi ha darrere, però és un festival que només ha anat creixent i que fins i tot ja s'ha consolidat a la zona del Maresme i fins i tot arreu del territori català, eh?
4: Sí, de fet s'ha anat consolidant sobretot perquè hem tingut el suport del públic, és a dir, hi ha un espectador de teatre més enllà de Barcelona. I això jo penso que ja és imparable, eh? Cada vegada hi ha més poblacions que estan programant teatre. El que passa és que una cosa és una programació, diguéssim, municipal al llarg de tot un any, i l'altra és quan aprofites això, no? 3 caps de setmana de manera intensiva amb el festival. El que comentes, evidentment és cert, no? Vam començar a Can Ratés, a la masia de Can Ratés, amb 2 tardes nits fent espectacles de microteatre, que aleshores, doncs, 10 anys enrere havia patit un boom important, no?
3: Sí.
4: Això provenia sobretot de Madrid, on va tenir el seu origen, després Barcelona, però esclar, ens vam adonar en un moment donat que primer, que creixia el públic, i això ens demanava espais més grans, i després que també el format aquest del microteatre, després del seu boom, doncs va decaure una mica, no? I aleshores va ser com vam fer el pas de festival de microteatre a festival de teatre amb espectacles de petit format. Aquest petit format s'ha anat convertint en un petit format, mitjà format adaptable, i al final, doncs, clar, el que dèiem, no? El fet que cada vegada tenim més públic, que hi havia algunes funcions, doncs, que també quedàvem amb les entrades exaurides, i sobretot la possibilitat que comentava l'Anna de tenir un espai diferent, no? Clar, fins ara estàvem en el centre cívic, que la condicionàvem, es va ampliar una mica l'escenari, s'hi posaven unes grades, però malgrat tot tenia unes limitacions tècniques importants. Clar, quan de cop i volta veiem la possibilitat de poder anar al Mas de Dalt i et trobes amb un escenari de 10 metres amb profunditat, amb alçada, i amb una sala on també hi pots posar-hi molta més gent, clar, és que se'ns va obrir el món, i vam pensar o ara o mai, és a dir, aprofitem que fem aquests 10 anys per fer també aquest canvi d'escenari. No?
3: Mm-hmm. Hi ha una cosa que se us ha d'agrair, moltes coses, se us han d'agrair, però sens dubte la possibilitat d'acostar-nos al teatre a casa nostra, perquè molts de nosaltres abans ha sortit una situació, no? El fet de poder anar a Barcelona implica moltes coses, tren, cotxe, aparcament, logística, i vosaltres porteu, Anna, grans propostes a Santa Susana. Per tant, això és, vaja, deixa'm dir-ho clar i català, de conya, eh? Perquè just al costat de casa podem veure, i ara si vols parlem de la cartellera que teniu aquest desè aniversari, però podrem veure grans del teatre, com n'han passat també d'altres en les 10 edicions del micròmetre, eh? Però això també és apropar el teatre a la gent que, a lo millor, no podria permetre's el fet d'agafar un cotxe o un tren i anar fins a Barcelona, i o pagar-se una entrada fins i tot per lo que val, a teatres de Barcelona.
5: Sí, sí, sí, de fet, sempre ha sigut un dels nostres objectius, no? Me'n recordo una de les coses que somiàvem, perquè, de fet, el micròmetre va néixer també una mica de somiar despert, no?, aquí amb el meu company Gallard, i sí, és veritat, i recordo aquesta conversa de dir, podríem fer, i sempre estem amb el podríem fer una cosa, t'imagines si poguéssim fer i no sé què, no? Un dels objectius de sempre ha sigut acostar el teatre, sí, però una mica l'experiència teatral, no? Que és una mica el que sempre hem intentat amb el micròmetre, perquè al final una mica el microteatre era buscant aquest nou format en espais no convencionals, després ens va quedar una mica més petit i ja vam anar com al centre cívic, però buscant propostes una miqueta més diferents, amb aquest segell una mica més micròmetre. És a dir, que al final no només és acostar al teatre, que vulguis o no, doncs afortunadament hi ha molts municipis, hi ha molts llocs on es programa fora de Barcelona, no? I de fet, doncs els pobles també s'hi esforcen molt, no?, en poder oferir doncs totes aquestes propostes culturals, però una mica fer com una mica un pas més enllà, no?, d'aquesta experiència, no?, aquesta cosa de descobrir teatre. I de fet és una cosa que sempre ho diem amb molt d'orgull. Molta gent ens ha vingut i ens ha dit, ostres, és que jo m'he aficionat al teatre gràcies al micròmetre, no? I llavors també hi ha una cosa, crec que molt bonica, preciosa, de fet, que hi ha gent que és molt fidel, molt fidel, molt fidel, no? Que per això també estem...
3: Les dues cares de la moneda, no? Gent nova i gent fidel.
5: Però de veritat que a mi això de la fidelitat crec que és una cosa que n'estem molt orgullosos, de debò, molt orgullosos, perquè segurament hi hauria moltes propostes que poder no haguessin cridat l'atenció en un altre tipus de cartellera, o no poder aquesta persona no s'hagués desplaçat a Barcelona o a un altre lloc a veure això, i només pel fet de que ho programem al micròmetre, doncs és com va, me'n fio, ho vinc a veure i... Ho gaudeixo, no? I això és una de les coses que... Un dels grans èxits, penso, no?, del micròmetre. I ha sigut un dels motors, també, no?, per continuar, doncs, això, no?, intentar... D'aquí una mica també el claim aquest, no?, de molt més gran del que sembla, perquè no és només venir, seure, veure teatre i marxar, no?, sinó que hi ha com una cosa molt més gran al darrere, a nivell de persones, a nivell d'experiència, a nivell de... Una mica tot plegat, i deixa molta petja, no? Llavors, això... Bueno.
3: I de tota l'organització, perquè jo, permeteu-me que digui que us conec des de fa molt de temps, sé tota la feina que hi ha darrere, per exemple, de la tria, és a dir, no es tria tota la babalà, no és aquest espectacle que ha tingut un gran èxit de públic el portem, sinó que vosaltres us passeu, vaja, perquè us agrada també, però heu vist molts espectacles,
5: sabeu
3: el que heu de portar, parleu amb les companyies, etc. I aprofito ja aquest comentari per endinsar-nos en aquest desè aniversari. Òbviament, teniu una pàgina web on podeu veure totes les obres de teatre que visitaran el municipi de Santa Susana, però així a grosso modo, Joan, Anna, expliqueu-nos una miqueta què és el que portareu aquest setembre.
4: Mira, aquest any el que hem volgut fer és una celebració dels 10 anys i, per tant, és la programació de més bon rotllo de les 10 que hem fet, i a més molt enfocada també a que el públic s'ho passi bé i que sigui part integrant de tot el que passa a l'escenari, no? Aleshores, en aquest sentit, destaquem, per exemple, la prèvia del micròmetre que ja vam fer l'any passat, que aquest any doncs ens visiten l'Albert Om i el Joan Maria Pou, el que retransmet els partits del Barça per la CUP. I aleshores venen aquí a fer el podcast, no?, del que t'ha passat, que han fet diversos pobles de Catalunya i passen per aquí. Tenim, per exemple, també la Calòrica, que és una companyia molt consagrada i que ve a fer una comèdia política molt divertida que es diu Els Ocells. Ens ve també el Quim Masferrer a fer una edició especial micròmetre 10 anys del Bona Gent. El Teatre de Garrilla a fer Les Mares, un espectacle molt recomanable. Coneixem el Fel Feixedes i el Carles Soriguera pel que han fet a la televisió, a la ràdio, però aquest espectacle és l'espectacle que, sense perdre la seva essència, és l'espectacle més íntim, jo crec, més autèntic i personal de, dels que han fet, no? O, per exemple, ens visita la companyia Illana, que és una companyia amb una trajectòria internacional extensíssima, a fer el Paganini, que és un espectacle que s'ha pogut veure, diguéssim, sobretot a grans ciutats, però potser no tant en llocs més petits, no?
3: Mm-hmm. Gran varietat, no?
4: Ara gran varietat.
3: Estava escoltant, jo que he pogut donar una ullada, i òbviament he pogut comprar les meves entrades també per venir a diferents espectacles, m'ha cridat molt l'atenció poder l'últim, ara ho dit de memòria, que t'hi jugues, si
5: a
3: no m'equivoco.
5: A què juguem?
4: A què juguem show, sí.
3: Jo ho haig de dir, jo és una persona que seguia molt per Instagram, perquè a mi m'agrada molt els jocs de taula, i quan he vist que venia el micròmetre, dic, ja està. Però això suma també en aquesta varietat, perquè tots els noms que m'has dit, Joan, no hi ha una peça teatral igual.
4: No, clar, hi ha varietat en aquest sentit.
5: Sí, ben, de fet, una de les altres coses és aquesta, no? Sempre ho diem, que intentem fer, doncs, una programació feta a mida, no? Feta a mida i per cada edició, no? I ara, com deia en Joan, doncs és una edició de celebració i és una edició, doncs això, doncs molt festiva i intentant introduir nous formats, no? Com dèiem ara, doncs el podcast per un cantó que no n'havíem fet mai, per exemple, després la cosa aquesta de jugar, no? Això que comentaves ara de la Que Juguem Show, no? Bueno, per el Lillana, doncs que també, doncs el Paganini, que al final no deixa de ser el primer espectacle internacional que portem, no? Vull dir que, bueno, una mica perquè la gent pugui triar, no? A part d'això que dèiem, no? Aquest públic fidel, doncs que sí que s'atreveix a tot, sí. Però que intentar arribar com també al màxim de gent possible, no? Que això també és una de les coses que sempre intentem buscar.
3: De fet, jo el que recomanaria precisament és això el que deia l'Anna, que la gent es deixi sorprendre, que no es guiï només per als espectacles més comercials, els que més coneixem.
5: Exacte.
3: Perquè sí que és veritat que en la trajectòria dels 10 anys hi ha molta gent que s'ha endut molt bones sorpreses simplement per deixar-se portar i vaig a veure això, a veure què em sembla.
5: Exacte.
3: Això és una bona experiència. És un luxe per la gent que ens agrada el teatre, que hi hagi gent que treballi precisament per apropar el teatre a casa nostra, i vosaltres sou un clar exemple que per molts anys duria el micròmetre, sens dubte, i si em permeteu, a nivell egoista, que per molts anys pugueu estar vosaltres també darrere cuidant aquestes companyies i organitzant i tractant també, deia, parlàvem de companyies, però també el públic, la gran feina que fan els voluntaris quan entren, quan es situen a la sala, els debats també important, crec, aquests col·loquis que poden haver-hi després de qualsevol proposta teatral, una cosa que rarament podem trobar a la comarca, i vosaltres sou els artífexs des del primer any. Anna, Joan, gràcies avui per ser amb nosaltres. Gràcies.
5: Gràcies a vosaltres per atendre'ns sempre.
2: Molt bé, doncs falta poc més de 5 minuts per acabar el programa d'avui. Com bé us dèiem abans, farem doncs un últim repàs a la pregunta del dia amb en Sergi Ferrer. Sergi, recorda'ns també què estàvem preguntant primer i ara doncs farem un petit debat al voltant de la pregunta.
6: Perfecte, doncs recordem que preguntàvem si creieu en la sort o que tot depenia de l'esforç, amb tres opcions: crec que la sort al 100%, no, tot depèn de l'esforç, i una mica de tot. T'he de dir, Gemma, que ja tinc el titular, ja l'he pensat.
2: Molt bé, això sí, tema votacions, els nostres oients, què, creuen en la sort, no hi creuen?
6: Doncs mira, tenim un 62% a una mica de tot, un 25% a no, tot depèn de l'esforç, i un 12%, és a dir, una persona només creu a la sort del 100%.
2: Molt bé, perfecte. El teu titular, Sergi.
6: A veure, jo ho diria en el sentit de que tots els éssers humans duem a terme accions, llavors en cada acció que realitza l'ésser humà, doncs ni que sigui per un detall minúscul, petit, i entra la sort. Sempre actua davant d'aquests petits detalls que realitza l'ésser humà.
2: Mm-hmm. Per tant, podríem dir que hi ha una força aliena a nosaltres que fa que les coses esdevinguin d'una manera o d'una altra, o som...
6: Hi ha quelcom, sí, hi ha quelcom, sí. que actua davant les accions que fem i que és un punt de sort que sempre ens acompanya i ens dona una empenta, crec.
2: Hi ha gent que diu, no, que els humans no tenim control sobre el nostre destí, no? Que les coses passen perquè sí. Hi ha altra gent que diu que no, que totalment pots dominar, no, el que et pot arribar a passar. Tu hi creus, amb el tema de manifestar coses que t'agradaria que et passessin i demanar-les a l'univers i que et passin?
6: Mira, doncs no sóc partidari, perquè realment sóc més agnòstic que no pas creient. Si parlem d'aquest tema, de religions, de creure en coses, llavors em costa més creure en aquestes coses, però sí que la sort és un d'aquests aspectes que sí que, doncs, sí que hi crec bastant.
2: Uh-huh. Companys de l'Ona Maresma, què en penseu de la sort? Heu tingut algun cop de sort a la vida que, doncs bé, no pugueu explicar i que estigueu agraïts, per exemple?
3: Jo seria de la tercera opció, la que comentava en Sergi, que de fet podem seguir votant a través de les xarxes socials. 50-50, 50-50, saps? Jo, el titular que et podria dir és que pot existir la bona sort, però tu també l'has de buscar.
2: Uh-huh.
3: No pots esperar sentat a que t'arribi per ordre divina, saps el que et vull dir?
2: Uh-huh. Molt bé. Molt bé, doncs no, és interessant, és un debat interessant perquè, clar, la sort és una cosa que no és empírica, no es pot provar de cap de les maneres, per tant, és més aviat un tema de fe, podríem dir, no?
3: I fins i tot, Gemma, depèn, si m'ho permets, sí. del pensament, també, és a dir, què és un cop de sort i què no? És a dir, per exemple, una cosa molt bàsica, a tu et pot tocar la loteria, però et poden tocar 10 euros o fins i tot menys, i et pot tocar l'euromillón, no sé si m'explico. És a dir, dins aquest barem, què considerem sort i què no, saps? I també, ara entraríem en probabilitats, i jo no sóc gens matemàtic, però al final també quantes vegades has jugat a la loteria? Això es considera bona sort o es considera una pèrdua de diners perquè ja has invertit més que el que t'ha tocat? No sé si encara ho estic remenant massa, però...
2: No, està molt bé, està molt bé.
3: Però existeix precisament això.
6: De fet, el que juga rol també és una mica... va per aquí, no, la cosa? El fet de tirar un dau i que tinguis sort o no, en el sentit de que et pugui tocar una acció dolenta o bona, no? O sigui, el fet de... o tirar una moneda a l'aire, no? El que ara ho creu, també tindria la sort algú que veure.
2: I no penseu que les persones optimistes acostumen a tenir més bona sort?
3: Però ve una miqueta el que jo et deia, Gemma. Al final, si ets una persona optimista, creuràs més en els cops de bona sort o sempre hi veuràs la part positiva de lo que et toqui. Per tant, creuràs més que és per bona sort. No sé si m'explico, sabeu? O sigui que al final, si ets optimista, sempre veus un final feliç. Si jo sóc negatiu, no pensaré que és un cop de bona sort perquè sempre veuré la part negativa. Pensaré més que és un mal d'ull, per entendre'ns, saps? Per buscar el lloc contrari.
2: Sigui com sigui, mireu, us diré una frase que a mi m'agrada molt. M'encanta. O sigui, és un aprenentatge de vida, per tant, apreneu nota. Si l'univers, o si la vida, diguem-li, si la vida et desfà els plans, te'ls trenca, tenies que fer una cosa i de cop i volta doncs, aquell pla explota, no? Estigues agraït perquè potser no era el camí que havies de seguir, no? Potser t'estava evitant un mal major. Imagina't, m'invento. Doncs tenies que anar de viatge i se't cancel·len els vols a última hora. Potser aquella cancel·lació ha fet que en aquell viatge que anaves a anar t'anaven a robar. O sigui, no sé, és una cosa que a mi m'agrada molt.
6: Ostres, passa amb la feina, et diria jo, també.
3: No sé què dir-te, Gemma.
6: Jo crec que a gent li ha passat amb la feina perquè, bueno, tinc un amic que volia buscar feina, li van dir que no perquè havien trobat una altra persona i a la setmana va trobar la feina de la seva vida. Llavors, és una mica per aquest camí, no? L'optimisme de seguir buscant.
2: Una petita decepció que tots pensaríem, no? Oi, m'han cancel·lat un viatge, o no sé, una persona m'ha deixat plantada i no s'ha presentat, o aquest amic teu, no?, que en aquesta entrevista de feina no li van donar la plaça. Però és que si passen aquestes coses, no és que hi hagi un motiu específic, però de veritat que jo crec que les coses passen per alguna cosa. Així que...
3: positivitat davant de tot, no?
2: I ser agraït, sobretot ser agraït, perquè si ets agraït, doncs també et va millor.
6: El karma.
2: Ui, el karma, amb això podríem encetar una nova hora, a l'Ona Maresma.
6: Sí, tant.
2: Però vaja, és divendres, estem a punt d'arribar a les 5 de la tarda, jo crec que tenim ganes de plegar, no en el mal sentit, ens ho passem molt bé fent aquest programa, però també ens agrada disfrutar del cap de setmana, oi que sí?
6: Home, sense dubte.
2: O us voleu quedar?
6: Depèn de la sort. Aquí no hi entra, clar.
2: Molt bé, companys, que passeu un molt bon cap de setmana i ens escoltem el dilluns. Que vagi molt bé, adéu.
3: Bon cap de setmana, adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi forestal de Tiana, que ha obligat a confinar 4 municipis. Han treballat amb 37 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris, amb un total de 136 efectius. Segons les dades del cos d'agents rurals, l'incendi forestal ha afectat una superfície aproximada de 42 hectàrees de massa forestal dins del terme municipal de Tiana, afectant íntegrament l'espai d'interès natural de la conreria. Actualment continuen treballant en aquest incendi, però desescalaran progressivament, ja que bona part del país continua amb un risc molt alt d'incendi aquesta tarda. A hores d'ara, la principal hipòtesi de la investigació apunta cap a una possible intencionalitat. De fet, hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo. I el govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entrarà en vigor l'1 de juliol i que suposarà doblar les quantitats que l'Estat aporta a cada persona per la dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions. La coordinadora de residència 5+1 creu que estem lluny encara de solucionar el dèficit del que es destina a la dependència. Ho ha dit a la xarxa la coordinadora i portaveu Maria José Carcelén.
2: Espanya destina a aproximadament el 0,77% del PIB per la dependència, quan la mitjana europea és de 1,6. Hi ha països que arriben gairebé al 4. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la financiació per reduir la seva aportació.
1: El Berguedà compta des d'aquest estiu amb una nova patrulla de guardes rurals que se suma a la que vigila la Riera de Merlès des de fa 4 anys. S'encarreguen de cuidar tot Pedret, tot l'embassament de la Baells i les capçaleres de Bastareny a Bagà. El nou servei es complementarà amb informadors i es coordinarà amb els agents rurals i els Mossos. El cost de tot plegat és 38.000 euros i volen reduir els actes incívics i prevenir els incendis. I a Altafulla, al Tarragonès, la policia local ha incorporat 2 cotxes patrulla més eficients, potents i equipats per entendre les necessitats del servei. Actualment el cos d'Altafulla està dotat amb 3 vehicles, turismes logotipats, un de paisà i 4 motocicletes a més de 24 agents. I els castellers de Barcelona han alçat ahir dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.000 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana.
3: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

Fem el Toc, un podcast sobre igualtat, diversitat i tot allò que has de saber, amb la Mònica i la Núria, dues malgratenques, amb moltes preguntes i algunes respostes.

0: Comencem a la Setmana de l'Orgull, que m'agrada mar. Des de la Regidoria d'Igualtat, volem donar les gràcies a totes i tots per estar, per escoltar-nos, i donar-li les gràcies sobretot a Ona Malgrat, que ens facilita molt el treball, i a aquestes dues noies, la Mònica i Núria, que fan sempre els programes superxulos, i molt agraïda, de veritat, que ens feu costat sempre. Donem-les també la benvinguda al CAI, Axel, David i Lídia, que faran una taula rodona molt, molt interessant. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Sònia, i bona tarda i benvingudes. Gràcies a tothom per compartir una altra taula rodona amb nosaltres. Des de Fem el Toc us volem agrair enormement la vostra participació. I avui dediquem al programa una data molt especial, al Dia de l'Orgull LGTBIQ+. Ja comentarem una mica totes aquestes sigles, perquè sembla que no s'acaba mai. Hem posat el plus ja. Almenys es celebra aquest diumenge. Afectiva, sexual.
2: Sí, Núria, i volem posar una mica de context per entendre per què se celebra l'orgull. Hem de viatjar fins a la ciutat de Nova York l'any 1969. En aquella època, les persones homosexuals, trans i totes aquelles que s'allunyaven de la norma establerta patien una forta... una batuda policial al bar Inn, situat al barri de Greenwich.

0: sensacions i experiències que no queden recollides explícitament en les sigles anteriors.
1: Sí, i abans de començar la nostra conversa d'avui, també és important recordar tres conceptes que sovint es confonen, que són el tema de la identitat de gènere, l'orientació sexual i l'expressió de gènere. La identitat de gènere és la vivència interna i personal que cada persona té sobre el seu propi gènere. És a dir, com se sent i com s'identifica, dona, home, persona no binària o qualsevol altre tipus d'identitat. L'orientació sexual fa referència a qui ens atrau efectivament, emocionalment o sexualment, i l'expressió de gènere és la manera en què mostrem el món a través de l'aparença, la roba, els gestos o altres formes d'expressió. Són tres aspectes diferents i independents. Una persona pot tenir qualsevol identitat de gènere, qualsevol orientació i expressar-se de moltes maneres diferents.
0: Sí, també posarem sobre la taula el concepte cis-passing i cis-gènere. Quan parlem de persones cis-gènere, ens referim a aquelles persones que s'identifiquen amb el sexe que se'ls va assignar al néixer. I quan sentim l'expressió cis-passing, vol dir que una persona és percebuda pels altres com si fos una persona cis-gènere. És un concepte que genera debat perquè, tot i que pot proporcionar seguretat davant possibles discriminacions, també planteja la pregunta de per què algunes persones senten la necessitat de semblar cis o cis per ser acceptades socialment.
1: Sí, Mònica, i amb aquesta petita introducció avui volem parlar d'experiències, de drets, de reptes pendents, de visibilitat i també dels avenços que hem aconseguit fins al dia d'avui. Per això ens acompanyen diferents persones que ens ajudaran a entendre millor aquesta realitat tan diversa.
0: Sí, per una banda comptem amb en Kai Campanya, que ja ha estat a Fem el Toc, i l'Àxel Piñero, que va col·laborar en el vídeo que vam fer pel Dia de la Memòria Trans. Ells són dos joves trans amb qui avui compartirem la seva visió i experiència sobre el col·lectiu i en concret d'aspectes relacionats amb les persones trans. Benvinguts.
2: Hola.
1: També comptem amb el nostre estimat David Mas. Ell és un home gay icònic d'aquí malgrat. En David ha viscut molt i per tant ens podrà portar el seu punt de vista actual i històric sobre el col·lectiu. A més, en David està casat amb l'Àngel, fa més de 31 anys que estan junts, per tant felicitats per aquesta banda.
2: Gràcies.
1: Amb qui tens un fill, a més, el Jack. Benvingut, David, i gràcies per compartir un any més una taula rodona amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I per últim comptem amb la Lídia Florido. Ella és tècnica de recursos humans a l'empresa AGC d'aquí malgrat, on porta 16 anys treballant, i des de fa 8 anys porta tot el tema d'igualtat, diversitat i LGTBI. Ha elaborat diferents plans estratègics dins l'empresa i també ha realitzat diferents accions per donar visibilitat, formació i sensibilització als treballadors i treballadores de l'empresa. Benvinguda, Lídia.
3: Un plaer, gràcies.
0: I moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
1: Molt bé, i per començar, a veure, comencem forts. Ens agradaria que a cadascun de vosaltres ens expliqueu què significa per vosaltres el Dia de l'Orgull. No? És a dir, és una festa, és una reivindicació, dues coses alhora, és molt més... Kai, va, que estàs, ho tens a la punta de la llengua.
2: Bueno, jo crec que més que una festivitat és una forma de reivindicar, una forma diferent, no? Que és mitjançant la... Bueno, sí, la festa, no? És una forma de fer molt de soroll que... Bueno, bueno, això és el que deia, no? És una forma de reivindicar que encara ja el tenim molt difícil, totes les lletres al col·lectiu, no? I bueno, que veig que cada que hi ha a vegades que anem molt bé i a vegades que bueno, que encara podem millorar molt més.
1: Totalment. Àxel, què és per tu el Dia de l'Orgull?
4: Penso bastant com en Kai. Per mi és un dia molt reivindicatiu, al final queda molta feina per fer i és una manera també com de recordar que existim i trepitjam fort, que dic jo.
1: Molt bé. David?
5: Bé, a veure, jo per mi el Dia de l'Orgull Gay, vale, tindria que ser un dia reivindicatiu, però és veritat que la majoria de persones les quals van és més com un dia de festa, vale? D'acord? Clar, jo a la meva època el Dia de l'Orgull Gay no era com avui en dia, saps? Però bueno, tenim que reivindicar i l'única manera que ens es pot escoltar o veure és sortir al carrer, però bueno.
1: Totalment. Lídia, per tu, Dia de l'Orgull?
3: Jo estic d'acord, per mi és un dia reivindicatiu i encara que s'ha fet molts avanços s'han de continuar fent i que no es quedin parats o no vagin enrere, no? Que
1: no estem veient en, no, en ocasió.
3: I ara, exactament.
0: Continuem. Àxel i Kai, Quan vau començar a entendre la vostra identitat de gènere?
1: Uf, vaya pregunta, eh?
2: Bueno, a veure,
1: és un menú, eh?
2: No és fàcil, perquè, bueno, jo vaig començar a plantejar-me cap als 19 anys, més o menys tinc quasi 26, bueno, bàsicament perquè vaig veure una referència en un videojoc i, bueno, vaig començar a entendre moltes coses que a mi em passaven i, bueno, no va ser fàcil perquè, bueno, vaig conèixer el terme no binari, que potser el meu gènere potser estava com una mica per allà, però bueno, després vaig veure només referències a nois trans passant per una transició, dient no, pues a mi em passava això de petit i dir, ostres, és que a mi això em passava i no ho sabia. Clar. Perquè no sabia que això era una possibilitat, no? I bueno, sí que amb el temps pues, poc a poc pues, sempre he tingut una expressió de gènere molt més masculina, no? Lo típic, no, bollera, no? Lo típic estereotip, no? Pues aquest era jo. Però bueno, sí que a poc doncs, vaig començar a tallar el cabell, em vaig veure millor al mirall, i amb la tonteria de començar fent servir calçotets, no? Per exemple.
1: Aquí va començar.
0: A la roba interior,
2: sí. Per mi va ser com un punt d'inflexió, no? Començar una mica més a portar roba molt més masculina del que ja portava.
1: No. Clar, és que una de les característiques principals que li passa a qualsevol persona trans és que aquest procés identitari, perquè clar, estem parlant de la identitat, no? Que a vegades les persones cisgènere ho donem per fet que la identitat és algo que ja et ve de base, però no és cert. És a dir, quan una persona ha de transitar, ha de començar un procés de reflexió, sí, d'autoconeixement i d'autoreflexió sobre qui sóc realment,
2: és un procés lent.
1: Hi ha un procés que passa per moltes fases.
2: Sí, i molts dubtes i de pors, i sí.
4: Sí, a mi em va... Bueno, jo és que ho he viscut una mica semblant i alhora diferent. O sigui, jo des de la infantesa, com que hi havia alguna cosa en mi que sentia que no encaixava, però com que no ho entenia, i és molt curiós, sempre dic, perquè un dia vaig estar al CAP i vaig veure un cartell de la unitat trans de Girona i acabaven d'obrir pràcticament, era el 2021,
2: sí,
4: així, i jo com que em vaig quedar reflexionant perquè pensava, ho sents a parlar d'això, però penses, per què això me ressona tant si jo tampoc mai hi he parat a pensar, no? I amb el temps també em va passar semblant. Jo en el meu cas va ser el canviar-me de població, que va ser quan vaig començar com a explorar més i a investigar més, i el dia que em vaig anar a tallar el cabell vaig dir, és aquí, i t'havia fer aquest.
0: Que important el que diem, la informació, sí, els referents,
1: el referent són clau.
2: Sí, també cada procés és diferent, no? Perquè sí, bueno, hi ha persones que ho saben i ja en seguida comença la transició. Uh-huh. Bueno, en el meu cas va ser molt paulatí, no? Fins als 21 no vaig començar la transició, per exemple.
1: Uh-huh. Clar, de la mateixa manera que és que al final cada persona és un món, per tant, cadascú viurà la seva transició en base a la seva personalitat, sí, també.
0: Hi ha algun mite o prejudici sobre les persones trans que us agradaria desmuntar? Es queden pensant perquè potser...
4: Sí, és que... Bueno, crec que una de les coses importants és que siguem persones trans no vol dir que no tinguem un futur professional o que no tinguem dret a la vivenda o, no sé, certes coses, perquè moltes vegades s'interpreta que pel fet de ser una persona trans com que no arribaràs enlloc. Sí, la vida, no, i la societat posa moltes traves, però crec que també, no sé, al final estudiem, som persones com la resta i que també mereixem un espai en aquesta societat. Uh-huh. Llavors, és un dels mites de no, és que no arribaràs enlloc. No, això no és veritat.
2: També crec que, un prejudici és que se'ns espera que ens comportem tal com els rols de gènere ens indiquen, no?
1: Totalment.
2: Que com ha de ser un home, com ha de ser una dona, no? O sigui, que jo he vist, no, al meu voltant, que és com... Clar, jo no m'identifico 100% com un home perquè no m'identifico com un home trans, un home cis, saps? No, jo no veig qui sóc en un home cis, no, per res.
1: I també ara, no, bueno, ara tenim molta, com es diu, les noves masculinitats, no? S'està, el heterosexual bàsic també s'està construint i estan havent-hi, doncs, canvis.
0: Sort de machos alfa. Sort de machos alfa.
1: Sort, que fem molta
0: pel·lícula. No sé què faríem sense aquesta sèrie.
1: Sí, sí. Però una cosa molt interessant que has dit és al final que les persones entenguin que les persones trans són persones, que darrere, sí, d'una persona trans no hi ha l'etiqueta, sinó que hi ha una persona. Totalment. Perquè jo crec que està passant una mica el mateix que... És a dir, és com ara, no? Tothom ara coneix una persona gay, no? tothom té un amigo gay, la típica, la, el cliché de tinc un amigo gay, tothom coneix un gay, per tant els gais ja, o la gent homosexual ja està molt bastant inclosa, no?, en la societat i en el dia a dia, la gent les veu com persones, queda malament que ho digui, però vull dir, no posen l'etiqueta moltes vegades davant. I jo crec que amb la gent trans està passant això ara a nivell, favorablement, no? És a dir, jo abans de fer el programa amb la Mònica no coneixia cap persona trans, i des que vam fer el programa de Plurals i us hem conegut a vosaltres, doncs conec a 4 o 5 persones trans, i això és meravellós perquè el que fas és doncs, incorporar les persones trans dintre de la cultura i de la societat. Llavors la gent ja no us veu com una, com un, diguéssim, no és que us veiem dissociats, sinó que ja veiem que hi ha persones reals darrere.
2: Existim.
1: Això és molt important. Sí, sí.
2: No, i a més, existim i són persones.
1: La visibilitat.
4: Més som sí. Molts més del que sembla.
1: Sí, sí, total.
4: Moltes vegades és com, no? No conec a ningú. No, el
1: mira
4: que
1: bé.
4: Que no
2: estem molt amagats.
0: El que sí que és cert que els nois trans tenen un fist passing molt ràpid i les dones trans potser no tant.
1: El que comentàvem abans, no? Sí, les dones trans moltes vegades els hi costa més que és una mica una arma de doble fil, no? El cispassing, perquè dius, bueno, jo per què tinc que tenir cispassing?
2: Sí,
1: també?
2: Exacte, sí.
1: Clar, és com ja tengo cispassing, ja estic salvat. Tampoc hauria de ser així, no? O sigui, la inclusió ve per part dels altres, de que entenguem que hi ha diversitat en molts aspectes.
4: Sí, té els seus pros i els seus contres també, tot això. Sí, sí.
1: David, anem a tu, no t'escapes. A veure, quins canvis has observat a la societat des dels anys 80-90, no sé, quan tu eres jove fins avui?
5: Bueno, han hagut molts de canvis, no? El fet és que la societat hem avançat molt amb el terme, ens hem modernitzat. Jo sí que és veritat que sempre ho he dit, que jo, la meva adolescència no ha sigut complicada ni per l'entorn familiar ni per l'entorn d'amics, vull dir, m'han acceptat molt bé, però sí que és veritat que avui en dia, dintre de tots els problemes que puguem tenir o a la societat, hem avançat i, vulguis o no, ja no ho veiem com es veia a la meva època, el que anaves pel carrer i t'observaven, te miraven més, saps què te vull dir? T'insultaven més, era diferent, no? No estaves tan protegit com avui en dia, vale? Pues sí, han hagut canvis. Un d'aquests són aquests, no? Que no tens tants de problemes com avui en dia. N'hi han, sí. També és veritat que avui en dia, com n'hi ha les xarxes socials i tot això, tot es veu més, tot se massifica més. Vull dir, saps què t'ho vull dir? Coses passen ara i passaven en el seu dia. Abans no s'escoltaven tant i avui en dia s'escolten més perquè surten més, vale? També avui en dia, d'un gra de sorra fem una muntanya a vegades, en tots els conceptes, no només en el nostre, sinó en tots els conceptes passa alguna cosa i bueno, se massifica, d'acord, però bueno, jo, canvis han hagut, clar.
0: Però el tema de les xarxes socials, jo crec que també si agafem el costat positiu és que es visibilitza molt més, tens molta més informació, veus molt vídeos de gent que fa vídeos explicant la seva transició, la seva vida o el seu...
1: Però, sí, com ha dit en David, l'exposició per lo bo i per lo dolent.
5: Claro,
1: sí.
5: Clar, té la seva part bona. Clar. Mònica, és el que tu dius.
0: Sí.
5: Clar, ajuda molta gent, ajuda moltíssimament a gent, però també té la seva part que no és tan bona, que és que a vegades el que no ens coneix o no té una persona al seu costat també no és bo. Parlo, un exemple, el meu fill, vale, farà 18 anys i segueix trans, etcètera, que és que jo li dic, tac, és que les trans no són així, vale? Perquè a què segueixen més? Qui tenen més boburri? Pues les que més donen, però això en tot, és el que parlàvem, saps què te vull dir, Mònica?
0: Sí.
5: M'entens o no? No surt les trans que diuen, no, pues la meva transició, he tingut que fer això, i t'educa, sigui el meu fill o sigui a qualsevol persona a dir-li com ha sigut la seva transició, que ha tingut que fer, sinó a quines veiem, quines li donem bombo, a les que surten, foten quatre crits, etcètera.
0: Sí,
1: clar. És un problema que l'accés a la comunicació té això, que hi ha el que hi ha, cadascú fa el que vol, no hi ha un filtre. Llavors, clar, el responsable al final és qui consumeix aquella informació, d'agafar-la del lloc més fiable. Total.
4: Hi ha molta com notícia falsa, molta informació que no està contestada.
1: Realment.
4: Gens.
1: Sí, sí. I sobretot el que ha dit en David, jo crec que una cosa molt positiva que ha passat de fa uns quants anys ara és que les persones del col·lectiu, òbviament, hem anat adquirint drets i també hem anat a espai públic. Val? Llavors el fet de que tu abans a lo millor, tu ho has dit moltes vegades, no? És que jo era el gay del poble, no? I jo i el meu marit érem els dos únics homes que hi havia al poble parella, però amb els anys la gent ha anat ocupant espais i visibilitzant-se. D'aquesta manera fa que ara qualsevol persona tingui en el seu entorn laboral o en el seu entorn d'amics persones del col·lectiu. I això és meravellós, perquè el que dèiem abans amb la visibilitat de la gent trans, en el moment en què s'ocupen els espais, la gent ja ho integra com a forma part de la societat, com a algo normal, més normal i normalitzat. Llavors, que important és això. Seguim, Mònica. Què tens?
6: Em pensava que encara no havies acabat. Et deixo que facis els
1: speech. Tantes preguntes per fer. Que...
6: Val. Ara comentaves tu, David, no? que fa 20 o 30 anys era d'una manera que ara sembla que sigui més fàcil perquè tenim més referents o més visibilitat. Perdó, i ja hem quedat que... Sí, però quins referents o quina visibilitat, no? Quins avenços destacaries o destacaríeu, que contesti qui li sembli millor per totes, o quins reptes continuen existint?
5: Home, avenços hem tingut molts, vale? Molts de drets. Hem tingut molts de drets. Jo m'he pogut casar, he pogut adoptar un fill. Vull dir, jo tinc amics que avui en dia en tindran 80 anys, que tenen les seves parelles de fa 40 anys i es quedaven vidus i no tenien ningú dret, és que no tenien dret ni quedar-se a la casa, vull dir, m'entens? Amb aquest tema hem avançat molt, d'acord? Després, doncs hem avançat a que cadascú pugui sortir, perquè és una majoritària que jo pugui sortir al carrer com vull, del color vull i portant el cap el que m'ha vingut de gust, m'entens? A la meva època no era tan fàcil, hem avançat en molt, m'entens? Jo sabeu que he sigut ballarí, torno a dir, jo no he tingut problemes perquè m'he mogut en el món artístic, me movia con el grup de les Fangoria i tot això, vale? I anàvem com volien, però sí que és veritat que t'hi trobaves molts entrebancs, m'entens? Saps què t'ho vull dir? I hem avançat en aquest sentit.
1: I quin és el repte que creus que tenim pendent encara?
5: El repte que tenim pendent encara és complicat, no sabria què contestar-te.
1: Acerta la pregunta, veritat,
5: No sabria què contestar-te al repte.
1: Lídia, tu què penses? Quin repte tenim per endavant?
3: Jo penso que hem de normalitzar, no? I que aquest dia no deixi d'assistir com a negatiu, no? Deixem de reivindicar això, és que ho acceptarem com alguna cosa normalitat, no?
1: Que amb la festa ja està, no?
3: No hem de sortir. Sí, jo us entenc, que la reivindicació és bona i s'ha de fer, però per mi normalitzaria, no? I crec que normalitzant potser el gran repte que tenim.
1: Clar, creieu que hi arribarem?
3: No.
6: És que ara que deia en David, no? que abans, clar, una parella, no? Per exemple, de gay, una es moria i l'altra no cobrava, i ara ja sí que cobrava, però tot això són lleis. En el moment en què no s'hagin de fer lleis per segon quin col·lectiu, voldrà dir que a tots ens tracta com a persona igual, no? Que no...
1: Clar, però això és com... No?
6: Però clar, s'han d'anar fent les lleis a mesura que...
5: Però sobre el tema de lleis, no? Doncs tenim aquesta... Hem casat, adoptar fills, en el tema de trans, doncs poden tenir la seva identitat en el seu DNI, etcètera, etcètera. Ja ha sigut un bon avanç, no? Vulguis o no, estem a la societat i estem com ficats, no? Dintre del que estàvem demanant, que era perquè no puc ser com una persona cis, tenir les meves pagues, etcètera, etcètera, no? Clar, on volem arribar? Què volem anar a buscar, no? També, vull dir, jo per mi, més que lleis és reivindicar i que m'accepti i que no me tingui que amagar ni jo ni ningú, saps què t'ho vull dir? I això de que te fotin una hòstia me la foten a mi com se la foten a un hetero, vull dir, el que vol fotre hòstia, saps què t'ho vull dir? Simplement és això, sinó acceptar-nos. Bueno, és que jo crec que la societat ens tindríem que acceptar ja no per ser gay o no gay o trans o no trans, sinó com a ciutadà, sinó acceptar-nos i respectar-nos. Saps què t'ho vull
1: dir? El que diem sempre, acceptar la diversitat, no? En qualsevol de les seves formes, al final...
5: Sí, sí, és expressar i viure lliurement. Que me respectis com sóc.
1: Com a persona.
5: Però no, com a persona, da igual si sóc gay, trans, lesbiana o hetero, digue-me com vulguis, si no...
1: Totalment.
5: És una cosa que també, bueno, ho veig des d'aquest punt de vista, eh?
1: Molt bé. Nois, per aquí, va, quin repte queda per fer? Ara m'ho direu, però també penseu que hi ha prou informació sobre la realitat trans?
4: Sí i no.
2: Jo crec que ha millorat en els últims anys.
1: Mm-hmm.
2: Sobretot també les xarxes socials fan molt, vulguis o no, i els referents també, ja que abans no n'hi havia.
1: Ara molts més, eh?
2: Sí. Sí. Jo he vist gent una mica més jove que jo, que potser ara té 18 anys, i que jo ara, no sé, a l'institut jo no veia cap referent.
1: Totalment.
2: I aquests nois que fa poc estaven a l'institut sí que tenen referència, ja sabia, no? Pues jo m'identifico com a persona trans, no? I ostres, em sorprèn que amb una diferència de, no sé, 8 anys, no? Ja sàpiguen tot això, no?
1: A més, jo que soc professora secundària, cada any tenim alumnes trans a l'ESO. I moltes vegades en podem tenir 3 o 4 o 2, depèn de l'any, però vull dir que és prou representatiu. Sí. Òbviament, sí. No és la majoria ni molt menys, però vull dir, és una dada prou representativa. Mm. A més, hi ha aquest suport també des de les escoles.
0: A l'últim programa que va venir l'Àlex de Roques, que es deia Adolescències Trans,
1: correcte,
0: ell va dir, diu, és que si neix i una persona que és trans ho sap des de que comença a tenir ús de raó, o sigui, des de que és ben petita o ben petit ja sap si serà una persona trans.
1: Perquè amb l'Àlex vam tenir el gran debat, no? Que és un dels debats que obre aquest tema de la transició en infants o adolescents, anem a dir-ho així, que és això, no? Ara actualment sí que hi ha, com que hi ha tota aquesta informació, hi ha molts infants i preadolescents que se'ls acompanya en aquesta transició. I això, doncs, genera molta controvèrsia, doncs, pel fet de que òbviament estàs bloquejant, no?, unes hormones perquè aquesta persona no desenvolupi, doncs, pit si vol, no vol ser noia i tal. Però clar, amb l'Àlex ho dèiem, no? Dèiem, si hi ha les mesures, si s'acompanya bé aquest infant, no per pressionar-lo, simplement per escoltar-lo en profunditat i veure si està preparat, si aquell infant o adolescent està preparat per fer el canvi, per què demorar-ho? No? Quan, bueno, vosaltres ho sabeu, no? Ha de ser fort, no?, el moment de l'adolescència, quan comences a desenvolupar, sí, tot el tema de genitals, temes hormonals que poden provocar molt d'estrès també i molt de, sí, problemes de salut mental.
4: Un dels reptes que crec que faltaria per d'això és l'acompanyament.
2: Sí.
4: Sí, un reforç, potser tenim molta sort aquí a Espanya, perquè bueno, a Catalunya, si més no, amb la unitat trans i així, però falten mans encara. I,
2: sí, a de trans, sí, de veritat que tenim molta sort que la tenim, perquè només està a Catalunya, però sí que és veritat que fan servei només un dia a la setmana i ja estan desbordats.
1: Com sempre, falten, sí, recursos, eh?
2: Sí, llista d'espera de 3 mesos per anar a la psicòloga, per exemple.
1: I insuficient. Bueno,
2: sí.
1: Totalment. Què opineu de la paraula cispassing, que hem comentat abans, i també de les etiquetes en general? Però sobretot de la paraula, primer comencem per la paraula cispassing. Què us provoca aquesta paraula?
4: Jo tinc sentiments trobats.
2: Sí, jo també.
4: Perquè per una part al principi de la transició és com si intentessis arribar allà, no sé si
2: és com l'objectiu, no?
4: Per pressió social o d'un mateix
2: social, sí, per una por, no? Bueno.
1: I per encaixar, no? D'una vegada i no haver de donar explicacions,
4: sí, sí.
1: I...
4: sí, perquè un cop tens com aquest cispassing és com que deixes de trobar-te tants de moments incòmodes, entens? Però ja no és tan comú, però ja jo em recordo al principi de la meva transició una bogeria, o sigui, sí, clar, no estàs ni aquí ni allà, estàs, també tu t'estàs adaptant al teu entorn.
2: Sí, també hi ha molt el que es diu misgendering, que és quan la persona, sí, les persones t'adreixen a tu amb altres pronoms, però que no són els teus. Perquè clar, no et veuen com, jo què sé, per exemple, jo al principi, no? Havia gent que, bueno, per al meu físic i tal, la meva ciutat general que jo tenia, doncs no em veia com un noi al principi. Llavors això fa que s'equivoqui molt, no? I clar, jo vaig veure que a mesura que jo canviava més, la gent ja em començava a veure més com una persona masculina, no? Un noi. I això és el que se'n diu, no, cispassing. I clar, és veritat que, bueno, tenim el cispassing, va molt bé, bueno, t'ahorres, no?, el haver de dir, d'explicar que cansa molt això,
4: sí,
2: però a la vegada penso és necessari tenir cispassing, no?, per ser una persona normal i corrent.
1: Totalment, per això sí, deies,
4: sí,
1: no?
4: Sí, es trobes el
1: mig.
4: I també amb les etiquetes, o sigui, És, de fet, ho parlàvem abans venint cap aquí. Que...
1: Aquest és un gran debat que tenim, eh? De sempre, les etiquetes.
4: Sí, perquè, clar, al final, les, com que les persones necessitem ordenar les coses i les etiquetem.
7: Sí.
4: El problema és que a vegades volem etiquetar tant que crec que no acabem sense entendre que hi ha molta diversitat i que no tot es pot etiquetar. És com, no?
2: Sí, jo crec que el problema està quan volem etiquetar altres persones, no? Tant. Nosaltres ens tenim com una etiqueta per ser-nos, no?
1: Molt bé, aquest matís.
2: Sí,
0: clar, és cert que etiquetem massa,
2: sí.
0: Però moltes vegades necessites saber què, què no, no. està passant.
1: Sí, són necessàries.
2: Una sí. forma d'identificar-nos també.
0: Exacte.
2: No?
1: No, però el que hi ha donat en el punt clau, no? És a dir, les etiquetes són per sentir-nos identificats, mm-hmm. però clar, les utilitzo o les vull utilitzar. És a dir, quan em defineixen a mi. Però a vegades la gent utilitza per definir-te tu sense haver-te preguntat. Llavors això s'ha de tenir sí, precaució.
4: Potser és com sí, que em fem un abús. O sigui, són sí. importants potser per un mateix, però sí. després...
5: El tema d'aquestes nosaltres mateixos, que abans és el que tu estaves comentant, mm-hmm. no? Jo tinc un amic gay. ¿Por qué tens que un amic gay? Un amic David. No?
0: Sí, sí, perquè no diem, tinc un amic hetero.
5: Sí, no, no, tinc un amic trans. Però per què? Encara és amic.
0: Sí, però és que normalment aquesta frase va acompanyada de... Però...
5: No, no, no? És com que... A veure, com ho volem veure, l'etiquetatge aquest, de que soy guai, soy moderna...
1: No,
0: però també es diu molt. Jo no soc homòfob perquè tinc un amic gay.
1: La meva vida és el recurso per a...
5: És el que parlava, lo de les etiquetes, és que sempre sí. ens etiquetem. Nosaltres mateixos ho fem, eh? Vull dir que...
0: Ho tenen més fàcil, aquesta generació?
5: El tema de...
0: Ho tenen més fàcil o poden viure d'una manera més lliure?
5: I tant, i tant. Abans estava parlant amb ells, en directe. Sí, sí, ho tenen més fàcil, ho hem parlat. Jo ja sabeu que tinc el meu fill i, bueno, estem allò de la seva transició, ho estem acabant. Fins que no tingui els 18, volem mirar bé, no? I ho tenen més fàcil. Jo, els meus dos millors amigues, que són trans, no ho han tingut fàcil. És el d'avui i tenen 53, Cristina, vull dir, i tenen que exercir la prostitució perquè...
1: Totalment.
5: No tenen feines, vull dir, i totes les meves amigues, perquè jo he treballat a discoteques, d'això, quan era jove, totes les trans... totes pues, treballen en la prostitució, vull dir, estem parlant de fa 30 i pico d'anys, m'entens? Encara uh-huh. era més complicat. Jo penso que sí, que ho tenen més fàcil, la veritat. Uh-huh. La veritat que sí.
0: De fet, les dones ho tenen difícil.
5: Sigui la dona ja per si ho té difícil. Sí, sí, sí, sí, no, que és la transició sí, de noi amb el tema del que parlàvem ara dels cis passing, és més... passa més desapercebut.
1: Sí, vale? Sí, sí,
5: ningú
1: sí.
5: tindria que passar desapercebut per la vida, vull dir... no igual el que siguis, no? Les trans noies no els hi sé tan fàcil. El meu fill fa 1,90 m, 1,45 m de peu. És un nen imputat, m'entens? I no li és fàcil. Saps què t'ho vull dir? I també tinc que dir, vull dir que amb bon rotllo, vale? No vull dir en cap moment, sinó els trans nois passen de ser percebuts, són nois, i normalment les trans noies els encanta destacar. Vale, vull dir, és com que aquí estic jo, no?
0: Saps sí, sí, sí, sí, sí, sí, és aquí.
5: Amigues, vull dir,

0: Hi ha lesbianes, hi ha gais, vull dir... Sí, sí.
1: Sí, està molt bé aquesta sèrie, eh?
0: Sí, jo la vaig veure, sí. Justament quan estava a Nova York, la vaig veure. Sí? Sí.
2: Lídia, teniu un pla LGTBI i un pla de diversitat dins la mesa. De quina manera feu arribar aquests plans als treballadors? És a dir, quan entra un treballador, se l'informa de que hi ha aquests plans? Se'ls hi dona?
3: És una lectura obligatòria que els hi fem passar a tota la gent que s'incorpora dins del pla de formació que fem.
2: Genial.
3: El pla d'igualtat, LGTBI, tot. I també tenim uns petits manuals, no, doncs, de una mica d'informació en temes de conceptes. En LGTBI com el tema d'igual, que van separats, són molts grans, però al final van separats.
2: Cada escompar-li, sí. Que és cert que al final, moltes empreses, l'objectiu d'una empresa al final és guanyar diners, i moltes empreses fan estratègies d'aquestes només per fer el famós greenwashing, pinkwashing, no? LGTBI washing, és a dir, aquest netejar de la imatge. I doncs, bueno, es valora, no?, veure quan hi ha gent implicada, perquè al final són persones treballant per persones, gent implicada que realment vol fer calar, no?, aquesta informació, perquè al final és el que diem sempre, si una persona va a l'escola, rep informació a l'escola, però que aquesta persona ja surt de l'escola i fa la seva vida, doncs té un o una decisiva, una xerrada, però que es facin des de les empreses és clau, és capdalt. Per què? Perquè l'empresa també és un lloc on la gent es troba i es fa pedagogia. No, llavors, que facin aquesta tasca em sembla
3: meravellós. Al final nosaltres hem de crear un vincle de seguretat, no?, dintre de l'empresa, i també un vincle de confiança, i que la gent se senti a gust i que vagi a la feina amb comoditat, que
2: molt
3: no s'ha de
2: mal.
3: I per nosaltres és molt important això.
2: Totalment, per tenir qualitat de vida.
3: Exacte.
2: Genial. Encara es detecten situacions de discriminació o microdiscriminació en empreses? Vosaltres,
3: jo,
2: que teniu una gran plantilla?
3: En aquest moment no hem tingut cap queix. Sí que és veritat que hi ha estudis on malauradament es donen, no? I no només a les empreses, sinó fora de les empreses i cada cop més, no? I això és una llàstima. Però nosaltres, per sort, som gairebé 400 persones, pues no en tenim...
2: Encara no ha sorgit,
3: no,
2: per sort.
3: No,
2: també el fruit de la pedagogia fa això, no? Fa que, doncs, el fet de donar aquesta informació prèvia, consciència, i s'eviten molts possibles casos. Molt bé, Kai, Axel, ja que estem aquí parlant amb la Lídia d'aquest tema, us heu sentit discriminats algun cop en l'entorn laboral? Perquè abans parlàveu, no?, que us heu trobat situacions... us ha passat en l'entorn laboral?
4: Sí, bueno, jo vaig tenir un company un cop a una empresa que, bueno, si bé no era agressió ni verbal, sí que era, bueno, verbal sí que era, no, d'una manera que, bueno, rebia molts comentaris, no, però que tenen les intencions i que vagaromes que, bueno, sobren molt, no? Perquè
2: totalment.
4: Bueno, que faci els meus genitals que no tinc, no, segons ell, coses així, doncs, pues, bueno, pots ferir molt a una altra persona, no?
2: I tu això ho vas comentar a algun superior?
4: Sí, sí, sí.
2: I
4: però
2: com
4: bueno,
2: va anar?
4: No va haver-hi cap tipus de protocol. Em va dir, bueno, és que... justificant d'una manera aquella persona, no? Quan estic dient que jo em sento malament segons quins comentaris, no? I, bueno, no es va fer res. I clar, davant d'aquella situació, bueno, reacciones callant-te o... o, bueno, si reacciones d'una altra manera, pues, llavors és culpa teva, no? Perquè, clar...
2: que potser era una empresa més petita en aquest sentit,
4: sí,
2: però clar,
4: sí.
2: Que important, que crec que sigui una empresa petita o gran, la persona que té al càrrec persones tingui tots aquests elements molt integrats.
3: Per
2: no?
3: Nosaltres
2: coses
3: és una
2: que...
3: falta molt greu.
2: Molt greu, són línies vermelles.
3: Exacte.
2: Dir, és que hem de ser contundents amb això. Axel,
5: jo, mira, en el meu cas, he transicionat dintre de l'empresa on treballo, que és un hospital, i tot i que... he tingut molta sort perquè dintre de l'empresa m'ho han facilitat moltíssim, o sigui, de part de recursos humans i de gestió, molt bé. Després, amb els companys, m'he trobat una mica de tot. O sigui, hi ha hagut gent amb la que genial, hi ha hagut gent aquí... jo també m'ha passat com en Kai, que calles i dius, bueno, ara no em posaré a discutir, o... però ja sents comentaris i coses que van en segones, que dius... un dia vale, dos també, però el tercer dius, ja no vull fer pedagogia, ja en tinc prou. I, bueno... la veritat és que te trobes una mica tot, però ara sí que és veritat que amb el temps també és com que ho he après a gestionar i també he après a dir, escolta, fins aquí, no? O sigui, això no t'ho permetré tampoc, i si haig de portar-ho a recursos o a qui sigui, ho portaré. però bueno, és...
2: Ja és esgotador per vosaltres també, no? Anar constantment fent aquesta feina.
1: Sí, sí, que no hem vingut aquí a educar els altres.
2: Clar, que sabeu quin és. Sí, clar. Que vagin a treballar amb la Lídia i...
3: Tampoc, és l'educació és una...
6: que comenteu en l'àmbit laboral i en l'àmbit educatiu, us heu trobat en alguna discriminació?
5: Sí.
4: Sí, a l'ESO.
6: Es passa malament a l'escola?
2: Que l'ESO és una jungla, eh?
5: No repetiria, eh?
4: No, tampoc. Clar, jo a l'institut, clar, com se'm veia molt, no, com diuen, superbollera...
2: No, el teu hate.
4: Sí, exacte. Que sí, famosa paraula que ja tinc clavada, que és marimaco, bueno, l'odio, perquè és el que més feien servir per referir-se a mi. I bueno, és una forma d'insultar que té aquesta gent, no, de lesbiana.
2: I tu, Kai, això ho vas normalitzar o ho comentaves als professors? Hi havia algun tipus de... Senties que hi havia aquest protocol, com ara hi ha a les escoles?
4: No, clar, no senties, és veritat, no? Que jo sempre, sobretot molt petit, era molt callat, que sempre m'ho callava tot. I és veritat que, bueno, m'aguantava i punt, no sé si és com vaig aprendre, no?, a viure aquestes coses.
2: Sobreviure, sí.
4: I bueno...
6: Però no fa tant de temps d'això, eh?
2: No. No, perquè tu ets jove, o sigui... Sí. Per això et deia, a l'escola no rebíeu informació, no et senties amb confiança amb algun professor o professora, no ho veies viable.
4: No, clar, no és que jo també vaig patir bullying des de primària, llavors...
2: Ho tenies normalitzat.
4: Sí, ja, exacte, sí.
6: Ah.
4: Sí, sí.
2: Tu, Axel, a l'escola...
5: Sí, jo vaig passar... Hem de fet aquesta paraula. És com que la tenim borrada del nostre sistema, perquè també la van fer servir molt. Jo recordo, tercer de l'ESO va ser com el pitjor curs.
6: Sí, que és quan... el curs de... Sí, és bueno, perquè és el curs de... Tothom passa de ser, sí, potser petit, no? Sí. O preadolescent a adolescent.
5: I recordo parlar amb una mestra... Sí, és com que ho recordo molt vagament. És que ningú va fer res. Sí, tothom... No, ja, però clar, és com... No sé, t'estic dient que no, amb mi pel fet de, no sé.
6: Clar, i d'això sí. Fa 7 anys, no? Núria, que deies, ara hi ha protocols a les escoles i tal, sí. Hi ha protocols de fa molt poc.
2: Sí, però vull dir, els instituts amb això, i les escoles en general, fan feina, eh?
5: Que bé.
2: Pot haver-hi casos excepcionals o escoles que... O depèn a vegades la professora o professor o mestre que et toqui, no? Però nosaltres fem moltíssima pedagogia, i ho veig jo a les aules. Jo, per exemple... que soc mestra professora de secundària, jo tots els

0: molt involucrats amb el tema, però és que és un 10-15%. Sí. Enfront tot l'altre percentatge que està passant, no? Aquell retrocés que dèiem abans. Sí. Res, i començo a fer...
1: Ja, la Núria hauria d'haver de professors, sí, de com han d'actuar en aquestes coses.
0: No ho sé,
1: coses.
0: Però jo aprofito qualsevol moment per fer pedagogia sobre, clar, aquest tema i sobre qualsevol altre. I qualsevol comentari s'intervé.
1: Què us sembla a tots que en alguns països estan qüestionant drets que semblaven consolidats? Us preocupa aquesta situació, aquest, sí, retrocés?
2: Jo crec que és preocupant, no? Que tot el que s'ha guanyat i s'ha avançat en tot aquest tema, que ara doncs, hi hagi un retrocés, per mi és, bueno, inviable, no? I això crec que ho hem de parar d'alguna manera. Com? No ho sé. Potser reivindicant, sortint al carrer o entrant dintre d'una normalitat, no? Però sí que hi ha un retrocés i ho estem veient, mm-hmm, també amb la gent més jove també, eh?
0: Sí, totalment. Sí. I aquest augment de l'extrema dreta, no? Que sí, està propiciant, sí, també aquests entorns hostils. I a més pensar desenvolupament pugui passar, però és que estem veient claríssimament en el cas dels Estats Units, que això és una, com el senyor Trump li va tornar el seu passaport, la primera, no, una de les diputades trans, i ho va fer a moltes més persones trans, no? I això estem parlant de fa mesos.
2: L'altre dia hi hagi una notícia d'una família dels Estats Units que havien vingut a viure a Espanya, havien vingut a viure a Galícia, perquè els hi feia por que les seves dues filles trans, el Trump, als Estats Units, la repercussió que podia tenir, no? I havien vingut, o sigui, havien emigrat per aquest tema.
1: És fort,
0: és gravíssim. Sí, és gravíssim. Perquè,
1: sí,
0: a més,
1: Estats Units, no?, que sempre ha sigut com tan avançats.
0: I tocar un tema, sí, que és la identitat d'una persona, que no està fent mal a ningú. No? És a dir, com pots atrevir-te a fer això amb aquesta... Bueno, és molt terrible.
1: No, i a més és un missatge. Ell, quan li torna el passaport a aquesta diputada amb el nom
0: antic...
1: antic, és com per, és un aviso a navegantes total.
0: A navegantes total, si ha fet, sí, aquesta diputada en el Parlament, què no farà amb la gent?
1: I aquí és on entra la por
0: totalment,
1: que crea cap al col·lectiu. És que, sí, és així.
0: Totalment.
1: Cal sortir, doncs, no? Carrer, reivindicar drets.
3: I tant. I tant.
0: No ens hem d'aturar.
3: Sí.
0: Esforç.
3: Bueno, el meu fill diu que estem tirant enrere, creu així, si ho pensa així, que
1: se tira
3: manera, diu, sí, i sobretot és que parla molt del jovent, diu, papi, no t'imagines el jovent, ho diu moltíssim.
0: Ho veig jo a les aules, és una cosa molt bèstia.
4: La veritat que sí, amb els de la nostra edat,
5: sí,
4: també. Aconseguit, estan en joc, i és com, uf.
5: Sí, les futures generacions, no sé, perquè com, tornant al tema d'abans dels instituts, fa, no sé, 3 anys o així, no, 2 o 3 anys, jo i dos amics meus vam anar a fer una xerrada, no, a l'institut on van estudiar l'ESO, a fer una xerrada als de tercer de l'ESO, com a persona com a bisexual, gay i trans, no? I vam veure que hi havia molts de nens que... de certs comentaris que nosaltres dèiem sobre la nostra experiència i molt personals nostres, saps? I veure aquests nens, no?, que s'estan mofant trans d'experiències del meu gay i tal, jope, era difícil veure aquestes coses, no? Perquè dic, és que no canvia res, encara segueixen aquests nens que riuen de...
1: Bueno, és una falta de respecte total.
0: Sí. Bueno, per això, bueno, ja veus el que estem acostumats als professors, no? Sí, aquesta, sí, falta de respecte, ja si ve cap a un ponent que ve de fora, que jo m'he trobat també en aquestes situacions, per això la tasca del professorat és agafar el grup, posar-lo en ratlla, i dir el que obri boca o digui alguna cosa fora de lloc, se'n va amb un parter greu i expulsat, o alguna cosa així, sí, però és perquè veieu el nivell on estem, molt fort. Uh-huh. Vinga, cara al futur, per anar tancant una miqueta, com us agradaria que fos la societat d'aquí 10 anys? Vinga, Lídia, comences tu.
2: Pues...
0: 10 anys, por decir algo.
2: Que els penso educar amb la ment més oberta del món i amb uns valors, no, que per mi

0: són necessaris. Jo vull que millor pels meus fills, no? I no sé si el dia de demà, doncs, l'orientació sexual que tindran cadascú d'ells, no? I llavors vull que sobretot tinguin una societat que els respecti en tots els aspectes, tinguin l'etiqueta que tinguin.
1: Totalment.
0: I això és el que m'agradaria, no? Què serà? No ho sé, la cosa està complicada. Jo veig de tot, eh? Veig jovent, jo tinc els meus nebots que per mi tenen la ment molt oberta. No sé si és la manera que tenim també a casa, no?, de parlar d'aquest tema o de... Fins i tot la meva mare, amb 80 anys, que és també una persona molt avançada amb per aquesta generació. I jo crec que també és el que veuen i el que escolten a casa, no?, i a les famílies.
1: A casa és...
0: Per mi és fonamental.
1: És un dels primers llocs on aprenem valors, per tant, és molt important. David?
2: Bueno, com comentava la Lídia, pues esperem que d'aquí 10 anys, pues lo que és el tema de la societat, pues ens respectem, no? Èticament, culturalment, etcètera, etcètera. I bueno, no sabem què es repararà, però bueno, amb el pas que anem, els pensaments que s'està puixant aquesta adolescència que estàvem parlant, és complicat això, Saps què t'ho vull dir?
0: Sí.
2: I és veritat que tot això té que sortir des de casa, no?
0: Totalment.
2: I amb aquesta política, amb el tema com estem políticament, que la gent està pensant d'altres maneres, doncs no crec que arribem a molt. No,
1: ai, en David és desesperançador. Bueno, va, un
2: és així, sí, veient com estan,
1: sí, s'ha de ser realista.
2: Com estan les estadístiques políticament, Núria, vull dir...
1: Escolta,
2: jo tinc amics que són catalans i tenen fills que tenen 14, 15 anys. És que el meu fill és que el meu fill se m'està tornant raci, el meu fill no sé què.
3: Sí, sí, malauradament és així, però aquí tornem al tema abans que parlàvem de les xarxes socials. Quan obres l'Instagram o obres TikTok o obres el X, et surt, o sigui, hi ha l'algoritme que fa que surti el que a tu t'interessa, no? O el que has estat buscant en algun moment. A mi em surten molts vídeos d'Ina perquè és on em quedo pillada, però a un altre li sortiran vídeos de feixistes.
1: Totalment.
3: Explicant mentides i fakes, i és en el que es queden pillats moltes vegades els nanos, perquè sí que és cert que... propaganda.
1: Molt.
2: Molt.
3: Moltíssim. Més que l'esquerra, perquè l'esquerra fa una propaganda que no mola. Però la dreta sí que arriba molt bé, i sobretot l'extrema dreta.
1: Totalment.
3: Perquè fa un discurs molt
1: radical,
3: populista, radical, sí. I sense substància, però clar, digue-li un nano de 15 anys que és la substància.
1: Clar, aquí no... estem. Són molt vulnerables. I
3: exacte.
1: La seva identitat i construcció, sí, de valors estan,
3: sí, en... Llavors, per molt que a casa es són edats en què et vols no identificar amb el que són els teus pares, no? Perquè és allò dels meus pares són carques o no m'agrada com funcionen, i això guai, a més això, no? Que s'entra en aquesta edat en què i jo crec que prohibir llibertat d'expressió, escoltes, però
1: fins a un punt,
3: fins a un punt.
1: Clar.
3: Si vas a discursos d'odi i
1: per altra banda, els governs i les institucions han de fer més pedagogia, o sigui, hem de, però vamos, arrasar amb la pedagogia i sobre ampliar els recursos, no? Com comptem aquesta onada de, no, de desinformació o d'aquests missatges d'odi?
0: Això s'ha de començar a l'escola.
1: Clar, precisament, a l'escola.
0: Nosaltres, de fet, tenim dintre del pla d'acció fer pedagogia a les escoles.
1: Totalment.
0: Perquè...
1: Per això, quan els docents ara estem en lluita, no? No només estem en lluita, la gent es pensa que volem millors condicions. Que majoritàriament és perquè els alumnes tinguin una millor qualitat de vida i més recursos per atendre'ls. On estem d'aquí 10 anys?
4: En un món ideal?
1: D'aquí 100 anys.
4: Si vivéssim en un... diria que tot aquest retrocés hauria marxat i estaria molt millor. Però si ens posem realistes, fa molt de respecte No sé ben bé cap on encara com va tot això. Llegeixes moltes notícies, ja no saps què és cert, què no és cert. També, no? Les xarxes per una part van molt bé i per una altra. Però estaria bé que, si més no, es conservin drets i no anem endarrere. I, bueno, respecte cap a les persones.
5: Totalment.
4: Que al final hem de conviure tots en societat.
5: Sí. Totalment. Jo opino el mateix. Sí que és veritat que tinc certa por, no?, a aquesta extrema dreta que cada vegada puja més, no? I, bueno, tinc por de perdre els meus drets, no? El poder accedir a hormons, això a mi em fa molta por, no? Que si passa alguna cosa, no?, que no tingui aquest accés a algú que em fa tan feliç com unes simples hormones, no? O el meu dret a ser qui soc, el meu nom que jo vull i el gènere amb qui jo sento còmode, no? És una cosa que fa por, que veig que cada vegada hi ha més agressions a persones trans, o totalment. Sembla que vull com reivindicar una mica també que últimament no es fa gaire coses per a persones trans i vull donar-les les gràcies per, també per encomendar-nos, perquè sí, això ho parlàvem amb l'Axel fa uns mesos, que veig que no es fa gaire cosa per a persones trans, no. I això ens fa encara més invisibles, més desinformació, no?
6: Totalment.
3: Sònia, la Sònia vol dir alguna cosa?
7: Jo vull dir una dada, no? Això que dius dintre de 10 anys com es veurem, jo no sé com estarà dintre de 10 anys, però sí sé que l'any passat van tenir un 6,8% de com se diu, ara no me'n surt, d'agressions, exactament, d'agressions, i aquest any anem ja pel 16,62%, o sigui que ja, és un 10% més, o sigui que no anem bé, eh? I si portem això dintre de 10 anys i segueix creixent, jo ho veig una miqueta malament.
3: Molt bona, sí, dada, Sònia, gràcies.
7: Que és una dada que a mi em dona molta por. Sí, llavors tenim aquestes coses, van molt bé de fer-les, perquè la gent...
3: Però això parles a Malgrat, no?
7: No, a nivell.
3: Espanya.
7: Sí, però és un 10% més, eh?
3: Sí.
7: És,
3: molt,
7: és
3: sí,
7: moltíssim.
3: Sí. Sabem si hi ha dades a Malgrat d'agressions?
7: No tenim a Malgrat de dades.
1: Alguna vegada hem preguntat, no? La policia és una mica hermètics, sí, amb el tema dades.
7: Molt,
1: jo crec que
7: molt
1: això
7: hermètic.
1: Seria interessant, sí, treballar-ho en un futur, perquè, sí, perquè hem de tenir dades.
3: I identificar-ho, no?
7: Sí.
3: Doncs mira, està passant
1: les
3: això.
1: Les dades són anònimes, al final, sí, per tant les hauríem, sí, sí, de donar.
7: Això estaria bé.
1: Estudiarem.
7: Sí, veu.
1: Nois, per anar acabant, què li diria a una persona trans que ens està escoltant ara mateix, eh? I que potser, doncs, se li està obrint aquest món de dubtes i de pors? Què li diríeu?
4: No mentiré, no és fàcil. O sigui, no és fàcil, però que val la pena. Que val la pena lluitar, perquè tens tot el dret de viure com tu vols i ser qui vols.
5: Només tens una vida, no? I jo crec que has de fer el que tu et faci sentir millor, el que et faci feliç, i si has de treure persones a la teva vida per poder ser feliç, jo crec que, bueno, és important i molt valent, no?, de la seva part fer tot això, i no és gens fàcil, com diu l'Àxel. Ser trans no és fàcil, mai és fàcil, sempre hi ha pors. Per molt de sis passin que tu puguis tenir, encara tens por de que per alguna raó sàpiguen que ets trans, si pugui passar qualsevol cosa. Sí.
1: Bueno, és difícil, però val la pena.
5: Sí.
1: Aquí esteu vosaltres, avui en dia, i gràcies per acompanyar-nos.
5: Jo soc molt feliç.
4: I que vas construint una família, també.
5: Sí.
4: Sempre veiem.
1: Coneixes la família que en què esculls, no? Mm. També.
5: Sí.
1: Que maco. Digueu alguna coseta, perquè ara ja anem a la fase final, a les preguntes rematadores.
3: Us demanarem una última frase, en una paraula o en una frase molt breu, què significa per altres l'orgull, que al final és el que venim a reivindicar aquest cap de setmana.
0: Jo me sento orgullosa, doncs, del meu nebot, que amb 12 anys ens va dir que era gay, no? I per mi, doncs, dir-m'ho així tan lliurement, i que a casa ja ho sabíem, d'alguna manera, perquè... No, però, no sé, em vaig sentir molt orgullosa, no?, que tingués aquesta llibertat amb 12 anys de dir-nos, jo sóc gay. No?
3: Llibertat i confiança.
0: Exacte.
3: I aquest entorn...
0: I la valentia,
3: que
0: no?
3: Que s'hagi creat aquest entorn de confiança.
0: Sí.
3: Sí, perquè hi ha molts, evidentment, i moltes que no ho diuen a casa.
1: Totalment. O que senten després, o tenen un rebuig, no?, per part de la família,
3: sí,
1: que maco.
3: Sí, sí.
0: I en aquell moment, doncs, em vaig sentir molt orgullosa d'ell. I jo sempre li dic, estic orgullosa de ti. Aquest dia, per mi, per ell, és, estic orgullosa
3: d'ell. És d'orgull.
0: Exacte.
1: Que maco, Lídia, quin detall, quin record més bonic. Sí. David.
2: Bueno, per mi, l'orgull és demostrar que sóc. a més, sóc qui sóc i on estic. I no tinc, és que tampoc tinc que demostrar gaire més cosa, vull dir, sóc jo. Totalment. Vull dir, jo sóc així, sí, però és això, l'orgull, pues, lluitar i sóc qui sóc.
3: A més, jo crec que en David i l'Àngel, no? Que van muntar una llar d'infants aquí a Malgrat i ho van petar.
6: Bueno, ells ho prenen
3: tot. Hi havia castanyes per entrar a aquella llar d'infants.
6: Saben fer negocis.
3: Sí, sí. Perquè sempre us heu mostrat tal com sou, amb molt d'orgull i amb molta naturalitat.
2: Clar, és que...
3: Sí, sí.
2: És que sóc un ser humà, en veritat,
3: Mònica. Totalment,
2: que
3: sí,
2: no,
3: sí.
2: Jo me la mostro així. Sí, clar, és, abans quan estàvem parlant sobre el tema de les feines, jo he tingut poques feines en el sentit, parlem d'ara, no?, en aquests moments. Bueno, suposo que hi ha gent que a la meva feina pues, me critiquen com sóc, però també me critiquen al carrer, etcètera, bueno, etcètera. Llavors són coses que no a mi no em preocupen. No em preocupen.
3: Però amb això ens podem fer companyia, amigo.
2: Ja, perquè, Mònica, escolta, però és que és això, però me critiquen a mi... i a tu per alta, l'altra perquè porta ulleres.
6: Sí. Ella per alta no.
2: És veritat que estem parlant del tema.
6: Ella per altra cosa, per alta no, que tots tenim enveja.
2: No, per alta, la Mònica, perquè diuen que és molt alta. Mira que alta és la Mònica.
3: És demasiado alta.
2: Demasiado alta.
3: Envejosos.
2: Però bueno, vull dir, per mi l'orgull és això, que sóc qui sóc i estic orgullós de com sóc i del meu voltant.
6: És que és molt bé, és que és així, de ser qui un és. Nois, orgull per vosaltres. Vinga, palabra, dos palabras finales rematadores, va.
4: Per mi l'orgull jo crec que és cada dia. Molt perquè bé. Estic orgullós de ser qui sóc i ho tornaria a fer, de veritat.
3: Molt bé, Axel.
5: Sí. Jo també estic... Per l'orgull sí, em ve a mi mateix, no? Tot el procés que he fet, tot el canvi que he fet personalment i bueno, també la meva família que sempre m'ha estat recolzant en tot, els meus avis i tot això per mi em genera molt d'orgull.
2: Una persona que...
6: Orgullosa,
3: orgullosa. Sí, sí, sí. Escolta, mira, orgull també de fer el toc que donem visibilitat.
6: Totalment.
3: I tot el col·lectiu que parlem de molt, de, molt clarament i amb molta naturalitat de tot i també intentem fer pedagogia i donar visibilitat i que els nostres joves també tinguin referents.
6: Totalment.
3: És molt important.
6: Parlem de la diversitat, que al final és la gent, no? Escoltar i veure realitats.
3: Estem orgulloses.
6: Quilòmetre zero, perquè portem gent de sempre Malgrat o vinculat a Malgrat. Bé, acabem aquí la taula rodona. Moltes gràcies un cop més a la nostra regidora, la Sònia Huerta, regidora d'Igualtat, per comptar amb nosaltres en totes les taules rodones. Gràcies, Sònia. Gràcies a tots els convidats i a la convidada. Gràcies per compartir la vostra història i les vostres opinions. I gràcies també a una Malgrat per fer arribar aquesta taula rodona a tota l'audiència, no? I també fent pedagogia a través...
3: El directe també és molt bonic.
6: Total.
3: Gràcies.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Ona Malgrat. Som les 7.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui divendres 26 de juny. Comencem amb un repàs als titulars.

La festa de Sant Joan i Sant Pau tornarà a omplir Can Campassol de dansa tradicional aquest diumenge. Malgrat Acull organitza dissabte un concert per recaptar fons per a malalts amb problemes respiratoris a Cuba.

0: Grat acollirà aquest diumenge una nova edició de la tradicional Festa de Sant Joan i Sant Pau, una cita que recordarà l'origen del vot de vila durant l'epidèmia de la pesta bubònica del segle XVII. La jornada començarà a les 11 a l'església de Sant Nicolau en la renovació de vot de vila. Durant l'acte es tornarà a llegir el text que recorda la promesa feta pels habitants de Magrat l'any 1651, quan van encomanar-se als sants perquè els ajudessin a superar l'epidèmia. La regidora de Cultura, Lourdes Borrell, ha destacat que Sant Joan i Sant Pau són els copatrons de Magrat i que la celebració permet mantenir viva una tradició que es conserva des de fa segles. Segons ha explicat, la festa recorda com els nostres avantpassats es van abocar a lluitar contra la pesta bubònica i manté viu aquest llegat històric a través dels balls tradicionals. Escoltem l'entrevista. Bé, la tradicional celebració de la festa de Sant Joan i Sant Pau tindrà lloc aquest diumenge. En parlem d'aquesta festa i de com es desenvoluparà amb la regidora de Cultura, Lourdes Borrell. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Bé, en principi, primer lloc, què representa aquesta festa per Magrat i per què és important mantenir-la viva?
1: Sí, doncs Sant Joan i Sant Pau són els copatrons de Magrat, per això doncs cada any es celebra i es recorda com en el segle XVII van ser també els... es van abocar per lluitar contra la pesta bubònica. Des d'ençà doncs s'ha mantingut aquesta tradició de celebrar-lo el dia, bueno, el cap de setmana, l'últim cap de setmana de juny, i amb aquests balls tradicionals, com també ja farem aquest cap de setmana.
0: Vale. Després, quines activitats s'han preparat per diumenge i ens pot dir també quins creu que són els actes més destacats de la jornada?
1: Sí, començarem al matí a les 11, hi haurà la celebració a l'església parroquial i després doncs, de la missa farà la renovació del vot de vila. Es llegirà també doncs, el que van fer els nostres avantpassats, el 1651, en què demanaven doncs, que s'acabés el mal que en deien de la pesta. En acabat la renovació del vot de vila, hi haurà un petit ball que farà una parella de l'esbar Joaquim Ruïra de Blanes. A la tarda doncs, ja serà a Can Campassol a 7:45 quan hi haurà els balls tradicionals per part de l'esbar de Malgrat, l'esbar Mar Blava, i aquest any doncs, també estaran acompanyats per l'esbar de Blanes, el Joaquim Ruïra. Per tant, podrem gaudir d'una sèrie de balls que acabaran amb el ball de Morratxes a càrrec de l'esbar Mar Blava, i tot això amb l'acompanyament de la Cobla Ciutat de Granollers i també amb la col·laboració de l'agrupació sardanista La Barretina.
0: Què és el que fa tan especial aquest ball que acaba de destacar, no? Que tenen doncs, aquest paper entitats com l'esbar d'ençai de Mar Blava i també la Joaquim de Blanes i també amb la participació de l'agrupació sardanista La Barretina.
1: Bé, aquest ball de Morratxes, doncs, de ben segur que si heu passejat per les botigues del centre i heu vist les morratxes que tenen exposades a l'aparador, i al final doncs, és aquest ball en què les parelles simbolitzen doncs, com bueno, el que passava en aquell moment, en què també hi havia doncs, diferents cultures, diferents religions, i el ball de Morratxes representa doncs, no, el que hi havia entre una jove cristiana i un jove musulmà.
0: Vale, pues amb això ja ho tindríem. Gràcies, regidora de Cultura Lourdes Borrell, per atendre'ns, que tingui molt bon dia.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Adéu. L'associació Malgrat Acull ha organitzat un concert solidari per recaptar fons per enviar petites cèl·lules fotovoltaiques a Cuba i així ajudar a persones amb malalties respiratòries que, de fet, requereixen d'aquests aparells electrònics per funcionament dels seus aparells. El concert tindrà lloc aquest dissabte a les 7 de la tarda a la plaça, a la sala d'actes de la Barretina Vermella. L'actuació la portarà a terme el cantautor cubà Jorge Sánchez, establert des de fa anys a Pamplona, acompanyat de la violoncel·lista Eva Niño. Presentaran de nou l'espectacle Entre Silvio i Pablo, Te doy una canción, un recorregut per algunes de les cançons més emblemàtiques de dos dels grans referents de la nova trova cubana, Silvio Rodríguez i Pablo Milanés. El concert també inclourà la participació especial de la cantant malgratenca Montse Creus. Segons ha explicat el cantant Jorge Sánchez a Ona Malgrat, el concert també vol donar a conèixer la situació econòmica i social que es viu a Cuba, que segons l'artista, la població de fet viu marcada per la precarietat de recursos. Sánchez afegeix que a través de l'art es poden sensibilitzar les idees i transmetre un missatge positiu.
2: Teniendo en cuenta la situación que nos han tenido siempre a los cubanos de un bando y de otro, si voy a, entonces pues bueno, pues la final eso se traduce en que quien sufre de verdad es la gente a pie, es decir, el pueblo es el que en realidad está pasando todo ahí, como decimos los cubanos, el mar por el fondo, ¿no? Mm. Y bueno, ese es el resultado de, bueno, pues de acciones políticas que al final pues no van a nada. Sí, lo único que conllevan es a la pobreza y lo que tú dices, al punto precario. De cierto modo, más que crítica, yo diría reivindicar que a través del arte se pueden sensibilizar muchas ideas, ¿no? Para bien. Entonces esa es nuestra intención.
0: El preu de l'entrada és de 12 euros i es poden adquirir anticipadament a la llibreria Montalt, a l'estanc de la Barretina o al mateix dia del concert. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. L'expectació per una de les activitats més consolidades de la programació del FEM Palafolls ha superat totes les previsions. L'activitat Forest Talks del Molí, organitzada per la Fundació El Molí d'en Puigverd, ha exhaurit oficialment totes les entrades de reserva anticipada per a la jornada d'aquest dissabte 27 de juny. Segons consta la plataforma de gestió Entràpolis, els 7 torns de compra previstos entre les 10 i les 2 quarts de 8 han penjat el cartell de complet. Aquesta iniciativa ofereix milers de peces de roba nova, des de samarretes i vestits fins a americanes o banyadors, procedents de donacions de grans marques, sobrestocs i prototips amb preus que oscil·len entre 1 i 15 euros. I a la platja de Calella es convertirà del 29 de juny a l'1 de juliol en epicentre del Handball Platja Estatal amb la celebració del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques. La competició reunirà les millors seleccions territorials de base de tot l'estat en les categories infantil, cadet i juvenil, tant masculines com femenines, i preveu mobilitzar més de 2.000 persones entre esportistes, tècnics, familiars i també aficionats. L'economia catalana viu un canvi qualitatiu de creixement perquè augmenta la productivitat coincidint amb un període d'alta creació d'ocupació. Aquesta és una de les conclusions de la 61a edició de la Memòria Econòmica de Catalunya i que la directora Carme Pòveda ha subratllat que això no havia passat en èpoques expansives. I també seguim parlant de temes, en aquest cas nacionals. El ple del Congrés ha aprovat amb 179 vots a favor, 32 en contra i 137 abstencions la llei per modificar el Codi Penal i castigar amb penes de presó i inhabilitació les conegudes com a teràpies de conversió dirigides a eliminar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual i l'expressió de gènere. El text, que continuarà ara la seva tramitació parlamentària al Senat, ha prosperat tot i l'oposició del PP i Vox. La proposta busca castigar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys qui apliqui o practiqui sobre una persona aquests procediments, fins i tot amb el seu consentiment o el del seu representant legal. També es plantegen multes de 8 a 24 mesos.

0: Moment de repassar la situació meteorològica amb el nostre company en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà a l'interior gironí arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre, demà al vespre algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda al diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
0: I repassem l'agenda d'actes, el programa d'actes a Malgrat amb Orgull per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ. Inclou aquesta tarda una taula rodona a càrrec d'Ona Malgrat i el programa Fem el Toc a partir de 5:45 de la tarda al Centre Cultural i una acció teatral a càrrec de la Teatre dels Records a partir de 7:00 de la tarda al mateix equipament. Dissabte, el programa d'activitats Malgrat amb Orgull també oferirà un mural a l'Espai Jove, una tabalada 9:45 del vespre amb sortida al carrer Ramon Turró i l'espectacle de la Divan a 10:00 del vespre a la plaça de l'Àncora. Marxem a diumenge perquè el Banc de Sang i Teixits organitza una nova campanya de donació de sang que començarà a 10:00 del matí i s'allargarà fins a 2:00 del migdia al parc de Can Campassol. I també diumenge, doncs, amb aquest programa d'actes de Malgrat amb Orgull, doncs, es farà la lectura del manifest a l'Arxiu Municipal a 7:00 de la tarda i tot seguit es farà l'espectacle musical Canciones de Camastro i Cuna, primers estius de Lorca, a càrrec de Bruferri. Repassem la cartellera d'estrenes d'aquest cap de setmana.
2: Continguts en xarxa.
3: Una de les principals novetats de la cartellera de cinema és Viatge al País dels Blancs, un film amb Emma Vilarasau en un paper destacat. També s'estrena la triomfadora del Festival de Sitges, Obsession, i amb l'estiu arriben les superheroïnes, en aquest cas, Supergirl.
4: Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura.
3: Viatge al País dels Blancs és una pel·lícula basada en la història real de l'Usman Umar, un jove ganès que abandona el seu poble atret per la vida occidental. Després d'una travessa plena d'obstacles, arriba a Barcelona i aquí descobreix que res és com imaginava, fins que coneix la Montse, interpretada per l'Emma Vilarasau, que l'acull a la seva família i li ofereix un futur.
5: No, hi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
6: Voy a por chupitos.
7: Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
3: Guanyadora de 3 premis al Festival de Sitges, entre ells l'especial del jurat, Obsession explica com l'anhel romàntic d'un noi pel seu amor platònic desencadena un encanteri sinistre. Ella es torna irracionalment obsessiva fins a convertir-se en l'ombra del noi. Una fantasia aparentment inofensiva que es convertirà en un malson pertorbador.
8: ¿Qué hechizo le has echado?
9: Mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe.
3: Supergirl promet una visió diferent de la cosina de Superman. Veurem la diferència entre ell, que va ser enviat a la Terra i criat per uns pares afectuosos des que era un bebè, i ella, criada en una roca, una estrella de Krypton, i que va veure morir de maneres terribles tots els que la rodejaven durant els seus primers 14 anys de vida, per després venir al nostre planeta.
10: Te diré algo.

0: Són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Catalunya es bolca en l'ajuda humanitària cap a Veneçuela, on les xifres parlen de 920 morts i quasi 3.000 ferits, Jordi Fortià.
2: D'aquests, 5 de les víctimes mortals són espanyoles. Una d'elles, la directora de l'oficina de Canàries. 119 estan desapareguts i com a mínim 14 més estan sota les runes. Des de Catalunya, el president Salvador Illa ha anunciat l'enviament de 15 bombers especialitzats en rescat.
3: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment bo que estan passant.
0: Controlat aquesta tarda l'incendi de Tiana, pel qual hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo.
2: Segons agents rurals, hi ha 48 hectàrees de massa forestal afectades. A aquesta hora ja no hi ha cap població confinada.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Dani Mormuz.
4: Segons han explicat els bombers, la marinada ha empès les flames cap al flanc dret, però els camps de vinyes de la zona han contribuït a frenar la propagació del foc i ha facilitat les tasques d'extinció. Així ho explicava Pep Colàs, cap d'intervenció de bombers.
5: Cremava amb molta intensitat i empès per la marinada, una marinada que s'ha reforçat després i que ha impactat en el flanc dret contra unes vinyes que s'han ajudat moltíssim.
0: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
2: Ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral. Albert Carrasco és coordinador de l'informe.
6: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
0: Una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura.
2: Sent la nostra cultura, viu Catalunya, compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans d'àmbits com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda. Arantxa Calvero és la directora general de l'Agència Catalana de Turisme.
7: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força i identitat, no?, d'un poble. I, per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure a Catalunya.
0: I en esport, Joel Gomis, aquest diumenge es disputarà el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei lliga masculina.
8: Després d'unes setmanes d'incertesa, avui s'ha confirmat que es disputarà aquest partit que enfrontarà el Vilafranca amb el Manlleu. En l'anada, disputada el 30 de maig, ara fa un mes, els de l'Alt Penedès van guanyar per 2-3.
9: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. La calor intensa no s'ha quedat avui frenada precisament. Una altra vegada hem passat dels 35 graus a moltes comarques i ens hem apropat als 40 graus de màxim en alguns indrets de l'Empordà, de la Garrotxa, també del Gironès, del Pla de l'Estany i, per una altra banda, el Pla de Lleida. Moltes temperatures passen dels 32-34 graus, per tant, una calor molt i molt intensa. Els núvols molt escassos, per tant, molta capacitat per escalfar-se l'ambient. Hem vist aquesta matinada, demà dissabte al matí, alguns núvols a l'Ebre, molt poc importants, i una nit enganxosa i xafogosa. Gran part del dissabte tampoc tindrem núvols. A últimes hores del dia, alguns entraran per Ponent, amb alguna gotellada o tronada seca, la nit de dissabte, diumenge, i el diumenge encara farà més calor. Tornarem a passar dels 40 graus al Segrià, però diumenge a la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i algunes fins i tot també a Ponent, a darrera hora del dia. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: En aquesta xarxa viària, per exemple, aquestes obres a l'AP2, 4, 5 quilòmetres de lentitud, d'aturades, com et deia, a l'autopista AP2, entre la zona de l'Espluga de Francolí i Montblanc, en aquesta direcció, en sentit Barcelona i per obres. Pel que fa a l'autopista AP7, aquí hi ha uns 8 quilòmetres de lentitud i d'aturades encara ara, entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, i el tram sud de la P7, també amb trams d'aturades, sobretot entre Castellví de Rosanes, Gelida, arribant a Sant Sadurní d'Anoia. Aquesta és la zona més complicada de la P7 en sentit sud, en sentit Tarragona. També continuem parlant d'aquesta autopista al Maresme, continua molt plena, la veritat, amb aquests 10 quilòmetres ben bons de lentitud, aturades entre Premià, Mataró, la zona de Mataró, en sentit nord, en sentit Girona, i les vies ens porten cap a la costa. També es comencen a carregar, per exemple, a Tarragona, en el 340, al Vendrell, un parell de quilòmetres d'aturada, sentit Tarragona, o a Girona, 65, a Llagostera, també, 2 quilòmetres de retenció, ens anant cap a Palamós. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Catalunya es bolca en l'ajuda humanitària cap a Veneçuela, on les xifres oficials parlen ja de 920 morts i més de 3.000 ferits. D'aquests, 5 de les víctimes mortals són espanyoles. Una d'elles, la directora de l'oficina de Canàries. 119 estan desapareguts i com a mínim 14 més estan sota les runes.
4: Això ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors, que manté com a prioritat el rescat de víctimes. De fet, el primer avió amb els primers rescatistes de la UME i de la Comunitat de Madrid ja ha aterrat aquest mig dia al país, una ajuda a la que se li ha de sumar l'anunciada avui pel president Salvador Illa amb 15 bombers especialitzats en infraestructures enfonsades. El president també ha explicat que ha ofert a Veneçuela un equip de 10 forenses especialitzats en la identificació de cadàvers per ajudar en les tasques d'urgència entre la runa que ha deixat els terratrèmols.
0: I aquesta tarda Salvador Illa s'ha reunit al Palau de la Generalitat amb associacions de veneçolans a Catalunya per traslladar-los al seu suport. Entitats com Asocavent ja estan coordinant l'ajuda humanitària. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Una reunió que ha estat breu, on el president Illa i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha mostrat el pèsam i el recolzament a les entitats veneçolanes. Illa ha transmès la clara voluntat de treballar plegats i d'oferir tota aquella ajuda necessària. En aquests moments caldrà esperar saber què es necessita més pel que fa a material, productes bàsics, aliments, que se'ls hi comunicarà des del govern veneçolà. Amb l'atenció posada a la infància, especialment vulnerable en aquests moments, des de les entitats han valorat molt positivament l'actuació i la resposta del govern català. Laura Rojas, membre del Consell de Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
5: Amb la voluntat de concentrar l'ajuda humanitària, les 16 entitats veneçolanes a Barcelona han format la plataforma de coordinació SOS Venezuela Barcelona.
0: Gràcies, Clàudia. Ho dèiem ara, més de 24 hores després dels greus terratrèmols, tots els esforços es concentren encara en recuperar gent sota la runa. Per fer-ho, tant el govern espanyol com el català hi han enviat efectius especialitzats. Maite Polo.
7: Els danys humans i materials són incalculables dos dies després dels potents sismes i les pitjors destrosses són al litoral, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
8: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes. Se está pidiendo mucho no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
7: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
9: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats venezolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment poc que estan passant.
7: Un dels bombers de l'expedició ha especificat quines tasques faran.
10: Cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
7: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat amb un minut de silenci i l'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
11: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
7: El consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I l'altre titular de la jornada ha controlat aquesta tarda l'incendi de Tiana, pel qual hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo. Segons agents rurals, hi ha 48 hectàrees de massa forestal afectades. A aquesta hora ja no hi ha cap població confinada. Ràdio Ciutat de Badalona, Dani Mormuz.
12: Els bombers han donat per estabilitzat el foc a primera hora de la tarda, cap a les 4, després d'encerclar pràcticament tot el perímetre amb línies d'aigua. Passades les 5, ja s'ha considerat que estava controlat, tot i que els bombers continuaran treballant-hi tota la nit per evitar que les flames revifin. L'incendi ha començat a cremar una zona de barrancs i ha avançat fins a la caena de la serralada de Marina, generant un pirocúmul, una gran columna de fum visible des de Badalona, Barcelona i bona part del Barcelonès Nord. Segons han explicat els bombers, la marinada ha empès les flames cap al flanc dret, però els camps de vinyes de la zona han contribuït a frenar la propagació del foc i ha facilitat les tasques d'extinció. Això ho explicava Pep Colàs, cap d'intervenció de bombers.
13: Cremava amb molta intensitat i empès per la marinada, una marinada que s'ha reforçat després i que ha impactat en el flanc dret contra unes vinyes que ens han ajudat moltíssim.
12: Segons els agents rurals, la principal hipòtesi de la investigació de la causa apunta cap a una possible intencionalitat en l'origen de l'incendi. De fet, els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte responsable.
0: Gràcies, Dani. I a Tàrrega, a l'Urgell, hi ha hagut un incendi de vegetació agrícola que ha afectat camps sense segar i rostolls localitzat a la zona dels Plans.
4: Mentre ho han aconsellat els bombers, ha estat confinat Santa Maria de Montmagastrell, un poble agregat a Tàrrega. L'incendi està perimetrat però no estabilitzat, ja que encara hi ha represes interiors. L'origen del foc, que ha afectat prop de 40 hectàrees, estaria relacionat amb una màquina segadora.
0: Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen un de cada tres casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell.
14: La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
15: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa, també és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
14: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
0: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari de juliol una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes que ara estan limitades només als comandaments. Carina Baibé.
16: Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torn de servei, no només en situacions d'alt risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-les servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Corones és el portaveu d'Esquerra.
17: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
16: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal a aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
18: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que hi s'omplen la boca donant suport a Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
19: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, vostè hagués permès, diguem, la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser.
16: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
0: I el Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona-Barcelona i dilluns 6 entre Granollers i Els Angles. L'etapa del 4 de juliol a Barcelona i la presentació dels equips el dia 2 de juliol també tallaran el trànsit per dins la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies. Judit Vallès.
20: La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
21: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les 3 etapes, una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
20: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
0: En successos, detingut un home que ha ferit la seva mare amb un ganivet i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges.
4: Els fets han passat aquest matí. L'home, que pateix un trastorn mental, ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. Fins que ha estat detingut, ha calgut tancar la platja.
3: Notícies en xarxa.
0: I en territori, l'entitat ecologista ADENC ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'aprovació definitiva de la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines, zona codinenca. Laia de Déu.
22: Tot i que els ecologistes reconeixen que cal treure el trànsit passant del mig de Sant Feliu, consideren que el projecte actual és il·legal i perillós per l'entorn. Toni Altaió, membre de l'ADENC, detalla els principals motius.
23: Un és que hi ha unes irregularitats des del punt de vista de tramitació que nosaltres pensem que són greus. L'altre motiu principal és que la variant té una afectació significativa en el que és el corredor, la connexió biològica entre els espais naturals protegits de Cingles de Bertí i de Gallifa i més enllà, entre Sant Llorenç del Munt i el Montseny.
22: A banda de l'impacte ambiental sobre el corredor biològic que connecta el Montseny i Sant Llorenç del Munt, l'entitat acusa la Generalitat de fragmentar expressament els expedients de la C-59 per evitar una avaluació ambiental conjunta. Després de gairebé 20 anys de tràmits i retards, des de l'ADEC lamenten haver hagut d'arribar als tribunals. Mentre que el procés judicial continua el seu curs als jutjats, l'ADEC ha engegat una campanya de finançament col·lectiu a través del seu web per cobrir els 4.000 euros de despeses legals que costa tirar endavant aquest recurs.
0: No deixem de parlar d'obres perquè l'ampliació de l'estació de Sants a Barcelona obligarà a tancar durant 2 anys els accessos des de la plaça dels Països Catalans.
4: Un espai que es reobrirà a finals d'any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat muntanya de l'estació. Un cop acabin les obres, l'estació triplicarà l'espai per a l'alta velocitat i guanyarà un 85% de capacitat al vestíbul de Rodalies.
0: Judit Vallès.
1: La plaça, un dels punts clau de la primera fase de la transformació, recuperarà espai per als vianants a finals d'any. A partir del setembre començarà l'ampliació de l'edifici de l'estació en aquest mateix costat. A dins, l'estació guanyarà molt més espai, es duplicarà la superfície de Rodalies i es triplicarà la d'alta velocitat. També es crearà una nova terminal que separarà les arribades i les sortides de l'AVE per fer més àgil la circulació de passatgers. Pel que fa als accessos, al costat mar estrenarà una nova entrada amb la rampa cap al segon nivell a partir de setembre. En paral·lel, es tancaran els accessos per la plaça dels Països Catalans, que no reobriran fins al 2028, quan estigui enllestida l'ampliació. A finals d'aquest any també es preveu obrir els accessos pel costat muntanya a tocar de l'estació d'autobusos. Més endavant, Sants creixerà en alçada i passarà a tenir 4 nivells en comptes dels 2 actuals, consolidant-se com el gran node ferroviari de Barcelona i amb una previsió d'inversió total de 410 milions d'euros.
0: I Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat el president Salvador Illa en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Jordi Casino.
2: El president de la Generalitat ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat i ha posat els Next Generation com un exemple de federalisme a Europa. Un Salvador Illa que també ha defensat fer un salt d'escala política dins de la Unió per afrontar els reptes de manera més conjunta i davant dels riscos dels qui la volen buidar de contingut.
5: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb involució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
2: Un informe del govern eleva més de 262.000 els beneficiaris dels fons captats.
0: Una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, Viu Catalunya compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans d'àmbits com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda. David Navarro.
6: La campanya explica que la identitat cultural catalana es basa en la tradició i l'avantguarda, es viu al carrer i és creativa, i les seves icones culturals ajuden a descobrir el talent emergent del país. La idea és, segons la directora general de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvero, que la cultura atregui el turisme de qualitat, tot i que la campanya també es dirigeix als residents.
24: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força i identitat, no?, d'un poble. I per una invitació a sentir la nostra cultura per viure Catalunya.
6: Sent la nostra cultura, Viu Catalunya es difondrà a tot Espanya, a més dels mercats asiàtics, americà i europeu. L'Espot presenta 11 localitzacions emblemàtiques, des de la cripta de la Colònia Güell fins a la Seu Vella de Lleida. Una vintena de referents culturals han col·laborat a la iniciativa, com el dissenyador Jordi Lavanda o l'arquitecte Benedetta Tallabue.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda. L'Ali finalment es jugarà el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Masculina. Diumenge el Vilafranca i el Manlleu s'enfrontaran en el partit decisiu que dictaminarà qui pujarà a l'elit de l'hoquei estatal. En l'anada disputada el 30 de maig, ara fa un mes, els de l'Alt Penedès van guanyar per 2-3. Després d'aquest primer partit, el Tribunal Administratiu de l'Esport va decretar la suspensió cautelar del play-off i no ha estat fins aquesta mateixa tarda que s'ha resolt l'expedient i s'ha sabut que es disputarà el duel. Diumenge a 1:45 del migdia i en directe per la xarxa Més i les televisions locals se sabrà quin és l'últim equip que puja a l'hoquei Lliga Masculina. En waterpolo, Martina Tarré, portera de 23 anys, ja parla com a nova jugadora de l'Astralpul Sabadell. Ell explica molt pel conjunt ballesà a l'enjoc.
3: Veníem un projecte molt xulo de créixer des del treball i no des del talent. Sí que és veritat, no?, que el Sabadell pues, té moltes facilitats i, òbviament, té jugadores molt grans que podrien tirar només de talent, però que ell pues, el que vol és treballar des del treball, el dia a dia, i fer un equip, no?, que sigui molt competent, però que sigui un equip i que actuï conjuntament, i això és el que a mi m'agrada.
2: I en waterpolo masculí, l'Atlètic Barcelonet ha fet oficial els primers canvis per l'any vinent. Unai Leyma i Gergel Iburian no continuaran al conjunt mariner. En futbol, aquesta matinada la selecció espanyola, amb 9 catalans a l'equip, jugarà el tercer i últim partit de la fase de grups contra l'Uruguai. En cas de puntuals, de Luis de la Fuente tancarien la primera ronda com a líders del seu grup. Pel que fa a partits amistosos de clubs, l'Espanyol i el Sabadell es veuran les cares i els arlequinats també s'enfrontaran al Castelló durant la pretemporada. El Girona jugarà contra l'Olot i el mateix Castelló i el Nàstic de Tarragona davant l'Europa. Pel que fa als moviments estivals, el Girona ha fet oficial la baixa del porter Rubén Blanco, qui marxa al Japó per jugar amb el Yokohama Marinos. A la segona federació masculina, el Reus ha renovat Ricardo Bath fins al 2029. El Manresa i Víctor Matobo es desvinculen i Albert López no continuarà a l'Olot. A la segona federació femenina, la EM de Lleida ha confirmat la renovació de l'atacant Alba de la Fuente. En ciclisme, demà es disputa el Campionat d'Espanya de ruta, una prova que no correrà Paula Blasi, que va patir una caiguda entrenant ara fa uns dies. Aquesta situació l'ha fet no prendre sortida en aquesta prova. Per la seva banda, Mireia Benito va tornar a guanyar el Campionat d'Espanya de contrarrellotge per quarta temporada consecutiva.
4: Cada any és diferent, no? Cada any és especial, i sí que este any quizás no venia con la confianza que había venido otros años, no, por la preparación que había hecho. Tenía dudas sobre eso, entonces, bueno, no voy a negar que he pasado nervios y estoy muy emocionada porque al final, pues quizás aquí se ve un resultado, pero lo que hay detrás es muchísimo más grande.
2: I un últim apunt en handbol, l'Ali, perquè el Barça ja coneix els seus rivals per la primera fase de la Champions League del curs vinent. Els blaugranes s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest i a l'Arús danès.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Que passin molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts a causa dels terratrèmols a Veneçuela i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes, que són prioritat absoluta dels equips de rescat, que s'han desplaçat a la zona afectada amb un avió de l'exèrcit. El balanç general, el darrer, apunta 920 morts, 3.360 ferits, i gairebé 50.000 desapareguts. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat l'acte institucional del lliurament de claus d'una nova promoció d'habitatges de lloguer assequible a Sant Boi de Llobregat, un complex situat al carrer Valdirinet, i que consta de 40 pisos dotacionals de protecció oficial. L'acte també ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de la ciutat, Lluïsa Moret, i una representació dels joves adjudicataris. En té més detalls la nostra companya d'ETV, Emma Romero. Bona tarda.
2: Molt bona tarda. Avui ha estat un dia molt especial per als 40 joves que, després de mesos d'espera, han rebut les claus del seu nou habitatge de lloguer assequible a Sant Boi de Llobregat. L'emoció ha estat evident, però també la tranquil·litat de poder començar una nova etapa amb més estabilitat pel que fa a l'accés a l'habitatge. La jornada institucional ha començat aquesta tarda amb una reunió a porta tancada entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, a l'Ajuntament del municipi, on el president ha signat el llibre d'honor. Tot seguit han visitat un dels pisos de la nova promoció del carrer de Valdiri, Net i Figueres. A les 7 de la tarda ha tingut lloc l'acte més esperat, el lliurament de claus, amb el mateix Salvador Illa fent entrega una a una als nous inquilins. Una promoció que destaca no només pel seu lloguer assequible, sinó també pel seu caràcter inclusiu, amb habitatges reservats per a joves amb discapacitat, mobilitat reduïda i famílies monoparentals. Tots ells van obtenir el pis en el sorteig públic celebrat el desembre passat, i avui aquell somni s'ha convertit finalment en una realitat.
1: I precisament a Barcelona aquest matí han desnonat una família amb un menor d'un edifici al carrer Marina del qual eren inquilins des de feia 22 anys. Es dona la circumstància que aquest és l'únic pis de tot el bloc no dedicat a ús turístic. Un desnonament que s'ha dut a terme malgrat la pressió del sindicat de llogateres, que avisa d'una onada de llançaments arran de la caiguda del Congrés d'un decret de moratòria ni desnonaments. I un autobús de línia ha cremat completament al centre de Girona, just a sota de les vies del tren al carrer Berenguer Carnicer. El foc s'ha produït quan passaven 10 minuts a les 6 de la tarda. Ha quedat totalment calcinat, però per sort no s'han de lamentar desgràcies personals.

anar amb el gra. Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La xifra de morts pels terratrèmols de Veneçuela s'ha enfilat a les 920 persones. És el darrer balanç que ha fet el president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez. Hi ha 3.360 persones ferides i 172 atrapades. Algunes fonts xifren en desenes de milers els que s'han desaparegut. El Servei Geològic dels Estats Units estimava ahir que podria haver entre 10.000 i 100.000 morts pels dos terratrèmols. El balanç actual ofert pel govern veneçolà també deixa una xifra de 383 edificis i 1.002 infraestructures afectades entre hospitals i centres comercials. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts a causa dels terratrèmols i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora confirma que hi ha 14 persones sota les runes. Hi ha una segona setmana del Gran Depart del Tour de França tindrà afectacions, ja hem sabut, a la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa Tarragona a Barcelona i dilluns dia 6 entre Granollers i Els Angles. L'etapa del 4 de juliol a Barcelona i la presentació dels equips el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. Un dispositiu de seguretat que mobilitzarà 4.500 policies. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de la tres etapes, una implicació de 61 municipis i 11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
1: I Catalunya preveu invertir més de 3.000 milions d'euros en la modernització de 180.000 hectàrees de regadiu en els propers 15 anys. Ho detalla l'estratègia d'inversions fins al 2040 que ha donat a conèixer avui el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
3: Cal produir més amb menys. D'aquí al 2050 s'hauran de produir un 60% més d'aliments al món. En 25 anys un 60% d'aliments més del món i s'haurà de fer amb menys energia, amb menys recursos i a més hi haurà més competència.
1: I la Ràpita vol situar-se al mapa internacional de l'economia blava sostenible. Es tracta d'un full de ruta per transformar el territori de la innovació, la conservació ambiental i el desenvolupament econòmic. Avui s'ha presentat un projecte que preveu una vintena d'actuacions en aquest sentit amb 1.000 milions d'euros fins a convertir-ho en la primera UMEC de la Mediterrània. I la Villarroela ha presentat avui la tragicomèdia Primera llei de Newton, 10 Manzanares, que es podrà veure en el marc del Festival Grec del dia 1 de juliol al dia 2 d'agost.
0: Notícies en xarxa.

Repassem els titulars del dia. La festa de Sant Joan i Sant Pau tornarà a omplir Can Campassol de dansa tradicional aquest diumenge. Malgrat acull, organitza dissabte un concert per recaptar fons per a malalts amb problemes respiratoris a Cuba.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. 920 persones mortes, 3.360 persones ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Les Nacions Unides han xifrat avui en 50.000 les persones desaparegudes durant el sisme. El govern veneçolà també deixa la xifra de 1.400 infraestructures afectades. El govern espanyol ha elevat a 5, a més, el nombre d'espanyols morts a causa dels terratrèmols a Veneçuela i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. El president Salvador Illa i el conseller d'Acció Europea i Jaume Duch s'han reunit al Palau aquesta tarda amb les entitats veneçolanes a Barcelona per coordinar l'ajuda que cal enviar des de Catalunya. Les entitats han valorat molt positivament la resposta del govern català i han posat èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocavent.
2: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
1: Les 16 entitats veneçolanes a Barcelona han creat una plataforma SOS Venezuela Barcelona per coordinar i concentrar l'ajuda humanitària. I el Departament de Disciplina de l'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona ha obert un expedient a una entitat vinculada al fons New Amsterdam Developers per no haver ofert lloguer social en el desnonament d'una persona vulnerable. Es tracta del desallotjament d'una veïna amb tres fills menors del número 60 del carrer Buenos Aires que es va dur a terme el 20 de maig. La tramitació d'aquest procediment pot acabar amb una sanció d'entre 9.001 i 90.000 euros. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat amb aranzels al 100% als països europeus que apliquin la taxa digital a les multinacionals tecnològiques nord-americanes. Ho ha dit en una entrada a la seva xarxa social Truth Social, on ha subratllat que l'aplicació de les tarifes serà immediata i que afectarà tots i cadascun dels béns d'aquests països. Alhora ha dit que els aranzels es superposaran a tots els pactes que hi hagi amb el país en qüestió. La Comissió Europea ha respost a Trump que actuarà de forma ràpida i decidida si aplica les tarifes. I el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona tancarà aquest diumenge la seva etapa al Tinglado 4 del Port de Tarragona i ha estat des de 2018. Fins diumenge hi ha jornades de portes obertes i s'organitzen activitats perquè els visitants puguin acomiadar-se d'aquest espai.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui divendres 26 de juny. Comencem amb un repàs als titulars.

La festa de Sant Joan i Sant Pau tornarà a omplir Can Campassol de dansa tradicional aquest diumenge. Malgrat Acull organitza dissabte un concert per recaptar fons per a malalts amb problemes respiratoris a Cuba.

0: Malgrat acollir aquest diumenge una nova edició de la tradicional festa de Sant Joan i Sant Pau, una cita que recordarà l'origen del vot de vila durant l'epidèmia de la pesta bubònica del segle XVII. La jornada començarà a les 11 a l'església de Sant Nicolau en la renovació de vot de vila. Durant l'acte es tornarà a llegir el text que recorda la promesa feta pels habitants de Malgrat l'any 1651, quan van encomanar-se als sants perquè els ajudessin a superar l'epidèmia. La regidora de Cultura, Lourdes Borrell, ha destacat que Sant Joan i Sant Pau són els copatrons de Malgrat i que la celebració permet mantenir viva una tradició que es conserva des de fa segles. Segons ha explicat, la festa recorda com els nostres avantpassats es van abocar a lluitar contra la pesta bubònica i manté viu aquest llegat històric a través dels balls tradicionals. Escoltem l'entrevista. Bé, la tradicional celebració de la festa de Sant Joan i Sant Pau tindrà lloc aquest diumenge. En parlem d'aquesta festa i de com es desenvoluparà amb la regidora de Cultura, Lourdes Borrell. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Bé, en principi, primer lloc, què representa aquesta festa per Malgrat i per què és important mantenir-la viva?
1: Sí, doncs Sant Joan i Sant Pau són els copatrons de Malgrat, per això doncs cada any es celebra i es recorda com en el segle XVII van ser també els... es van abocar per lluitar contra la pesta bubònica. Des d'ençà doncs s'ha mantingut aquesta tradició de celebrar-lo el dia, bueno, el cap de setmana, l'últim cap de setmana de juny, i amb, doncs, amb aquests balls tradicionals, com també ja farem aquest cap de setmana.
0: Mm-hmm. Vale. Després, quines activitats s'han preparat per diumenge? I ens pot dir també quins creu que són els actes més destacats de la jornada?
1: Sí, començarem al matí a les 11. Hi haurà la celebració a l'església parroquial. I després doncs, de la missa farà la renovació del vot de vila. Es llegirà també doncs, el que van fer els nostres avantpassats, el 1651, en què demanaven doncs, que s'acabés el mal que en deien de la pesta. En acabat la renovació del vot de vila, hi haurà un petit ball que farà una parella de l'esbar Joaquim Ruïra de Blanes. A la tarda doncs, ja serà a Can Campassol a 8:15 quan hi haurà els balls tradicionals per part de l'esbar de Malgrat, l'esbar Mar Blava, i aquest any doncs, també estaran acompanyats per l'esbar de Blanes, el Joaquim Ruïra. Per tant, podrem gaudir d'una sèrie de balls que acabaran amb el ball de Morratxes a càrrec de l'esbar Mar Blava, i tot això amb l'acompanyament de la Cobla Ciutat de Granollers i també amb la col·laboració de l'agrupació sardanista La Barretina.
0: Mm-hmm. Què és el que fa tan especial aquest ball que acaba de destacar, no? Que tenen doncs, aquest paper entitats com l'esbar d'Ensaire Mar Blava i també la Joaquim de Blanes i també amb la participació de l'agrupació sardanista La Barretina.
1: Bé, aquest ball de Morratxes, doncs, de ben segur que si heu passejat per les botigues del centre i heu vist les morratxes que tenen exposades a l'aparador, i al final doncs, és aquest ball en què les parelles simbolitzen doncs, com bueno, el que passava en aquell moment, en què també hi havia doncs, diferents cultures, diferents religions, i el ball de Morratxes representa doncs, no, el que hi havia entre una jove cristiana i un jove musulmà.
0: Mm-hmm. Vale, pues amb això ja ho tindríem. Gràcies, regidora de Cultura Lourdes Borrell, per atendre'ns, que tingui molt bon dia.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Adéu. L'associació Malgrat Acull ha organitzat un concert solidari per recaptar fons per enviar petites cèl·lules fotovoltaiques a Cuba i així ajudar a persones amb malalties respiratòries que, de fet, requereixen d'aquests aparells electrònics per funcionament dels seus aparells. El concert tindrà lloc aquest dissabte a les 7 de la tarda a la plaça, a la sala d'actes de la Barretina Vermella. L'actuació la portarà a terme el cantautor cubà Jorge Sánchez, establert des de fa anys a Pamplona, acompanyat de la violoncel·lista Eva Niño. Presentaran de nou l'espectacle Entre Silvio i Pablo, Te doy una canción, un recorregut per algunes de les cançons més emblemàtiques de dos dels grans referents de la nova trova cubana, Silvio Rodríguez i Pablo Milanés. El concert també inclourà la participació especial de la cantant magratenca Montse Creus. Segons ha explicat el cantant Jorge Sánchez a Ona Malgrat, el concert també vol donar a conèixer la situació econòmica i social que es viu a Cuba, que segons l'artista, la població de fet viu marcada per la precarietat de recursos. Sánchez afegeix que a través de l'art es poden sensibilitzar les idees i transmetre un missatge positiu.
2: Teniendo en cuenta la situación que nos han tenido siempre a los cubanos de un bando y de otro, si voy a, entonces pues bueno, pues la final eso se traduce en que quien sufre de verdad es la gente a pie, es decir, el pueblo es el que en realidad está pasando todo ahí, como decimos los cubanos, el mar por el fondo, ¿no? Mm. Y bueno, ese es el resultado de, bueno, pues de acciones políticas que al final pues no van a nada. Sí, lo único que conllevan es a la pobreza y lo que tú dices, al punto precario. De cierto modo, más que crítica, yo diría reivindicar que a través del arte se pueden sensibilizar muchas ideas, ¿no? Para bien. Entonces esa es nuestra intención.
0: El preu de l'entrada és de 12 euros i es poden adquirir anticipadament a la llibreria Montalt, a l'estanc de la Barretina o al mateix dia del concert. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. L'expectació per una de les activitats més consolidades de la programació del FEM Palafolls ha superat totes les previsions. L'activitat Forest Talks del Molí, organitzada per la Fundació El Molí d'en Puigverd, ha exhaurit oficialment totes les entrades de reserva anticipada per a la jornada d'aquest dissabte 27 de juny. Segons consta la plataforma de gestió Entràpolis, els 7 torns de compra previstos entre les 10 i les 7:45 han penjat el cartell de complet. Aquesta iniciativa ofereix milers de peces de roba nova, des de samarretes i vestits fins a americanes o banyadors, procedents de donacions de grans marques, sobrestocs i prototips amb preus que oscil·len entre 1 i 15 euros. I a la platja de Calella es convertirà del 29 de juny a l'1 de juliol en epicentre del Handball Platja Estatal amb la celebració del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques. La competició reunirà les millors seleccions territorials de base de tot l'estat en les categories infantil, cadet i juvenil, tant masculines com femenines, i preveu mobilitzar més de 2.000 persones entre esportistes, tècnics, familiars i també aficionats. L'economia catalana viu un canvi qualitatiu de creixement perquè augmenta la productivitat coincidint amb un període d'alta creació d'ocupació. Aquesta és una de les conclusions de la 61a edició de la Memòria Econòmica de Catalunya i que la directora Carme Pòveda ha subratllat que això no havia passat en èpoques expansives. I també seguim parlant de temes, en aquest cas nacionals. El ple del Congrés ha aprovat amb 179 vots a favor, 32 en contra i 137 abstencions la llei per modificar el Codi Penal i castigar amb penes de presó i inhabilitació les conegudes com a teràpies de conversió dirigides a eliminar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual i l'expressió de gènere. El text, que continuarà ara la seva tramitació parlamentària al Senat, ha prosperat tot i l'oposició del PP i Vox. La proposta busca castigar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys qui apliqui o practiqui sobre una persona aquests procediments, fins i tot amb el seu consentiment o el del seu representant legal. També es plantegen multes de 8 a 24 mesos.

0: Moment de repassar la situació meteorològica amb el nostre company en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà a l'interior gironí arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda al diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
0: I repassem l'agenda d'actes, el programa d'actes Malgrat amb Orgull per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ. Inclou aquesta tarda una taula rodona a càrrec d'Ona Malgrat i el programa Fem el Toc a partir de 5:45 de la tarda al Centre Cultural i una acció teatral a càrrec de la Teatre dels Records a partir de 7:00 de la tarda al mateix equipament. Dissabte, el programa d'activitats Malgrat amb Orgull també oferirà un mural a l'Espai Jove, una tabalada 9:45 del vespre amb sortida al carrer Ramon Turró i l'espectacle de l'Abdi Van a 10:00 del vespre a la plaça de l'Àncora. Marxem a diumenge perquè el Banc de Sang i Teixits organitza una nova campanya de donació de sang que començarà a 10:00 del matí i s'allargarà fins a 2:00 del migdia al parc de Can Campassol. I també diumenge, doncs, amb aquest programa d'actes de Malgrat amb Orgull, doncs, es farà la lectura del manifest a l'Arxiu Municipal a 7:00 de la tarda i tot seguit es farà l'espectacle musical Canciones de Camastro i Cuna, primers estius de Lorca, a càrrec de Bruferri. Repassem la cartellera d'estrenes d'aquest cap de setmana.
2: Continguts en xarxa.
3: Una de les principals novetats de la cartellera de cinema és Viatge al País dels Blancs, un film amb Emma Vilarasau en un paper destacat. També s'estrena la triomfadora del Festival de Sitges, Obsession, i amb l'estiu arriben les superheroïnes, en aquest cas, Supergirl.
4: Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura.
3: Viatge al País dels Blancs és una pel·lícula basada en la història real de l'Usman Umar, un jove ganès que abandona el seu poble atret per la vida occidental. Després d'una travessa plena d'obstacles, arriba a Barcelona i aquí descobreix que res és com imaginava, fins que coneix la Montse, interpretada per l'Emma Vilarasau, que l'acull a la seva família i li ofereix un futur.
5: No, hi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
6: Voy a por chupitos.
7: Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
3: Guanyadora de 3 premis al Festival de Sitges, entre ells l'especial del jurat, Obsession explica com l'anhel romàntic d'un noi pel seu amor platònic desencadena un encanteri sinistre. Ella es torna irracionalment obsessiva fins a convertir-se en l'ombra del noi. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en un malson perturbador.
8: ¿Qué hechizo le has echado?
9: Mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe.
3: Supergirl promet una visió diferent de la cosina de Superman. Veurem la diferència entre ell, que va ser enviat a la Terra i criat per uns pares afectuosos des que era un bebè, i ella, criada en una roca, una estrella de Krypton, i que va veure morir de maneres terribles tots els que la rodejaven durant els seus primers 14 anys de vida, per després venir al nostre planeta.
10: Te diré adiós.

Repassem els titulars del dia. La festa de Sant Joan i Sant Pau tornarà a omplir Can Campassol de dansa tradicional aquest diumenge. Malgrat acull, organitza dissabte un concert per recaptar fons per a malalts amb problemes respiratoris a Cuba.

0: on amb el gra. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.